Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda...

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: dona al·lèrgica del pol·len? Qui contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament és un dit més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
9: Creu com una de Girl Band?
10: Que mores.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Dieu no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony.
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul, els mateixos tios.
12: Han venido a soltar el discursito.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al cony.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que l'ordena. El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional i en una compareixença des de la seva residència a Waterloo ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: Aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats, que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat, i és que ahir a la tarda vespre el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta.
1: En el primer dia de precampanya, pel 29N, alguns dirigents del PP han continuat escampant dubtes sobre el vot per correu. Ahir era el primer dia hàbil per sol·licitar el vot postal de cara a les eleccions, però dirigents territorials de PES sospiten que aquest mètode és procliu al frau. Ho deien la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i el de l'Aragó, Jorge Azcón.
4: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
5: Yo a mis hijos, que están estudiando fuera, los voy a traer a votar a Zaragoza.
3: Aquest matí hi ha previst el desnonament d'un bloc de pisos al barri de Sant Andreu de Barcelona. A l'edifici, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen 50 veïns. Hi ha famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Una d'elles és la Hanna, que ha passat els últims dies pendent de si el decret de Pedro Sánchez, que ha aprovat a la Diputació Permanent, es publica a temps i, per tant, impedeix el seu desnonament.
6: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
1: L'Organització Mundial de la Salut i els Estats Units segueixen amb preocupació la possible mort de pesta pneumònica d'una treballadora d'un laboratori a la província d'Irkutsk, a Sibèria. El director de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha demanat informació a les autoritats russes. Per la seva banda, el president dels Estats Units ha reclamat transparència a Moscou i ha dit que té previst trucar aviat Vladimir Putin.
3: Tinc una trucada prevista, molt aviat. Estem analitzant el tema en profunditat i estarem en condicions d'informar probablement demà.
7: How I have that effect on people, it's something about my face.
8: It's a nice face.
1: Ha mort als 102 anys l'actriu nord-americana Eva Marie Saint, protagonista al costat de Cary Grant, el sentim tots dos, ha perseguit per la mort.
3: S'apaga així una de les últimes estrelles de l'època daurada de Hollywood. Va ser una de les muses d'Alfred Hitchcock, amb qui va rodar Perseguit per la mort, amb escenes inesborrables com la persecució per les cares de pedra dels presidents al Mont Rushmore. L'any 1955 va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària pel seu paper a La llei del silenci, d'Elia Kazan, on compartia pantalla amb Marlon Brando. En una entrevista de les seves... en una altra de les seves interpretacions més recordades, Eva Marie Saint va protagonitzar la pel·lícula Exodus al costat de Paul Newman sota la direcció d'Otto Preminger. L'actriu s'havia retirat fa uns anys de l'escena i ha mort aquesta nit a la seva casa de Los Angeles als 102 anys.
9: A poca distancia va Messi, se ponen de pie en la platea, levanta el volumen de la radio, iluminate Leo, iluminalo Diego, en su último partido Messi le pegó.
1: Així narrava la ràdio argentina el moment en què aquesta matinada Leo Messi marcava de penal el 3-0 del partit Argentina contra Benín en el seu comiat de la selecció albiceleste. Ha marcat de penal al minut 70 de partit, tot i que ha donat, això sí, dues assistències. Així doncs, Leo Messi, el tern 10 de la selecció espanyola, la selecció argentina, deixa l'albiceleste després d'haver aconseguit l'últim Mundial.
3: Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-2 amb dos gols de Mikel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
1: I amb aquests partits s'acaba l'aturada per seleccions i els futbolistes internacionals ja tornen aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs.
0: Fins aquí les notícies.
10: Bon dia, matiners. Són les 5 del matí, 5 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dimecres. Deixeu-me que avui engegui els matiners saludant l'Eloi Cordomí, perquè un dia més hem d'estar pendents del cel. Eloi, molt bon dia.
11: Hola, bon dia. Com anem?
10: Hem tornat a tenir una tarda, vespre, nit d'ahir i aquesta matinada també complicada. Quina és la situació ara mateix, Eloi?
11: A veure, ara mateix la situació és de molta més calma. El gruix de les tempestes ha desaparegut, ha marxat ja, s'ha desfet fins i tot, i el que sí que tenim són restes de precipitacions que van arribant pel nord-oest de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida, ja són en forma de ruixats. No tenen la intensitat ni de bon tros de les pluges d'ahir. Es poden anar repetint aquestes pluges, especialment comarques de Ponent, potser l'Alt Pirineu, en alguns sectors del Prepirineu, sempre el sector de Lleida. I a la tarda sí que hi haurà més ruixats. Però, insistim en això, ruixats puntualment forts, 20 litres en mitja hora, tot estirar, i se situaran entre també el Pirineu, Prepirineu, en comarques de l'interior del prelitoral, a l'interior de Tarragona, potser al nord de les comarques de Girona, i entremig hi haurà moltes més clarianes. Per tant, avui una situació clarament diferent a la que vam tenir en dies anteriors. És veritat que hi ha una massa de núvols, de tempestes, que se situa entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear, encara és activa. Aquesta es desplaça cap al nord-est. En principi, no preveiem que arribi a la costa. Això és el que sí que haurem d'estar seguint durant tot el dia, no fos cas que hi hagués algun canvi a última hora. Però els models no ens ho marquen.
10: Perquè un dels fets que extraordinaris, no sé si dir-ho d'aquesta manera, Eloi, que us esteu trobant aquests últims dies, és aquesta falta de previsió, perquè tampoc no es pot preveure, no?, que de cop i volta hi haurà tempesta, un temporal sobtat.
11: Sí, és a dir, hi ha tempestes que en el moment que arriben sobre el mar se surten d'escala, se surten de mare, no? Es comencen a reactivar i llavors a partir d'aquí els models no les preveuen bé. Això no és el que va passar ahir, no és el que va passar ahir. És a dir, ahir sí que vam preveure totes aquestes tempestes que reforçarien a la costa. Segurament sí que van deixar una mica més de pluja del que deien alguns models, però més o menys ja anaven en aquesta línia. I llavors, com que avui tot el que preveiem és a l'interior, en principi doncs no haurien de tenir aquest tipus de sorpreses. Insistim en això, hi ha aquest sistema de tempestes més moderat entre el País Valencià i les Illes, aquest és el que hem d'anar seguint per si de cas, però és un per si de cas.
10: Doncs estarem pendents, ara també Maiol Roger ens ho explicarà, els continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, bon dia.
12: Bon dia.
10: Començarem d'aquí uns moments, avui també programa especial, no m'ho avancis, en un tres i no res. M'ho comentes, però abans engeguem el programa, ara parlem, Eloi.
13: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimecres 7 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, tal com ens estava comentant l'Eloi, les pluges intenses del litoral marxaran cap a la Costa Brava a primera hora de la matinada. Aquest dimecres tindrà o hi haurà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. Avui amb Marc Curado i Maria Fernández Noguera. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem per tu, Marc. Sí. Quin dia ens espera? O millor dit, quan sortirà el sol?
2: Això mateix. Molt bon dia, matiners. Avui a Bellpuig, a l'Urgell, el sol sortirà a les 7:59 minuts. El dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I Maria Fernández Noguera, també. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs mira, comencem el dia amb una cita de Guillem Soler, el cantant de Buhos, que ha deixat en una entrevista al diari Ara. El millor regal per un fill és el temps.
0: És cert que és interessant també llegir l'entrevista avui del Guillem de Buhos. Amb aquesta cita també arrenquem el programa. Maiol Roger, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, a partir de pràcticament ja amb Ricard Ostrell.
3: I ja diríem amb Ricard Ostrell i Eloi Cordomí, que s'està convertint amb el clima que tenim en el copresentador del programa. Mira, Ricard Ostrell està anant ara mateix cap a Xerta, que és on hi va haver les afectacions més grans ahir. Estarem a Xerta, a Paüls, a Jesús, a tots els llocs de l'Ebre on va caure la pluja més forta. També al Garraf, Vilanova, Sitges, Castelldefels, a Cambrils, a l'aeroport del Prat, a Granollers, on ahir es va enviar una alerta, tot i que l'aigua no va fer tan mal com els altres dies, però continua encara la ciutat bastant aixecada pels aiguats. Serem a tot arreu on hi va haver problemes ahir per explicar com s'aixeca aquest matí i quan podrem recuperar la normalitat.
0: Doncs tot això avui, dia de Ràdio Pública, amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí, arrencarà com cada dia el Matí de Catalunya Ràdio. I avui, per començar, home, marxem cap a la Ciutat de la Llum.

0: És Pupit de Circ, Pupit de Son, interpretada per Franz Gall, una cançó que, per cert, va guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió el 1965, representant Luxemburg. Pupit de Circ, Pupit de Son parla d'una jove artista que se sent com una nina manipulada per les seves cançons i el seu èxit. Avui Franz Gall hagués bufat espelmes, l'artista va morir el 7 de gener del 2018. I avui la recordem amb la seva música, una de les maneres perquè el seu llegat artístic continuï viu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Bon dimecres. Què ha passat al món mentre dormíem, Quim?
2: Doncs mira, una notícia que és sorprenent, com a mínim. Recordes que la setmana passada una dona que van executar als Estats Units doncs va sobreviure a l'execució?
0: Sí.
2: Doncs, següent pas, s'ha despertat, està conscient,
0: sí,
2: i pot parlar.
0: Val. Viva.
2: Viva, viva, sí, sí, evidentment, evidentment. I ara diuen els seus advocats que li espera una llarga recuperació, perquè el trauma físic que va suposar per ella tot aquest procés de dues injeccions del pentobarbital, es veu que li ha deixat el cos fet una piltrafa, no? Però, clar, ara els advocats es plantegen el dubte de si li ha de commutar la pena de mort.
0: Sí.
2: Si s'ha intentat una vegada, dues, i s'ha fallat, doncs han demanat que se li commuti la pena de mort. De totes maneres, a la noia li espera una condemna de cadena perpètua perquè està acusada de matar, a més amb acarnissament, una amiga seva de 19 anys, quan ella en tenia 18, l'any 95. I feia més de 31 anys que estava al corredor de la mort. Clar, ara s'ha obert un panorama difícil de predir què pot passar, però de moment la notícia d'aquesta matinada és que la dona ha recuperat la consciència, està, diguéssim, físicament bé i parla.
0: Una de les moltíssimes coses que han passat al món aquesta matinada mentre dormíem. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bona
0: nit. Fins ara. En només un minut arribem a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. Descobreixen un planeta que va néixer de les restes d'una estrella morta.
3: Sí, un equip internacional d'astrònoms en participació de l'Institut d'Astrofísica de Canàries ha trobat el primer indici d'un planeta de segona generació orbitant una nana blanca, és a dir, un planeta que no es va formar al mateix temps que l'estrella, sinó a partir del material que aquesta va expulsar quan va morir. El planeta seria un gegant gasós de la mida, atenció, de Júpiter.
0: I descobreixen... Perdoneu-me, aquí passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia de l'estrella morta. Però no us preocupeu que en tenim més. També és bona notícia que l'esmorzar de forquilla viu un boom a Catalunya.
4: Tant és així que s'ha creat l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla sota la marca Cultura de Forquilla, aquest grup de restauradors, l'esmorzar com a patrimoni viu. Cuina, territori, producte, oficis, restauració i, sobretot, una manera de seure a taula. Un d'ells és en Juli, propietari de l'Andreuenc del barri de Sant Andreu, de Barcelona, que acaba de guanyar el premi a millor esmorzar de forquilla de Catalunya.
5: Gràcies a aquest trofeu ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural...
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Dia com avui, un 7 d'octubre de 1978, la revista Billboard explicava que Marvin Gaye acumulava 7 milions de dòlars de deutes.
1: Sí, el cantant havia presentat dues vegades la declaració de fallida aquell mateix any. Marvin Gaye estava travessant una etapa personal i econòmica molt i molt complicada, malgrat ser ja una de les grans figures del soul. Anys després, però, tornaria al número 1 amb Sexual Healing.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, va, que és un quart de sis del matí, 3 minuts en directe, fent els matiners com cada dia, de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també, per cert, en emissió conjunta Pericat, que no me'n vull oblidar. És moment de repassar alguns moments del món de la tele.
2: Per exemple, Paz Padilla, que ha parlat del retorn de Belén Esteban.
3: Desde el regreso de Belén Esteban.
4: No he visto nada, no, ni me gusta, no, nada.
5: Vas a verlo, no te da igual.
4: No, que, no sé, que sea feliz, que todo le vaya muy bien. Que todo el mundo sea feliz.
3: Bueno, sabes que ha batido récord de audímetros.
4: Sí, ¿no? Guay. Enhorabuena. Pero a la cadena también.
6: Se li ha entès tot, tot i no dir res.
2: Que todo el mundo sea feliz. Jo em quedo amb aquesta frase, eh?
1: No, però ha dit que sea feliz, eh?
6: Sí.
2: Y que todo el mundo sea feliz, ¿no?
1: Y que todo el mundo sea feliz. Sí, perquè ja sabeu que hi ha una guerra obertíssima entre l'expresentadora de Sálvame i els seus companys, que obertament sí que han dit que no la suporten. I és cert que Paz Padilla sempre respon molt bé, però a vegades ho fa amb un cert to irònic que no acaba d'agradar als seus companys. I et dic una cosa, això tindrà conseqüències, perquè crec que Belén Esteban torna aquest divendres a Telecinco, al programa de viernes.
6: I torna per tercer cop, ja?
1: I no, el primer no hi va anar en directe.
6: No, per això, però el segon
1: sí. Sí, clar, home, tal com els està funcionant,
6: sí.
1: Com un tro, segurament Belén Esteban respondrà també a aquestes paraules de Paz Padilla. I molta atenció a tots els que a aquestes hores ens esteu escoltant, esteu corrent, esteu anant al gimnàs, esteu a punt d'anar a nedar, perquè hi va passar, o vam escoltar, un fisioterapeuta interessant al Tot es mou.
6: Això mateix, el fisioterapeuta Dani Dot, que va passar pel Tot es mou de la Melero, i va explicar, atenció, alguns detalls importants sobre les agulletes.
7: Si tinc agulletes vol dir que he entrenat bé? No. No tenir agulletes vol dir que he entrenat bé. Perquè no, si tinc agulletes vol dir que m'he passat.
8: Carai, doncs sí que ens hem passat vegades.
7: Sempre, sempre. El que passa que també hi ha diferents graus d'agulletes. Hi ha les agulletes d'aquelles que dius, vale, i després hi ha les que no pots ni caminar. Quan apareixen? 24, 48 hores després de l'activitat física. És a dir, si t'has fet mal, ho saps. Al moment. Ho saps al moment o l'endemà. T'aixeques i dius, m'he fet mal.
8: I tinc el dubte si quan ja tens agulletes a vegades dius, doncs ara tornaré a fer una classe de body pump. I potser alleugeixo aquest dolor.
7: Sempre s'ha dit que és bo fer activitat física quan tenim agulletes, però disminuint la intensitat. El moviment, activar la circulació, el que fa és que aquest múscul que està lesionat, a petita mesura, però és una petita lesió, el que fem és activar la circulació i, per tant, drenar aquests residus metabòlics del múscul que està inflamat i, per tant, sabem que quan fem exercici post-agulletes ens va bé per anar-la reduint.
1: I acabem amb una sorpresa musical per la reina Letizia.
2: Un grup de nens i nenes de Helsinki la van sorprendre cantant aquest clàssic de Perales.

0: Que bien, diu. Aviam, cantaven bé.
1: S'ho havien preparat, s'ho havien preparat, això sí, eh?
2: A un grup de nens tu no els hi pots dir, que mal.
3: Exacte.
2: Imagina que acaben de cantar, dius, que mal que lo
0: hagués fet. Són tendres igualment.
2: No m'ha agradat gens això que heu fet. Passar aquesta cançó de José Luis. A mi m'encanta l'accent que se'ls hi sent, que és molt divertit.
0: Sí, sí, és així, és així.
2: Doncs vinga, va, 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. Quan sona aquesta sintonia vol dir que els matiners obrim la revista del cor i hem de parlar de Frodo i Sam del Senyor dels Anells, que s'han retrobat 25 anys després.
4: Els actors Elijah Wood i també Shane Austin han protagonitzat un dels moments més esperats al Festival San Diego Còmic de Màlaga. En la conversa van parlar de la seva amistat, del que van viure a Nova Zelanda durant els 16 mesos de rodatge. S'han fet cues immenses, de fet, de fans que es volien fer una foto que costava, atenció, 225 euros.
2: Apa.
4: Una foto, 225 euros.
2: Apa.
4: Aquests són alguns dels fans que no s'ho han volgut perdre.
5: Nos hemos hecho una foto y le hemos pedido que sujetase el anillo. Sí. Y hemos salido los tres con el anillo. Es muy simpático.
6: Muy simpático, sí.
7: Intentamos pillar firma, pero no pudimos, así que hemos venido a la foto, que la teníamos comprada ya en precompra. La verdad es que ha sido rapidito, pero el tío súper majo.
6: Muchos nervios, la verdad que estábamos todos temblando en la fila.
7: Es de esto como que no te llega la sangre a las manos y las tienes frías después.
8: ¡Una puta merda!
2: Quina manera més fàcil de guanyar diners, t'ho dic, eh?
0: Espero que acceptessin Bizum o alguna cosa, perquè jo ara mateix no els porto a la butxaca, saps què et vull dir?
2: Suposo...
0: 225 no m'arriba.
2: Home, suposo
0: veure,
2: que per,
0: 220,
2: per legalitzar 25, una miqueta, sí, saps què vull dir-te? Si no, ja a sobre, tot en negre, almenys que paguin impostos. Ja t'ho dic ara. I també hem de parlar de l'actriu Victòria Pagès, que ha parlat contra els expats, o millor dit, els ha analitzat, els expats de Barcelona.
0: I ho ha fet al balcó de la cadena SER. Pagès ha explicat la situació que ha observat al seu bloc de pisos.
9: Expats que tinc davant de casa. Van anar a parar uns alemans i uns austríacs. No parlen català, no parlen castellà, però res, eh? Jo els deia, però hi podeu viure a Barcelona? Diu, sí, no ens cal. És que no ens cal per res. Un dia aquests em truca a casa i em diu, escolta, tu coneixes la propietària del meu pis? Dic, la Xina, no, de res. Ah, és que clar, ens fa fora. Dic, clar, benvingut. O sigui...
10: Benvingut ara, a Barcelona.
9: Ah, perquè ara venen uns altres que pagaran més que tu. Què et penses, que et quedaries aquí molt temps?
11: No. Estan patint ja ells, també.
9: No, ja els han tret. Els han tret i ara m'han arribat unes libaneses.
2: Vinga, va, 7 minuts, 6:15 del matí. A aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
12: Al matí de Catalunya Ràdio van fer un programa especial amb motiu de l'aval de l'amnistia per part del Tribunal Constitucional. I de manera sorprenent, el Suprem va actuar ràpid i va obrir el camí de Puigdemont cap a Catalunya.
13: 4 minuts seran 3/4 d'una. Atenció, perquè Llarena ja ordena retirar l'ordre de detenció. Paula Brujats.
14: Sí, perquè, dit i fet, Ricard, Llarena no s'espera ni un minut i deixa ara mateix sense efecte l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Això, per tant, permet a l'expresident català tornar en llibertat.
13: Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, quan són 3/4 d'una, és 6 d'octubre del 2026. Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya.
12: A la tarda, l'estilista de TV3, Cristina Casas, ens va revelar que la Marta Bosch, presentadora dels esports al TN, va al plató amb crocs.
15: Lo dels crocs.
16: Per què t'has dit? Estic segura que anem amb uns crocs.
15: Sí. Gràcies,
16: Cristina. Perquè hi ha escales fins al plató i hem tingut algun ensurt.
13: Ai!
16: Sí. Mira, precisament la Raquel va tenir un ensurt amb mi fent un directe que vam patir bastant, eh? Perquè, i des de llavors, doncs, els crocs els porten...
17: Ah, que sí que porten crocs!
16: De fet, sí, és que porten crocs!
17: Tenim l'armari de la Marta Bosch, em sap greu perquè estem parlant aquí de la Marta sense...
16: No, però no? Bueno, ara anem cap a la Raquel.
17: Sí, però té, és veritat, tot aquí, a la col·lecció de talons, però tu mires dins l'armari té unes crocs negres, que suposo que és amb això, amb el
16: que
17: camina...
12: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera ja començava a donar instruccions a la dreta per treure Pedro Sánchez de la Moncloa.
18: Este tipo tiene que ser desalojado. Y la derecha política hará bien en no interferirse. Desde luego no vender la piel de Sánchez antes de tiempo, porque cualquier trampa es posible. Cada uno a su electorado y desde los dos en contra de la reelección de este sujeto.
2: I quan falten 5 minuts per 6:25 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 7 d'octubre, Mercuri i Venus retrògrada es troben en conjunció a Escorpí. És un dia que ens convida a posar paraules al que sentim, recuperar converses pendents o atrevir-nos a dir allò que fa temps que portem a dins. Això sí, Escorpí vol honestedat, no quedar bé. Per tant, el consell d'avui és senzill. Parla des del cor, però escolta amb la mateixa profunditat. Perquè, de vegades, una conversa sincera pot canviar molt més del que imaginem. Bon dimecres!
2: Doncs vinga, que haurem d'escoltar des del cor i també fer-ho amb cap, tal com ens recomana la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Maria, què li diem engegants per molts anys avui?
0: Doncs avui felicitem l'expilot de ral·lis Marc Coma.

0: també felicitem Simon Cowell.
1: Espera, que Marc, com el felicitem? Perquè avui
0: en
1: fa 50 anys, home. Amb saltes aquí el número rodó,
0: 50.
1: El número rodó del Marc. Qui
0: sí,
1: més?
0: Sí. També felicitem Simon Cowell, que és el famós productor de formats com Got Talent. Avui en fa 67. I acabem felicitant la cantant Toni Braxton.
1: Haver-hi una cançó més bonica al món de la música que Unbreak My Heart, de Toni Braxton.
0: És molt tendre, també com aquells nens que hem sentit de Helsinki.
1: Sí, igual.
0: Igual. Avui arriba el 59, per molts anys, i sempre amb tu cantant Unbreak My Heart.

0: Ai, quina bona cançó per arrencar aquest matí. I cada dia, com molt bé sabeu els que ens escolteu, els matiners de Catalunya Ràdio, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Bon dia, matiners.
1: Darío Porras, periodista. Li encanta la tele. Col·labora al Matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
2: Hi ha una cançó que cada vegada que l'escolto em fa venir ganes de sortir al carrer a menjar-me el món. És una cançó del grup nord-americà American Authors i es diu Best Day of My Life. I a banda del bon rotllo que dona i de la filosofia de vida que pregona, em fa feliç perquè em recorda quan el meu fill era petit, amb 6 o 7 anys, ens la posàvem de camí de l'escola cada matí i la cantàvem a duo. Que tingueu un bon dia, o millor, que tingueu el millor dia de les vostres vides.
3: Els matiners.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: Són 6:15, bon dia, matiners i matineres, i benvinguts al dimecres 7 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí, perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents del temporal de pluja que afecta Catalunya.
2: Sí, aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats, que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, però no amb tanta intensitat com ahir. Les fortes precipitacions van començar ahir al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta. Els alcaldes d'aquestes dues poblacions han explicat al Catalunya Nit que no havien vist mai baixar l'aigua amb tanta força pels seus carrers.
3: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
4: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig, i per tant l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
2: Ahir el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal.
1: El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
2: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara s'ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem, a més, també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha celebrat la sentència del Constitucional, que ha assegurat que vol tornar i ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
5: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: El seu advocat, Gonzalo Boye, situa la tornada de Puigdemont a Catalunya quan el Suprem apliqui la totalitat de la llei d'amnistia.
1: Esquerra confiarà que el Suprem aixecarà la inhabilitació a Oriol Junqueras perquè es pugui presentar a les eleccions catalanes del 2028.
2: El líder republicà creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta al final de la repressió, però que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
6: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
2: També ha celebrat l'aplicació de l'amnistia Pedro Sánchez, que descarta, però, trobar-se de moment amb Puigdemont. En canvi, Salvador Illa s'ha ofert a rebre'l al Palau de la Generalitat.
1: Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, una altra vegada, dels dos decrets d'habitatge.
2: Aquest cop, però, el Congrés sí que avalarà el text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys, i és que la Diputació Permanent, que és qui pilota la cambra quan les Corts estan dissoltes, el PP, Vox i Junts no hi sumen majoria. El suport del PNB hi votarà a favor, però, en canvi, tombarà el segon decret, que és el dels lloguers indefinits.
1: A França, els estudiants els toca fer balanç avui després de la gran mobilització que ahir va aplegar desenes de milers de persones arreu del país.
2: Es van viure episodis de violència entre la policia i els manifestants a diverses ciutats com Lió o Estrasburg. El primer ministre va fer una crida a la reflexió durant un debat a l'Assemblea Nacional i va lamentar la violència de les protestes.
7: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
8: N'est pas acceptable.
2: Ja fa setmanes que els estudiants francesos protesten contra les retallades anunciades pel govern.
1: Barcelona torna a tenir el millor croissant artesà de mantega de l'estat.
2: Sí, és el de la pastisseria Morreig, situada al carrer Verdi, que ha guanyat aquest any el concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Concretament, el croissant premiat és obra de Mathieu Atzenhofer, un pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Segons ella, és textualment un croissant molt francès, cruixent, d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. La pastisseria Morreig succeeix la pastisseria Canal, també de Barcelona, que és qui va guanyar el premi l'any passat.
1: Passat del Canal al Morreig.
2: Correcte.
1: Molt francès, molt cruixent, d'escorça...
2: Tendre per dins.
1: I tendre per dins. Talment com un morreig. Gràcies, Agustí. Bon dia. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Ja els tinc per aquí, en Marc i la Maria. Amb ell repassem o fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
9: Sí, tant els titulars com a les fotografies. El Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verda a l'amnistia total, titula l'Ara. I el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. I El Mundo, Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia.
10: Un Carles Puigdemont, aquí veiem en totes les portades. Al telèfon, a El País, parlant a l'Ara i El Mundo i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules. No tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. No vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia, és el que destaca l'Ara.
9: També avui en portada, la pluja, quart dia seguit d'aiguats, inundacions de Gimalara.
10: I La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7 d'octubre sense saber què va fallar.
1: Toca també fer un cop d'ull als articles d'opinió. Avui tots els editorials, evidentment, opinen sobre l'amnistia.
10: La Vanguardia considera una molt bona notícia l'aplicació de la llei d'amnistia, encara que creu que arriba molt tard.
9: Celebra que això implica la normalització política que ha de contribuir als efectes de la ruptura de la legalitat a què va abocar el procés.
10: L'Ara titula La fi de la repressió i coincideix que la tornada de Puigdemont a Catalunya serà una gran notícia que ha de servir per tancar ferides i normalitzar la vida pública.
9: I exposa que la Catalunya del 2026 no és la del 2017, sinó que ara el país afronta múltiples crisis.
10: El periódico titula Via lliure a la normalitat política.
9: I celebra que Carles Puigdemont podrà ser declarat cap de l'oposició i actuar des del Parlament d'acord amb aquesta posició.
10: El país titula Ciutadà Puigdemont i diu que la decisió del Constitucional permet girar full, per fi, diu, als anys perduts del procés.
9: I destaca que, juntament amb els indults, l'amnistia ha contribuït a pacificar la vida política catalana.
10: En canvi, l'editorial del Mundo es titula La legislatura de la impunitat.
9: Diu que l'amnistia, la llei fundacional de la legislatura, suposa un intercanvi inacceptable d'impunitat a canvi de poder.
1: A partir de les 6 del matí engega El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, qui ja puc saludar aquestes hores perquè crec que ets a la carretera. Ricard, molt bon dia.
11: Què tal, bon dia.
1: Avui camí de Xerta.
11: Avui camí de Xerta, perquè aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, sortim de l'estudi, anem cap al Baix Ebre. Cap a Xerta és un dels punts on ahir la pluja va deixar una de les imatges més impactants d'aquest episodi i perquè l'aigua es va convertir de nou en el protagonista del dia. Avui serem allà per acompanyar els veïns. Ara mateix la C-12, recordem que va quedar inundada, sí. Va haver-hi vehicles també atrapats. Hi ha 21 persones que van ser rescatades de vehicles afectats per l'aigua a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. I a Xerta els bombers doncs, van haver d'intervenir per rescatar conductors que havien quedat atrapats en aquesta carretera. Per tant, hi ha una feina important dels bombers. Volem sentir els veïns, volem saber com es desperta Xerta, què és el que s'han trobat, quins danys deixa la pluja. Tot això ho explicarem a partir de les 6 del matí.
1: Estarem pendents, com sempre, del Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6. Connectem d'aquí una estona amb tu, Ricard. Carretera i manta, com s'acostuma a dir.
11: Sí, gràcies.
1: Fins ara. I a aquestes hores és moment de fer un repàs també a la premsa digital. Un altre robatori en un museu francès.
9: En aquest cas, un llibre de 210 quilos amb coberta de Dalí. Ho llegim al Diari de Tarragona. Es tracta d'una obra de gran valor i única, considerat el llibre més pesat i valuós del món. Només la coberta de bronze té incrustacions d'or, agulles i petxines.
1: Caramba.
9: En aquest cas, sí, el robatori va ser al centre del contemporani a la ciutat francesa d'Issoire, a Alvèrnia. Jo diria bé, al centre del país.
1: Quina activitat extra escolar s'està posant de moda a l'Àsia?
10: Aprendre a pilotar drons.
1: Molt bé.
10: Atenció, no és una utilitat, diguéssim que no és en va. S'ha convertit en una de les activitats més de moda entre els adolescents quan surten de l'institut, sobretot a la Xina i a Corea del Sud. En aquest últim país, fins i tot, han inventat el drone soccer, és el futbol amb drons, i més enllà de ser extraescolar, el pilotatge i la programació de drons comença a formar part dels currículums escolars. I ho recull Asia News.
1: On hi ha, alerta, un baby boom?
9: Doncs mira, a Montgai, a la Noguera, aquest 2026 i naixeran 8 criatures.
1: Molt
9: una
1: bé.
9: Xifra inèdita en 25 anys. És una història que llegim al web del 3cat.info. Es tracta d'un poble de poc més de 600 habitants, més acostumats a les defuncions que no pas als naixements. De fet, no n'hi havia tants de naixements des del 2001. I encara una altra dada, des del 2017 només hi havien nascut 2 nadons.
1: Ara només falta que obrin una pastisseria que es digui Morreig.
9: Això mateix.
1: I ja està, i augmentarem aquest baby boom. Qui és el Premi de Gastronomia 2026?
10: És el xef de Cambrils, Joan Bosch, amb més de 50 40 anys de trajectòria entre els fogons. Va començar a treballar amb els seus pares al negoci familiar, a Can Bosch, i el 1984 va aconseguir la primera estrella Michelin de les comarques de Tarragona, distinció que encara mantenen. Ara rebrà aquest premi de gastronomia en la categoria de cuiner empresari que dona Hostaleria d'Espanya. Ho veiem al mes.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, en un dimecres que es preveu animat a Catalunya Ràdio, sobretot informativament parlant, avui tothom connectats amb la ràdio pública i nacional. Ricard Ostrell, ara mateix, ho acabeu de sentir, camí de Xerta, avui serà un d'aquells dies intensos per escoltar la ràdio. Mentrestant, això sí, avui sembla que sí. Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul. Et dic aquesta cançó quan soni a l'estadi aquesta nit, aquest vespre. No s'ensorrarà l'estadi Lluís Companys de Miracle.
9: Sí, sí, això que sentim és oques gràcies. Avui farà aquest primer concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ara sí, el concert a 8:45 del vespre. El repetiran també, recordem-ho, demà, divendres i dissabte. Per cert, que ICAT retransmetrà en directe l'últim concert, serà del 10 d'octubre.
1: I també tenim novetats de Love of Lesbian,
9: que anuncia 4 concerts més abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública al febrer. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Polo de Barcelona. Les entrades es posaran a la venda avui a les 12 del migdia.

0: I avui també hi ha la Fira del Llibre de Frankfurt. Germà, atacarem
1: el sí. 40 editorials catalanes participen a partir d'avui a la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que es farà fins l'11 d'octubre. La fira congrega cada any més de 7.000 empreses editorials i també en crònica cultural. Destaquem que a la Sala Beckett l'espectacle Fama Fomo Fumo, de la companyia El Dente, es podrà veure fins al dia 18, al Festival de Jazz Costa Brava, al Palafrugell fins diumenge, i també al Teatre Lorca Símptomes, al Teatre Romea, també fins diumenge.
0: Marc, no te'n vagis, eh?
1: No te'n vagis,
0: perquè falten 3 minuts per arribar a 3:45 del matí. Arriba un moment tens, un moment...
2: Ai,
0: es posa tots en guàrdia. Mira, també podria participar avui Ricard Ostrell des del cotxe. A veure, avui tinc l'Eloi, també, per aquí, em sembla.
3: Sí, sí.
0: Tinc l'Eloi, tinc el Ricard.
1: I som tots.
0: Avui també tinc el Nil via de producció. Per tant, anem-hi, perquè avui tenim una Dada Maria completíssima. Quants participants? Tothom vol participar a la Dada Maria.
2: Sí, eh?
0: També els oients que ens esteu escoltant en directe des de casa mentre feu el primer cafè. Per tant, alerta, perquè de què parlem avui, Maria?
2: Avui, per començar, una mica de música. Aquest que sentiu és Lionel Richie. Comparteix el nom amb Lionel Messi. I no és casualitat, perquè els seus pares li van posar en honor al cantant.
0: Ja hi som.
2: El cas és que, com hem explicat al principi del programa, aquesta matinada, Lionel Messi ha posat punt i final a la seva etapa amb la selecció argentina en un partit contra Benin a Buenos Aires. Han quedat 3-0.
0: Vinga, molt bé. Doncs gràcies, Messi, per tot un petonet. Maiol, ja saps que jo no sóc gens de futbol. Escolta, em podrà viure còmodament el que li queda de vida.
2: Però pots tenir sort, encara que en el
0: lloc... Sí, sobretot amb Messi. Sobretot parlant de futbol, no?
2: El cas és que el de Rosario, ara té 39 anys, en porta 21, vestint la samarreta de la selecció argentina. Per això avui us pregunto...
0: A veure...
2: Quants partits ha jugat en aquests 21 anys Lionel Messi amb la selecció argentina?
0: Wow. Vinga, va. Nilvia, avui t'estrenes tu, que no hi ets mai.
2: 21 anys ha estat.
0: 21 anys, eh?
2: A la selecció.
0: Nil, 40 partits. A veure, Ricard Ostrell.
2: No el convocaven, es veu que no era prou bo.
0: Ricard Ostrell.
3: Clar, que... 200.
2: 200.
3: Ricard, 180.
0: 180.
3: 180.
0: Molt bé, perquè ets el qui mana, però no es pot canviar la Dada Maiol. Ai, la Dada Maria, jo dic Dada Maiol. Eloi Cordomí.
4: A veure, quants partits juguen cada any a la selecció?
0: A veure, hem d'anar una mica ràpid.
1: Una modificació, no diré quina.
4: 250.
0: 250. Marc Curado.
4: No? Això són molts anys.
1: Jo he multiplicat 21 anys per una mitjana, penso, que potser m'equivoco de molt, de 8. Per tant, 164. A veure què surt.
0: Macià Closes, tècnic d'aquest programa. 222 partits. I jo dic... 325. Posa'm música d'atenció, que és el que... demana.
1: Hem anat de menys a més, veig.
0: A veure, Nil Via, 40 partits. Ricard Ostrell, 180. Eloi Cordomí, 250. Marc Curà, 264. Macià Closes, 222. I jo dic 325. I la Dada Maria d'avui se l'emporta...
2: Macià Closes!
0: No m'ho puc creure!
2: És el que s'ha quedat més a prop, perquè són 208. Ricard, no hauries d'haver canviat. Haguessis guanyat tu.
0: Mira que el Ricard la fina, amb aquestes coses.
3: Bueno, depèn de quina, però sí, sí.
0: Sí, sí, exacte. Digue'm, Maria.
2: Doncs sí, ha marcat 176 gols, comptant el d'avui, que avui n'ha fet un, i ha tingut un palmarès d'un total d'una Copa del Món, dues Copes d'Amèrica, una finalíssima, un Mundial Sub-20 i una medalla d'or als Jocs Olímpics de Beijing. El número 10 marxa amb l'espina, però, de la final perduda al Mundial al juliol contra Espanya. Tots recordem aquelles llàgrimes després del partit, però pot marxar amb el cap ben alt, perquè s'ha guanyat l'estima i el respecte de tot el seu país, un país, per cert, l'Argentina, on el futbol és gairebé més que una religió.
0: Doncs, molt bé, escolta'm, sens dubte, poc li podem dir a Messi de la seva brillant carrera al món del futbol. Que ens passi uns milionets d'euros, que serem una mica més feliços. Gràcies, Maria.
2: Fins demà.
0: Fins ara. Tenim moltes ganes d'escoltar-vos, sobretot aquells que, evidentment, ara mateix esteu connectats ja amb Catalunya Ràdio i amb els matiners. I és per això que avui us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los ángeles alzaron el vuelo, de La Zaranda, que enguany, per cert, celebren 48 anys de trajectòria artística i seran fins des del 15 d'octubre fins al 25 d'octubre al Teatre Romea de Barcelona. Si voleu aquestes entrades, ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 93-201-7474, 93-201-7474. Recordeu, avui us portem al teatre una obra fantàstica que es diu Todos los ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments comencem a parlar amb tots vosaltres, els més matiners. 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, camí de Xerta. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
0: Avui dia d'estar connectat a la ràdio una vegada més.
5: Exactament, per seguir els efectes dels aiguats d'ahir, que ja plouen sobre el que va caure el cap de setmana i el dilluns. Ricard Ostrell està a Xerta, estarem a Granollers, a l'aeroport del Prat, on hi ha afectacions, a Vilanova de Geltrú, també va caure l'aigua forta. Parlarem amb Cambrils, amb Castelldefels, també enviarem el Ricard a Paüls i a Jesús, que estan al costat de Xerta, i també hi va haver fortes afectacions. Us explicarem què està passant, perquè aquests models predictius dels que ens parla l'Eloi no aconsegueixen afinar com estàvem acostumats, perquè aquestes pluges venen tant de cop. Parlarem també, els que heu d'agafar un vol en situacions com aquestes, quins que podeu demanar a les assegurances, també els que teniu desperfectes a casa vostra. Per tant, un programa molt complet, sí, per seguir tots els efectes dels aiguats i una mica tot el que heu de saber abans i després de tot el que està passant.
0: Doncs vinga, avui dia, com cada dia, d'estar connectats a la ràdio pública i nacional. D'aquí res, mira, 12 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio. I d'aquí un 3 i no res, parlem amb els oients més matiners de Catalunya.
6: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
7: No me quiere llamar, que me llamo usted a mí.

0: Best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
1: It's the moment to believe in the project.
0: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
2: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
1: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
3: Pràcticament amb 10 minuts arribem a les 6 del matí. Esteu escoltant, com cada dia, de dilluns a divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Pendents una vegada més del cel. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
4: Hola, bon dia.
3: Quin dia ens espera avui meteorològicament, Eloi?
4: Mira, avui sembla que anem tornant a la normalitat a poc, aquest matí amb grans clarianes a gairebé tot arreu. Hi ha molts bancs de boira també a les comarques de l'interior i encara alguns ruixats que aquest matí poden anar caient al sector de l'Alt Pirineu, especialment, i aquí es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, a la tarda hi ha més inestabilitat i tornarem a tenir ruixats i tempestes, però de caràcter més convencional, no aquests aiguats que hem anat tenint aquests últims dies, amb previsió que es produeixin sobretot a les comarques de l'interior, punts de muntanya, Pirineu, Prepirineu. El prelitoral és on creiem que poden ser més forts. Aquí hi ha avisos de nivell groc activats de 20 litres en mitja hora, 20 en mitja hora, no 40. I alguns ruixats també en llocs de muntanya de l'interior de Tarragona, etc. Amb unes temperatures avui entre 26 i 27 graus a prop de la costa, 23-25 a l'interior, i demà sembla que baixa la temperatura demà i divendres d'una forma notable, amb una entrada de vent del nord, vent de mestral, fins i tot demà podríem arribar a veure una mica de neu a les muntanyes a la Vall d'Aran. Així que va canviant el panorama meteorològic.
3: Eloi, hem d'esperar més pluges aquesta setmana?
4: Demà sí que es poden reproduir algunes pluges i pluges que podrien ser fortes en uns trams molt localitzats entre el sud de les comarques de Girona i les comarques de Barcelona. Llavors demà acabarem de concretar exactament el caràcter d'aquestes pluges i la situació. Però cada vegada, diguéssim, més ubicades en aquest sector i llavors de partir divendres ja molta més calma.
3: Doncs després d'aquest temporal sempre acaba arribant la calma. Que vagi molt bé, Eloi.
4: Vinga, fins ara.
3: Bon dimecres, adéu.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
3: Molts de vosaltres penseu que regalar teatre és el regal perfecte. Ho podeu fer d'una manera molt fàcil, molt senzilla, que és entrant a regalateatre.cat. Regalateatre.cat. I d'aquesta manera estic convençut que fareu feliç a les persones més estimades. Avui, des de Regalateatre, us conviden a anar a veure Todos los ángeles alzaron el vuelo de la Zaranda al Teatre Romea de Barcelona. Recordeu, funcions des del 15 fins al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Vull escoltar aquests matiners desperts a aquestes hores que marqueu al 932207474. Vull començar saludant des de Barcelona la Maria Lluïsa. Maria Lluïsa, molt bon dia.
5: Bon dia.
3: Què tal, Maria Lluïsa? Com va el dimecres?
5: De moment bé.
3: Sí, l'hem començat amb bon peu, que s'acostuma a dir, o no?
5: Sí, sí, sí.
3: Què és el primer que hem fet quan ens hem llevat, Maria Lluïsa?
5: Doncs mira, prendre'm un cafè amb llet.
3: Ah, cafè amb llet. No te'l prens sol, pel que veig.
5: No.
3: És una d'aquelles coses que fas cada dia? Primer de tot, cafè amb llet i després
5: hi ha persones,
3: eh?
5: El primer que em llevo, me faig un cafè amb llet i em torno cap al llit.
3: Ah, tornes cap al llit després del cafè
5: amb
3: llet?
5: Sí, sí, ara us estic parlant des del llit.
3: Però tornes al llit desperta o tornem a fer un cop de cap?
5: No, no, ja no m'adormo.
3: Ja no t'adorms, però fas el ressupor, que se't diu.
5: Doncs és que llevar-me tan fosc no fa cap gràcia.
3: Doncs escolta'm, queda't al llit, que nosaltres t'acompanyarem al llarg de tot el matí i de tot el dia, Maria Lluïsa. T'envio una abraçada.
5: Gràcies. Vinga, una abraçada.
3: Adéu. No marxem de Barcelona perquè vull saludar en Toni. Toni, molt bon dia.
6: Bon dia, bona hora.
3: Com va el matí, Toni?
6: Res, a punt de començar a treballar.
3: A punt de començar a treballar. Ens hi posem ara a les 6, no entenc?
6: Sí, sí, correcte, correcte.
3: Tu també ets com la Maria Lluïsa, que el primer que fem és un cafè quan ens despertem?
6: No, vaig directament al lavabo, no m'agrada gens el cafè.
3: No t'agrada gens el cafè, eh?
6: Gens.
3: Curiós.
6: Soc dels pocs, suposo.
3: Exacte. I què prens? Prens alguna cosa? Prens te, per exemple, o no?
6: No, prenc un got de llet.
3: Mira, de tota la vida, eh?
6: Un clàssic.
3: Tu et despertes, gotet de llet escalfada, la llet, entenc.
6: Correcte. Ara sí, perquè ja comença a fer fresqueta, estic engustipat i és el que toca.
3: Molt bé. Doncs escolta'm, Toni, tens el número 2, a veure si tenim sort i t'enviem cap al Teatre Romea de Barcelona.
6: Molt bé, gràcies.
3: Que vagi molt bé.
6: Bon dia.
3: Una abraçada, adéu, bon dia. D'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquestes entrades per anar a veure Todos los Ángeles.

0: Walk Like an Egyptian, la música que ens empenja pràcticament fins a les 6 del matí d'aquest dimecres 7 d'octubre. I a aquestes hores, abans de donar la benvinguda al matí de Catalunya Ràdio, tenim ganes de saber amb quin pensament, amb quina reflexió, què va prendre ahir Agnès Marquès quan tornava amb cotxe després de fer el Catalunya Nit. Agnès Marquès, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners, com esteu? Mirar al cel, no? Tots plegats, a veure què ens espera avui. Però bé, jo me'n vull anar cap a casa, no pensant en aquest especial que hem fet aquesta nit al Catalunya Nit per donar cobertura al front que ha travessat Catalunya, sinó pensant en una altra cosa molt, molt diferent, amb la connexió que hem fet amb en Joan Biosca, que és el corresponsal a l'Argentina i que ens explicava l'ambient tras amb què tot el país doncs, afrontava l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina. La veritat és que més enllà de si a un li agrada o no el futbol i de si un és culer o no, veure Messi, al final, al llarg dels anys, la veritat és que un acaba conquerit, no?, per la seva manera de fer, no només per veure com es diverteix darrere la pilota i del que és capaç de fer, sinó sobretot pel seu tarannà. I em sap una mica de greu que el Barça doncs, no ha sabut donar-li aquest comiat. Encara em fa una mica d'enveja, en aquest sentit, a la selecció argentina. Perquè sempre ens fixem molt en els principis, però el que és realment important és com un acaba les coses al final. Au, que vagi bé aquest dimecres. Una abraçada.
0: La reflexió i el pensament de l'Agnès Marquès també als matiners de Catalunya Ràdio i camí de Xerta, Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
2: Bon dia de nou, Xavi.
0: Abans de que ampliem una miqueta què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, mira, avui o l'1 o el 2. Una d'aquestes dues persones, 50%, anirà cap al Teatre Romea.
2: Sempre millor el 2, no?
0: Sempre millor el 2. 2 és un número màgic. Antoni, des de Barcelona, que se'n va cap al Teatre Romea, i avui l'actualitat, evidentment, Ricard, us trasllada, ens trasllada tots plegats a Xerta.
2: Sí, serem a Xerta, és un dels llocs on hi ha hagut un episodi més important de pluges i també estarem molt pendents del que està passant també a Rodalies, sí. Perquè ara mateix hi ha molts maquinistes que no volen sortir i, per tant, pot ser que avui també hi hagi un caos de nou a Rodalies, perquè diuen que fins que no vegin l'informe de seguretat de que les vies són segures, doncs no sortiran. En fi, explicarem tot això, aquesta disputa que hi ha també entre Renfe i els maquinistes, i ho explicarem a la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Tot teu, bon programa, Ricard, que vagi bé.
2: Fins ara.
0: Arrenca el...
3: La xarxa de comunicació local.
4: Hola, Anna, i tot l'equip de Rambla 54. Doncs són les 9:30 de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda. He començat a les 8. Avui ha sigut el primer dia d'assaig. Hem fet una lectura, primer amb la Mireia, que és la compositora i directora musical, i els actors, i la Joan de direcció i producció. I després volíem fer una lectura amb tot l'equip. Dissenyadora de llums, la Joan de dissenyadora de llums, escenografia, vestuari, so, bueno, tothom, el tècnic, tot. Bueno, no sabíem si la podríem fer o no, perquè a la meitat hem tingut l'ES alert una altra vegada. Aleshores, bueno, finalment sí, la vam poder fer. Vam fer la lectura, va ser molt emocionant, i també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple, amb la coreògrafa, amb les reunions, amb l'escenografia, amb els actors que havien llegit el text, bueno, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós on tothom treballa a la una i per un projecte, i això jo crec que és molt bonic. Doncs aquest és l'informe del primer dia. Una abraçada, gràcies.
5: Quin bon rotllo l'equip de Crash, no, Ivan?
6: Doncs sí.
5: Tu creus que l'equip del Rambla 54 en tenim tant de bon rotllo?
6: Sí, no. Portem un mes de programa i de moment tothom està molt entregat. I ens ho hem passat molt bé, no trobes?
5: Doncs sí, hem rigut força. Escolta, un mes, dius? Un mes fa ja, segur?
6: Sí, sí, sí, demà fem exactament un mes. Vam començar el programa el 7 de setembre.
5: Doncs, escolta'm, demà, per què no parlem de tot el que hem fet fins ara i que cadascú digui què li ha agradat més? Com ho veus?
6: Vinga.
5: Jo crec que ho tinc bastant clar.
6: Sí, i què seria?
5: Demà t'ho dic.
7: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra. I després tu ja t'ho tallaràs. Rambla 5... No, aquest no m'ha agradat. Rambla 54, amb Anna Morgades i Vall d'Ossera. Vall d'Ossera. Ho he dit bé, eh? Així no hi torno, eh?
5: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
8: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
5: I per què? Per què t'agraden especialment
8: les dàlies? Bueno, m'agraden perquè, per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
5: I és per això que, per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu ho apuntaves, un punt matemàtic de les flors, que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè... les considerem la cosa més bonica i ja de petits. O sigui, tu agafes un nen i li dius dibuixa una cosa bonica i et dibuixa
8: una flor. Sí. Clar, en realitat tota la natura, no?, té com aquesta bellesa, no?, i és, té com una... En realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no? I potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
5: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
8: Sí, sí, sí. La veritat és que a casa sempre hem estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors. O sigui que era molt petit, perquè jo era molt petit, col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
5: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
8: Bueno, no ben bé els animals, me'n vaig anar cap a la biologia i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia, o sigui, em va interessar, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
5: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això que el pare, doncs, era...
8: El meu pare és enginyer agrònom.
5: Enginyer agrònom, la mare tenia un negoci de flors.
8: Sí, sí, sí.
5: I m'imaginava... Tots els nens, quan són petits, volen ser veterinaris o biòlegs?
8: Clar, també el tema potser una mica de... Com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir, no, jo això... O sigui, m'agrada, però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu. I potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
5: I com arribar a un microbiòleg?
8: Sí.
5: A mestre florista?
8: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona, i per aquestes coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara i un dia venint a sopar vaig veure que hi havia aquest local buit i vaig dir, mama, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat. Vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure en cor ella sola. Llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
5: Però tu tenies una altra feina aleshores?
8: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. tenia nocions, però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola Rural de Barcelona o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia, Xavi, has d'estudiar, com si hagués d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. Llavors em vaig apuntar a un nocturn, que van ser 3 anys, i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
5: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
8: Sí, bueno, de fet, és formació de FP, que existeix aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tenir aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus d'Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
5: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica, té un punt d'art, això, no?
8: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfar flors, bueno, aquest tipus de coses.
5: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes, no?
8: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls de FP.
5: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
8: Sí, sempre s'ha dit igual.
5: Sempre s'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
8: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
5: Muguet, Muguet és una flor.
8: És una flor.
5: No és gaire coneguda aquí.
8: No és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria. S'utilitzen gairebé tots els rams de les bodes reals a totes les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
5: I es regala en un dia concret. Jo ho vaig descobrir amb vosaltres, sí, aquest any, això.
8: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
5: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa...
8: Sí.
5: Per demanar perdó...
8: Aquí, sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és algo més habitual, de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons, portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
5: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos. Sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
8: No cal això, i tampoc cal comprar un gran ram. Vull dir, potser amb 2 o 3 floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou, no necessites un superram per casa.
5: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
8: Ostres, clar... Depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser algú de contrastos o algú de... Saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
5: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que digués això ni en pintura... Nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí, i sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
8: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven superprohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi, totes són bones.
5: I la col·locació també. Em deies abans que respirin, que... Clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
8: Sí, clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent. També necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, sí, clar, ha d'haver-hi un perquè darrere del que estàs fent.
5: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres? O...
8: Sí, en general, per mi, bueno, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anturiums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
5: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors, que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
8: Sí,
5: una mica
8: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més... o sigui, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors, li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient algo que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt, també, i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
5: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
8: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen pues, perquè els agrada una mica el... com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
5: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte
8: exacte.
5: De quan toca, no la mateixa, o sigui, no tot l'any.
8: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies d'avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny, no? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile, no? Llavors em sembla realment innecessari.
5: Parlàvem de les núvies. Quin mercat més complicat, no?
8: És un mercat... Bueno, sí, complicat, però... és complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram. O sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda del que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades et talla una miqueta les ales a nivell creatiu. I també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs, porta un ram de peònies al mes de setembre. Saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils. Però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil del que voldrà la núvia. No parteixes de zero com abans.
5: I es fan proves, com al restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas a... directe?
8: No s'acostuma a fer. El que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor... com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o algo que utilitzaran el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim, però proves com a tal poques vegades en fem.
5: I heu arribat a fer també arranjaments? N'he de dir arranjaments,
8: sí.
5: O tu com en dius?
8: No, arranjaments.
5: Arranjaments
8: sí.
5: Per una pel·li.
8: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, que passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars, i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
5: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i hores i hores.
8: No, en aquest cas, clar, per exemple, imagina't que ens demanen un ram de núvia. Per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia. I els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual, i aleshores el que fem és guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
5: Aprofito per preguntar-te com hem de cuidar un ram de flors?
8: Superimportant que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
5: De l'aixeta o...?
8: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fonts de calor, posar-ho lluny de la fruita també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors i poca cosa més.
5: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina?
8: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant, que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
9: Mama, Què et ve al cap si et dic Rambla 54?
10: Rambla 54 és el meu lloc al món.
11: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: Bé, no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morgot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh?, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i, sobretot, per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic, on després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, oh, jo no sé diferenciar els cants, no? I no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no saps és que, el que no sap la gent és que un cop dius si el primer és A, el segon és B i el tercer C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells, i també mètodes científics com llibres de sonogrames de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes vocals d'ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no? Pu-pu-pu, aquest despertador natural, aquesta murga, que cada dia em desperta al 5 del matí. Pu-pu-pu-pu-pu, no? La tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca, però amb 5 cops. Pu-pu-pu-pu, la merla. Pardal, que fa com un petonet a la galta. Puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent. Pu-pu-pu. I la garsa, que fa com unes maraques, el gavià argentat. Barcelona. I altres, i a veure, d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol, també, que ja és més difícil. Això.
0: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però, evidentment, és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans, sempre, abans de Covid, era sempre, ara és de post-Covid, és sovint. Ho fem en aula, la part teòrica. L'espai obert és més incòmode a l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però, en canvi, té de maco que quan imites els cants, venen els ocells. Clar, si em poso a fer allà, doncs la mallarenga carbonera, que està en un alzinar d'allà, s'acosta a parlar amb nosaltres.
0: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí-Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.
2: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
3: Rambla 54.
2: Ara tu, mama.
4: Rambla 54.
2: I ara ho dieu los dos a la vegada quan digui 3, 2, 1, vale?
3: Rambla 54.
2: Perfecte, ja ho teniu.
3: Jo en soc pobre.
4: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a Rambla 54, que ja és casa meva també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les orelles, de les de veritat. Bé, en realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant, avui us presento a la Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui l'anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Er de Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur. I per inconvenients una mica de l'idioma, se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir, si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici, va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou, sola, i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, és simplement que pues, un joier és qui ven les joies i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Laia, en este programa, Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, series este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves... Jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, apreciar que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament, sí que intento fer algun... Sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que la... O sigui, és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda. Tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i de l'artesania i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat... Jo he estat treballant en aquests llocs i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a... Si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que... Has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: i de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials on sí. expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Llavors, jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa amb les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar. O sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existeix, que és irrepetible al món, i viure l'experiència i el procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final, quin preu tu li fiques en això? És que jo penso que és una experiència única i màgica.
0: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, si sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
2: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que sortiga una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, quin preu té.
1: I tant, sí, sí.
0: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
1: Sí,
0: explica'ns una mica.
2: Sí, sí, perquè qui no té feina, el gat pentina, i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica, i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis, pues també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencin a donar els seus primers passos.
1: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que t'he anat explicant en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
0: Sí, sí, i està bé que sigui així, i està bé que sigui així.
1: Inclús també ho fem en la toma de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
2: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaures, i això a mi em sembla fantàstic.
1: I tant, sí.
2: I és com algo que jo penso que tot tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim, i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
0: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
2: això. Exacte.
1: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí.
2: Exacte.
1: Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí, perquè, com deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
2: Exacte.
0: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
1: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
0: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
2: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues, els tortosins pues, viatgem per tot el món i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora. Perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues, de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegis, és una mica això. Llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que les meves joies poden estar tranquil·lament a Canadà, a Nova York, a Alemanya, a Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
1: De doncs... Tortosa al món, diríem.
0: Exacte, exacte. Sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí. I fins Vinga. Aviat, una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
4: Ja.
3: Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
0: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo i a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
6: Sí, primer comencem situant Solsona i també el solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà-Segarra, la Noguera i el nord i té l'Alt Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no, entre les comarques del Prepirineu i de la plana de Lleida i la plana central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
7: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
0: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
6: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní.
8: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors.
0: Quina senyora veu el Roger Mas, eh?
6: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu «hi havia una vegada». Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria «hi havia una vegada», tot neutre, i ell ha començat dient «hi havia». I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient una vegada. I aquí ell ho canta en neutre, una vegada.
0: Per tant, d'alguna manera, agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
6: Exacte, és més aviat el que més li convé. És ben bé una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
7: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem e, i quan són terminacions en ista. Un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una e tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una e tancada.
0: Jordi, hem de desmentir un mite, perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
6: Doncs sí, és important matisar-ho, perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
0: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
6: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
7: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un codadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu. És a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
0: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un codadell, oi?
6: Sí, un codadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
0: Sí.
6: Doncs això és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem codadell.
0: Doncs apuntat aquest codadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
6: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Tot

món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil. Algunes comencen amb una flor.

0: Precisament aquesta és la història de la Pilar Girbes, una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí em va regalar una flor. Bueno, jo allà va ser, els ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat, m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig a la rueca, aquesta, la roda. I mirar com funcionava la roda de filar, com se filava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo, especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Llavors jo vaig dir, hòstia, doncs d'esta flor s'ha filat, vull dir que roba de cotó. I havia vist les plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. Dic, que treballen les llanes que filen. El cotó no el treballa ningú, no? I vaig començar a fer-me els usos per a filar, a fer el fil, no? I del primer moment que el que vaig voler fer era explicar-ho perquè feia com pot ser que ningú m'ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. I s'acaba, els coneixements de la roba és que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta, collir el cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir el cotó de colors i les plantes, que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, el meu sogre que ja m'havia cultivat, i el meu home aquí a l'hort d'este que tinc, que això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè, clar, no sabíem ni la mida de les plantes, però si plantes, plantacions de cotó, les plantes menudetes perquè hi haguen més plantes, les plantes més juntes. Aquí el primer any vam plantar totes juntetes i vam fer, pues, clar, se'n van fer de la mida d'ara, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer les llavors de 1,5 a 2 metres per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Ara fa uns 3 anys així vam posar el recagoteo. He hagut d'aprendre com se cullen, quan. Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps que ho he anat aprenent, ho he anat tirant totes les xarxes socials. Em va sobtar tant que no us haguessin ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba, al final, també és una manera de donar-li valor.
1: Que un crió, menut, t'agraïsca i que doni valor a un fil que li he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, si és que, bueno, les escoles mestres tampoc no tenen tallosa, però vull dir, per a pensar, de dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55, al 68, s'hi va cultivar molt de cotó. No sé si ho ha sentit dir, s'hi va cultivar molt, vale? Jo el recordo, però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX, el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha de deltebre del llibre d'abans, que hi ha un deltebre a la biblioteca, una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu, vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document que hi ha, perquè hi ha molt poca cosa escrita del cotó, i documents apenes hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta, i vaig trobar, després que ja estava tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, del iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tiquet dels llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, un full de mà, no costant de dia tants quilos. I crec que és, doncs, te diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no

0: llibres d'animals.
1: I aquests tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
0: Però trobar algú que estigui disposat en això, no ho sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo ho veig molt difícil que algú m'agarri. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
1: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
0: O sigui, el que a mi el cor m'ha dit, no? I les noves creències de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, vull dir, m'he fet l'empresa a la mida meua. El camí m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinc d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir fins que em jubile. Espero seguir, ja està, ho entens? Però me sap mal que després d'això s'acabarà.
1: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta es mantindrà.
2: Jo escolto l'Ambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les rodes de premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem a música de la nostra època. Però què ha passat? Que ha passat que l'alarma per pluges ens ha, bueno, ens ha malbaratat el plan que teníem, no? Que era anar a ballar una mica i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que, bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha estat un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
4: Continguts en xarxa.
5: El diccionari TermCat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
5: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
7: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar

0: els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: L'univers infinit.
1: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica, però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
2: ¿Sabías que...?
3: ¿Sabies que a la Mediterrània existeix un organisme que podria ser l'ésser viu més antic del planeta i es troba sorprenentment a prop nostre? Es tracta d'una praderia gegantina de Posidònia oceànica, una planta marina endèmica que forma extensos camps submarins. L'any 2012, un equip de biòlegs va descobrir una d'aquestes praderies situada entre Eivissa i Formentera. Tenia una edat estimada de més de 100.000 anys. Algunes anàlisis fins i tot apunten que podria arribar als 200.000. El més fascinant és que tota aquesta extensió podria ser un únic individu clonat milers de vegades a partir de la mateixa planta mare original. La Posidònia es reprodueix tant per llavors com per creixement vegetatiu. Aquest últim procés fa que es vagi expandint lentament, però de manera contínua, generant un superorganisme immens que comparteix el mateix material genètic. A més, les praderies de Posidònia són autèntics pulmons marins, produeixen grans quantitats d'oxigen, estabilitzen la sorra i serveixen d'hàbitats per a centenars d'espècies. També retenen CO2 de forma extraordinària. De fet, poden guardar-lo durant mil·lennis.
0: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nou xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 7 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat amb triomf el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. El Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 7 minuts, les 7 del matí i 3 minuts, volíem dir, els que ara mateix passen doncs d'aquesta hora en punt. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, tenint en compte això les afectacions de moltes carreteres, sobretot al sud del país. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, efectivament, comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges, algunes d'elles noves, sobretot, com deies, al sud de Catalunya. A hores d'ara hi ha fins a 4 vies tallades. De Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i també la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-35-41, també, en aquest cas, per inundacions. I també queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès. Bueno, en aquest cas, podríem dir que continua tallat també, doncs, per inundacions. Per altra banda, també recordem que a hores d'ara queda tallada la sortida de Lliçà d'Amunt i també un carril de circulació a la C-17, doncs en aquest cas també per risc d'esllavissades en direcció a Barcelona. Per altra banda, a hores d'ara, més enllà d'aquestes incidències pels aiguats, hem de destacar que tenim dos accidents actius. Un a la C-25 a Santa Coloma de Farners, que en direcció a Lleida doncs deixa un carril de circulació tallat des d'ahir al vespre i també doncs tenim un segon accident a la GI-554 a l'altura d'Esponellà, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Un dia més, paciència i bon dia.
2: I atenció, aquest matí al servei de Rodalies, Renfe alerta que a causa d'una incidència aliena a la companyia, la circulació pot patir afectacions o interrupcions i recomana usar mitjans de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. Ho comprovarem en directe al llarg d'aquest informatiu en connexió amb l'estació de Sants de Barcelona. I ara sí, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Deixem enrere una situació de pluges torrencials una altra vegada. Ahir van passar dels 100 litres per metre quadrat en alguns racons de l'Ebre i no hem de baixar la guàrdia perquè encara al llarg de les immediates hores tindrem algun xàfec intens. Aquest matí arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà, molt a prop del litoral. tempestes que també venen acompanyant aquest ambient més aviat suau. No ha baixat la temperatura. Compte, això sí, amb moltes boires que hi ha hores d'ara a l'interior del país i alguna pluja que tanmateix s'anirà produint al Pirineu de Lleida. Aquesta tarda un temps molt indefinit, molt variable. Moltes estones de sol, però també grans nuvolades amb algunes tempestes, les més fortes a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. Compte a cavall de la Garrotxa, al nord de l'Alt Empordà també, a última hora de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país, i anar acompanyats localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure, doncs, amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreters per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp també sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
5: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
2: A Granollers, avui està previst que es reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir s'activés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a les zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos, com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen persones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Els aiguats dels darrers dies han deixat afectacions importants també a l'Ametlla de Mar, especialment en la mobilitat. La intensitat de la pluja, amb prop de 140 litres per metre quadrat en menys de 3 hores, ha malmès nombrosos camins i carreteres que travessen barrancs. També hi ha hagut afectacions per filtracions d'aigua en diversos equipaments municipals, com el centre esportiu, l'escola, la llar d'infants i la llar de jubilats. Ara els treballs se centren a restablir la mobilitat i avaluar els danys als edificis municipals. L'Ajuntament també preveu revisar els punts més vulnerables del municipi i buscar actuacions permanents per reduir els riscos davant futurs episodis de pluges intenses. N'ha parlat Xavier de la Fuente, que és regidor de Serveis d'Emergències d'aquest municipi.
6: Estem en la fase de restabliment, a esperes de que no ens torni a repetir aquest episodi, no? I buscarem, doncs, bueno, les solucions adients. Tornarem a analitzar, perquè ja tenim els danys de fa 2 anys i mig, que també vam tindre un episodi important. Tornarem a analitzar des de la Comissió de Protecció Civil quins són aquests punts, diguem-ne, més dèbils de la infraestructura per intentar buscar solucions que siguin més permanents. Hem de seguir buscant solucions per a que quan plogui amb aquesta intensitat, pues, intentar al màxim evitar riscos per la gent.
2: Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Els aiguats d'aquests darrers dies han causat múltiples desperfectes també en cases, baixos o vehicles particulars, entre d'altres. En els casos en què hi ha pòlissa d'assegurances contractada, s'aconsella comunicar de seguida el sinistre. En declaracions a la xarxa, Carlos Solís, director tècnic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, ha explicat que el Consorci de Compensació substitueix les companyies d'assegurances només en casos extraordinaris i ha remarcat la importància de documentar tot.
7: Valorar exactamente cuál es el alcance de los daños. Es importante guardar, realizar fotografías, vídeos, documentación, justificación de los daños que se hayan producido. Si es necesario realizar algún tipo de actuación urgente o algún tipo de gasto, es necesario que todo eso quede documentado y guardar todos los justificantes.
2: Set i 11, un altre dels punts destacats de l'actualitat és el nom propi de Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat, que ja és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, deien Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i també dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació de David Amador.
8: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però, segons ha assegurat, no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
9: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos. I fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
8: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
9: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
8: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
2: Mentrestant, veïns d'Amer, a la comarca de la Selva, han celebrat la sentència del Constitucional sobre l'amnistia. Ho han fet cantant l'himne dels Segadors a la plaça de la Vila. Ha estat la seva manera d'homenatjar Carles Puigdemont, fill predilecte d'aquesta població gironina, ara que la seva tornada és més a prop. Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i els demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
10: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el poder judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
11: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
2: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
12: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
13: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix. I com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
2: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellver.
14: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
12: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
14: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
2: En aquest context, afegim que el desnonament previst per ahir al barri de la Floresta, Sant Cugat del Vallès, ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per a l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres es van concentrar des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament. Ens ho explica el Joan Garcia, de Cugat Mèdia.
15: La comitiva judicial arriba poc després de 11:15 al matí, hora en què estava previst el desnonament. Hi ha parlat amb en Nick, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Durant la intervenció s'ha produït una discussió entre en Nick i l'advocat de la propietat en què ha hagut d'intervenir la comitiva judicial. Finalment, el desnonament no s'ha executat.
16: La senyora del comitè judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si de cas em feien fora i llavors ha sigut molt necessari, òbviament.
15: El desnonament ja s'havia intentat anteriorment, però tampoc no s'havia arribat a executar. En Nick assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge, però que actualment no disposa de cap alternativa habitacional.
2: Deu minuts i arribarem a 8:15. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Eurocup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Nguessan amb 12 punts, Witake amb 11 i Martínez Geben amb 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que treia i a pit per aquest primer triomf continental.
17: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar la energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
2: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins al marcador va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats. L'entrenador, Dani Miret, diu que encara estan en període de rodatge.
18: Encara estem definint aquests automatismes, aquestes connexions, adaptar-nos al que volem exactament. Som un equip que juguem d'una manera molt concreta i això, doncs, costa a vegades d'encaixar les peces. Hi ha jugadors que ho encaixen més fàcilment i altres doncs, que en aquest procés doncs, al principi tenen més alt i baixos, però penso que la voluntat de tothom de fer equip i d'entendre com ser millor com a equip és clara i ara realment doncs, ens falten partits.
2: I avui serà el torn del Quinzenàs Manresa, que debutarà a casa a l'Eurocup. Rebrà l'Ulm alemany a 9:15 del vespre al Nou Congost. L'equip arriba amb ganes de refer-se després de la derrota a la Lliga contra el Breogán i amb la intenció de donar una alegria a l'afició. L'entrenador assistent, Nacho Juan, explica com afronta el duel l'equip vegenc.
19: La Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza.
2: I parlem ara de futbol perquè la selecció espanyola ha segellat la classificació per als quarts de final de la Lliga de les Nacions amb un nou triomf davant Croàcia. 2 gols de Mikel Merino, el segon al minut 88, van permetre al combinat remuntar després que els balcànics s'avancessin a la primera part. Amb aquest triomf, els de Luis de la Fuente tanquen la finestra per als partits de seleccions en ple de victòries en 4 partits. El tècnic destaca l'esperit combatiu del combinat.
20: Es así, son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar, pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos.
2: I Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benin en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
0: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado. Con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todo lo que venga.

0: El disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. Tots els detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
1: André Ricard, disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
2: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9 menys 5 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
1: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals que tindrà el disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.
0: Després d'ajornar el concert de dilluns per la pluja, finalment avui Oques Grasses actua a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. És el primer dels quatre concerts de comiat que, durant quatre dies seguits, fins dissabte, posaran punt final a la trajectòria de la banda osonenca. Quan es van posar a la venda les entrades per al concert de comiat d'Oques Grasses, es van esgotar en pocs minuts, fet que va provocar que es programessin tres concerts més. En total s'han venut 220.000 localitats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: És que...
1: Sabies que els arbres es comuniquen entre ells mitjançant un sistema subterrani d'arrels i fongs? Aquest fenomen, conegut com a la Internet dels arbres, és un sorprenent exemple de com els éssers vius estableixen connexions i se'n beneficien mútuament. Quan els arbres estan connectats per aquestes xarxes subterrànies, poden intercanviar nutrients, aigua i missatges químics essencials per al creixement i la supervivència. A través de les arrels, els arbres poden compartir recursos amb altres individus de la mateixa espècie i fins i tot amb diferents espècies d'arbres interconnectats. Els fongs micorrízics actuen com a intermediaris en aquesta comunicació. Aquests fongs formen una associació simbiòtica amb les arrels dels arbres, estenent les seves hifes, que són com filaments a terra. Aquestes hifes connecten les arrels de diferents arbres permeten l'intercanvi de nutrients i senyals químics. A més dels nutrients, els arbres també poden transmetre senyals de perill mitjançant aquesta xarxa. Per exemple, quan un arbre és atacat per insectes o malalties, pot emetre compostos químics a través de les seves arrels i fongs associats per alertar els arbres veïns que poden enfortir les seves defenses en resposta. Aquesta comunicació subterrània entre arbres demostra la complexitat i la interconnexió dels ecosistemes forestals. Ens recorda que, igual que els éssers humans, els arbres també depenen de la col·laboració i la solidaritat per prosperar en el seu entorn natural.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el nou matí de caos que es viu a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també a l'estació de Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. De seguida aprofundirem també amb la vaga general anunciada pels sindicats majoritaris en relació als salaris i l'accés a l'habitatge. La patronal dubta que sigui legal plantejar-la i buscarem l'opinió d'Oriol Alba, secretari general de la CECOT. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Assumpción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha tallades quatre vies. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-3541 i el túnel de les Franqueses del Vallès també continua tallat per inundacions. A la C17 es talla un carril de circulació i la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona. A banda, es registren ja fins a quatre accidents. Un a la C58 fa uns minuts a Sabadell, amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord. El segon accident ha estat a la C33, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, que deixa només un carril obert. El tercer accident ha estat a la C25, a Santa Coloma de Farners, amb un carril tallat en direcció a Lleida. I, per últim, hi ha un accident a la G554, a Esponellà, on s'obre pas alternatiu en tots dos sentits. I pel que fa al temps, aquest matí encara caldrà estar pendents d'algun xàfec localment intens arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà. L'ambient continuarà suau en temperatures que no han baixat gaire, mentre que a l'interior hi haurà moltes boires. També s'espera alguna pluja al Pirineu de Lleida. De cara a la tarda tindrem un temps molt variable, amb estones de sol, però també nuvolades que deixaran algunes tempestes. Les més fortes s'esperen a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. A última hora, els xàfecs també podran afectar la Garrotxa i el nord de l'Alt Empordà.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho dèiem suar en els titulars, nou matí de caos a Rodalies. Renfe ha anunciat que a aquesta hora el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions, en principi, no tenen a veure directament amb l'efecte de les pluges i ho atribueixen a la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Reclamen, en concret, rebre els informes que s'elaboren després de les marxes exploratòries per reprendre la R1 fins a Blanes, la RG1 entre Maçanet i Portbou i els regionals de la R13 i la R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i la R17 fins a PortAventura, trams ja validats pels tècnics d'ADIF. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes d'aquests darrers aiguats. Anem en directe, doncs, a l'estació de Sants de Barcelona, on hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, a Sants.
0: Bon dia, Helena. Hi ha certa confusió a aquesta hora perquè no podem parlar de caiguda total del servei de Rodalies, ja que funcionen molts dels trens, tot i que amb retards en alguns dels casos, però sí que es nota certa complicació i certa confusió perquè no se sap ben bé quines són les raons que explicarien que, per exemple, a la R1 no funcioni cap tram. I hem de recordar que ahir dimarts, per exemple, s'havia ampliat i s'havia recuperat el servei ferroviari des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Arenys de Mar. En aquests moments la R1 no funciona, però sí funcionen altres trams i altres línies, tot i que a 8 línies, hem de recordar-ho també, hi ha serveis alternatius per carretera habilitats com a conseqüència de les pluges dels últims dies. Hi ha més d'11 línies, hi ha diferents tipus d'incidència, però insistim, els trens continuen circulant en algunes de les línies i en alguns dels trams, tot i els retards i demores que ja comencem ha constatat aquí els panells d'informació. Així que la situació ara és de confusió a l'espera de com evolucionen al matí. Sí que et podem assegurar que no hi ha un caos generalitzat. Rodalies no ha caigut de manera total, tot i que les recomanacions és que els usuaris busquin alternatives per assegurar que arribaran a temps als seus llocs de feina o als seus centres d'estudi. Alguns dels trajectes, algunes de les línies, alguns dels trams funcionen igual que ho feien ahir dimarts, però d'altres, és el cas de l'R1, no funciona en cap punt de la línia. La situació provocada per les pluges dels últims dies i la decisió dels maquinistes de plantar adaptar-se avui i no agafar els trens estan agreujant i molt una situació que ja era delicada com a conseqüència precisament de les inclemències climatològiques. Així, aquesta és la situació. Som a l'espera de tenir més detalls sobre l'evolució del servei, un servei que a l'R1 està interromput i amb demores o incidències vàries a la resta de les línies.
4: Gràcies, Anna. Doncs et deixem aquí pendent d'aquestes novetats, d'aquestes explicacions, a veure si podem esbrinar alguna cosa més sobre què està passant avui a aquests trams de Rodalies afectats per aquesta possible vaga encoberta, no sé si dir-ho d'aquesta manera. Gràcies, Anna. Nosaltres intentarem de seguida anar també a Mataró per veure com es viu allà aquesta situació.

0: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar també acompanyats, per cert, localment, de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre 6. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp, també, però, sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6. I ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients, ho diem bé, sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers, avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a zones boscoses per on es podria haver perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Tres minuts per arribar a 3:15. Us ho dèiem, intentaríem anar de seguida a Mataró perquè us estem destacant que des de primera hora Renfe alerta que el servei de Rodalies no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació, sembla, de plantada dels maquinistes. La companyia i el sindicat CEMAF confirmen a la xarxa les incidències, que aquestes incidències, de fet, tenen a veure, com us dèiem, amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Busquem, doncs, el que us dèiem, aquest altre punt d'atenció. Anem fins a la R1, aquesta línia que és la que té més afluència de passatgers. Per tant, connectem amb la capital del Maresme. Són a l'estació de Renfe els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Marta Gómez. Bon dia, Marta. Explica'ns una mica quina és aquí la situació.
2: Molt bon dia. Doncs la situació, com podeu pensar, realment és la de desconcert entre tots els usuaris de Rodalies que arriben en aquesta estació i no saben ben bé què és el que està passant. Són precisament el personal de l'estació i també el personal de seguretat qui està informant a tots els viatgers que ja no cal ni que entrin al vestíbul, que no hi ha trens i que no se sap si n'hi haurà al llarg de les properes hores. Els viatgers s'acumulen precisament aquí, just a l'entrada d'aquesta estació de Mataró, per on hi passa l'R1, ara ho dèieu, una de les, bueno, la línia més concorreguda de tota la xarxa de Rodalies i que precisament el que estan fent els viatgers és haver de buscar un servei alternatiu, que ara mateix arriba un dels primers autobusos precisament per recollir els primers viatgers per traslladar-se en altres punts del Maresme seguint aquesta línia R1, però a més, els qui han preferit ja moure's han hagut de caminar uns 300 metres fins a la parada que de Moventis, que és la línia E11.1, que precisament connecta el municipi de Mataró amb Barcelona. Moventis, precisament, ja ha reforçat aquest servei, però tot i així ens diuen que aquesta parada, com dèiem, a la plaça de les Treses, a uns 300 metres d'aquí, continua col·lapsada. Per tant, desconcert entre els usuaris que han de veure que avui anar a treballar o a estudiar s'ha descarrilat.
0: Marta, gràcies també per aquesta fotografia des de Mataró. Us deixem aquí també pendents. Qualsevol novetat, ens demaneu pas i us tornarem a donar entrada. Gràcies, companys de TV Mataró.

0: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
1: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però, segons ha assegurat, no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
1: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i dels demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
3: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el Poder Judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
4: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
0: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per a la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat, i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
5: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos convivint

0: s'apliqui tal com havíem demanat.
1: Deu minuts ens separen de les 8. Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens ho explica la Carina Bellvé.
2: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
3: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen. O como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
2: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: A tot això, Comissions Obreres i UGT han anunciat una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. Per conèixer com veu el teixit empresarial aquesta mobilització i quines repercussions pot tenir en l'activitat econòmica i en el diàleg social, parlem amb Oriol Alba. Ell és secretari general de la CECOT. Senyor Alba, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Molt bon dia.
1: D'entrada, com valora la CECOT aquesta convocatòria de vaga general i el motiu, d'alguna manera, que el genera, no? La vaga centrada en el fet que els salaris no permeten accedir a un habitatge digne?
4: Doncs nosaltres, des de la CECOT, valorem aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda. Per tant, en aquest sentit, creiem que no és l'instrument adequat i creiem que cal posar el focus en l'administració pública, en els governs i aquells agents que són competents per millorar l'accés a l'habitatge i no centrar el focus en les empreses, que també en patim les conseqüències.
1: Experts en dret laboral diuen que la convocatòria és legal, però la COE ha qüestionat l'encaix jurídic d'aquesta vaga general. La CECOT comparteix aquest diagnòstic?
4: Sí, totalment, i creiem que, com apuntava, que el focus no és l'adequat. Creiem que, al contrari, el que hauríem és d'estar fent un front comú, tots els agents socials, els agents econòmics, la societat civil en general, hauríem d'estar fent un front comú davant de l'administració per reclamar millores i mesures que siguin efectives per facilitar l'accés a l'habitatge. Les empreses també patim les dificultats que tenim tots plegats, doncs, d'accedir a la vivenda. Això també genera, doncs, dificultats de mobilitat dels treballadors entre territoris. També genera, doncs, una pressió inflacionària respecte dels sous, dels salaris dels treballadors, i això també ho hem d'entendre en un context d'increment de costos de les empreses. Vivim un moment d'increment dels costos energètics, de molta incertesa per tot el que està passant a nivell planetari, i doncs això cada cop a la petita i mitjana empresa, doncs, li és més difícil mantenir la seva viabilitat, i per tant entenem que l'instrument, el que hauríem de fer és justament un front comú davant de l'administració i no posar el focus i intentar culpabilitzar a l'empresa o a la petita propietat.
1: No vull perdre

0: l'oportunitat de preguntar-li, ja que el tenim aquí, sobre els aiguats, quina és l'avaluació que feu de l'impacte d'aquests temporals sobre el teixit empresarial, especialment el Vallès i el Maresme. I no sé si les línies d'ajut que ha anunciat el govern són suficients o, com a mínim, ajudaran d'alguna manera aquestes petites i mitjanes empreses que vosaltres representeu.
1: Doncs, òbviament, estem preocupats per aquests episodis que estan passant. També preocupats perquè ja els últims mesos, els últims anys, són força freqüents i el diagnòstic que fem, les recomanacions que fem a les empreses és que cada cop més estiguin preparades, estiguin plans d'acció per fer front a aquestes incerteses climàtiques. No? En aquest sentit, tots els paquets d'ajuda que es puguin posar a disposició de les empreses sempre són benvinguts. Nosaltres aquí veiem afectacions directes que pugui tenir una empresa perquè hagi tingut una inundació o s'hagi malmès alguna de les seves instal·lacions, però també ens preocupa, per exemple, el que està passant avui en tot l'àmbit de Rodalies, no? Les afectacions, les derivades que tenen i que afecten el conjunt de la ciutadania, no només per mobilitat, sinó també per la mobilitat de mercaderies.
0: Parlàvem, de fet, ho deia vostè, estem en un context electoral. Amb aquesta convocatòria del 29 de novembre, queden en suspens, si més no, això és el que s'especula, la reforma del model de finançament i, per exemple, també la condonació del FLA. Quina afectació pot tenir aquesta paràlisi sobre la inversió empresarial i la capacitat, per exemple, de la Generalitat per impulsar projectes productius? Molt breument, senyor Oriol Alba, perquè no tinc més temps.
1: Molt bé, doncs, òbviament, ens preocupa moltíssim. S'obria una oportunitat de posar sobre l'agenda política l'infrafinançament de Catalunya i trobar instruments de garanties, mecanismes de protecció de les inversions no efectuades i, per tant, que partem ara temps en aquest sentit, veiem avui la necessitat d'invertir en infraestructures ferroviàries com en tants altres temes. No? Per tant, una oportunitat perduda.
0: Oriol Alba, moltes gràcies. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Plataforma de vídeo a la carta. Plataforma web que permet accedir a un servei de vídeo en línia, el qual permet la selecció i reproducció en continu de continguts audiovisuals en qualsevol moment des d'un dispositiu electrònic que tingui accés a internet.
5: Filmin, Netflix o la xarxa Més són diferents plataformes de vídeo a la carta que ens permeten visualitzar quan volem i on volem un gran catàleg de pel·lícules, sèries i altres productes audiovisuals. També ens hi podem referir com a plataforma de vídeo a demanda o plataforma audiovisual. Tanmateix, si per parlar d'aquests productes ens fixem en el mode de distribució que té lloc a la xarxa de telecomunicacions, sovint es fa servir la sigla OTT de l'anglès, over the top, que significa literalment per sobre dels límits. En català es parla de plataforma OTT o plataforma de lliure distribució.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
7: Plena Puigdueta.
8: Bon dia, nou matí d'incidències a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia i el sindicat UGT han confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona, però també a Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa ferroviària i on s'acumulen viatgers a les parades on hi ha els busos alternatius i també les línies interurbanes. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que en els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín. Tot seguit parlarem amb ell per valorar-ho. El butlletí oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
9: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patint i tots els treballadors i treballadores doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
8: Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Passen 4 minuts de les 8. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana amb tot el cúmul d'incidències que hi ha. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
10: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant, encara hi ha unes 6 vies afectades per les pluges. Repassem les que estan tallades, el túnel de les Franqueses, la C43 a Benifallet i la T301 també està tallada, i la T-3541 entre Paüls i Xerta. Pel que fa a l'àrea metropolitana, en aquests moments la situació és molt complexa. Tenim sobretot el problema de la 2, on hi ha aturades entre Sant Vicenç dels Horts i el Papiol, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà i entre Cornellà i Sant Vicenç. També a la part sud, a la B23, problemes a Sant Feliu, entre Sant Feliu i el Papiol d'entrada a Barcelona i de sortida també. I pel que fa a la C32, aturades a Sant Boi, en ambdós sentits de la marxa, a Premià de Dalt hi ha un accident, això hi ha el tram nord. L'àrea, el que són les dues rondes, amb molta, molta mobilitat. Compte, mantingueu les distàncies de seguretat i els accessos nord també van molt carregats. Sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat i no baixeu la guàrdia. La situació és complexa. Bon dia.
8: I un dia més hem d'estar molt pendents de la previsió del temps, que ens acosta, com sempre, en Lluís Miquel Pérez, que ens explica que els xàfecs van a menys, però que no acaben de desaparèixer. Lluís Miquel, bon dia. Tu no hi pots fer res?
11: Bon dia, Helena. La veritat és que, sobretot, no mateu el missatger, perquè si fos per nosaltres, la veritat és que l'atmosfera seria bastant diferent, com a mínim, de la que estem tenint els últims dies, que ja s'ha passat de rosca pel que fa a pluges ja de les últimes hores. A Xerta, 110 litres per metre quadrat. Barri del Serrallo de Tarragona, més de 100 litres per metre quadrat. 70-80 litres a Sitges, al Prat, a Viladecans, Castelldefels, barris marítims de Barcelona capital. Per tant, déu-n'hi-do, ja n'hi ha prou. Però compte perquè encara haurem d'estar pendents d'aquesta meteo. A hores d'ara, de fet, i al llarg de tot el matí, s'aniran formant tempestes sobre el mar, que de fet les tenim a hores d'ara, i que en algun moment fregaran la costa. Per tant, les viles més a prop del mar, especialment des del Barcelonès fins al Baix Empordà, tindran algun patac d'aigua. També aquest matí al Pirineu de Lleida hi està plovent amb gràcia i a gran part de l'interior del país hi ha molta boira, per tant, precaució al volant. Aquesta tarda no desapareixen els ruixats, de fet, apareixeran com a bolets i sobretot a prop de les muntanyes, de les serralades del prelitoral, de les comarques de la Catalunya central, Pirineu, també l'interior de Tarragona, sobretot l'Ebre, tornarem a tenir algun ram. S'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda ja serà molt passatger. No s'hi estarà tanta estona plovent com ha passat les últimes hores amb aquest espectacle de llamps i de trons que ha estat brutal, la veritat. N'estem pendents a la xarxa.
12: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Us ho estem explicant gairebé des de primera hora, 9 matí, d'incidències generalitzades a Rodalies. Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, on hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, explica'ns quina és la situació ara mateix.
13: Bon dia, Helena. Els maquinistes s'han plantat a Rodalies, han anat als seus llocs de feina, però molts d'ells han decidit no agafar els trens, cosa que està provocant un matí de caos i d'enorme confusió aquí a Rodalies, a l'estació de Sants. La confusió per part dels usuaris és total i també per part dels informadors, que insisteixen que el servei funciona, tot i que aquest ja no funciona ni a la R1 ni a la R4 i s'acumulen fins a 60 minuts de retards i demores a la resta de línies. Què diuen els sindicats? Què diuen els maquinistes? Doncs que no han rebut els informes acreditatius que garanteixin la seguretat a tota la xarxa de Rodalies després de l'ensurt ahir a Vilanova. Acabem de parlar amb Francisco Cárdenas, responsable del sector des del sindicat UGT, que ens deia que volen seguretat. Si aquesta no arriba, no agafaran els trens.
14: Resulta que después de todo lo que de las lluvias y de los problemas, cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien y con unos, tiene que estar certificado por personal de seguridad, por personal de la DIF y no nos los dan. A más, si todo eso ya es grave. Ayer por la noche, no sé si lo sabéis, entre Vilanova y San Vicente, Vilanova y Cubellas, se cayó un talud con un árbol encima de un tren en marcha, con gente, con todo, con viajeros, con todo. Entonces buscamos seguridad, no buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
13: La companyia hauria comunicat a través del correu electrònic al maquinista els avenços pel que fa a la supervisió dels diferents trams de la infraestructura, però aquests, els maquinistes, requereixen i reclamen un informe acreditatiu i signat pels responsables.
8: Gràcies, Anna, per aquesta última hora. Et mantenim aquí per el que pugui passar i pel que ens puguis anar explicant. Gràcies i bon dia. Busquem ara un altre punt d'atenció i anem fins a Mataró, on s'acumulen també allà viatgers buscant un transport alternatiu i ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat. Per tant, connectem amb TV Mataró, amb Jaume Dormoà i amb la Marta Gómez. Bon dia, Marta, explica'ns.
15: Molt bon dia. Doncs el col·lapse de Rodalies s'ha traslladat en aquest cas fins a la plaça de les Treses, on som i on habitualment ja hi ha autobusos interurbans que connecten precisament la capital del Maresme amb Barcelona, amb aquesta línia E11.1. Però avui la imatge és la que teniu darrerament, amb unes cues quilomètriques que envolten tota aquesta plaça de les Treses, amb centenars i centenars de persones que el que volen precisament és traslladar-se fins a Barcelona, que segurament molts d'ells ho haguessin fet amb la R1 de Rodalies, com dèiem, una de les més concorregudes de la xarxa ferroviària, però que precisament s'han hagut de traslladar aquí en busca d'una alternativa. Nosaltres hem pogut parlar amb Moventis, que precisament el que ens deia i ens confirmava és que han afegit 26 expedicions des de Mataró en direcció a Barcelona i 29 des de Barcelona en direcció a la capital del Maresme en les línies E11.1 i E11.2. També en la línia C10, que recorre la costa de la comarca, i el que es viu aquí és molta preocupació, sobretot també la gent molt enfadada, que veuen que un dia més tornen a tenir problemes amb Rodalies, que s'han de buscar alternatives, i en el fons dins d'aquesta enfadamenta, podríem dir, també hi ha alegria cada vegada que arriba un autobús i poden fer un pas endavant cap al final del seu trajecte.
8: Doncs gràcies, Marta, també. Insistim que quan tingueu novetats, més notícies, més fets noticiables, ens demaneu pas i tornem a connectar amb vosaltres. Gràcies per la fotografia de nou.

0: tot plegat és a conseqüència de les pluges, dels temporals que ens estan afectant darrerament. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs també avui dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar acompanyats, de fet, localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi, el grau màxim de perill serà d'1/6. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5/6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir mateix els bombers havien ampliat, de fet, la zona de cerca a regions, a zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos, com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Un quart de nou, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo i és una informació que ara ens amplia en David Amador.
2: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però, segons ha assegurat, no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda fer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
2: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
3: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Doncs això, hores després de la decisió del Constitucional i de la reacció del jutge Llarena, parlem amb un dels noms propis d'aquesta jornada, Toni Comín, perquè ens expliqui com ha viscut el moment, què simbolitza recuperar l'acta d'eurodiputat i com s'imagina el seu retorn a Catalunya. Senyor Comín, bona tarda. De fet, bona tarda no, seria bon dia. I gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia. Molt bon dia, molt bon dia.
0: Ara ho vèiem, la compareixença de Puigdemont, vostè hi era. Què representa, el vam sentir amb ell, no vam sentir-lo a vostè, què representa, doncs, per vostè personalment i políticament aquest moment?
4: Políticament representa el que va explicar el president. De fet, ell va fer la compareixença com li corresponia amb ell, però en nom dels tres, parlava en nom dels tres. I per això estàvem acompanyant-ho ahir, mentre la feia. I políticament és molt clar. Políticament és, va dir el president, ho diem des del respecte i des del diàleg, però és una victòria nostra de l'independentisme i és una derrota de l'estat espanyol, perquè la llei d'amnistia representa una rectificació d'un estat que va decidir afrontar un conflicte polític a través de la repressió, a través de la via penal. I la llei d'amnistia és reconèixer que aquesta via no és la que correspon a una democràcia europea del segle XXI. Per tant, ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
0: No heu concretat...
4: Les bases. A nivell personal, em preguntaves què representa l'amnistia. Home, ahir va ser un dia molt feliç per la meva família, pels meus amics, per mi. Potser és el dia que havíem estat esperant... No, potser. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides. L'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
0: Segur que sí. Li deia, no han concretat quan pensen tornar. No sé si vostè preveu fer-ho aviat. I què marcarà, en tot cas, el moment del retorn? Aquesta seguretat jurídica, el context polític o el valor simbòlic d'aquest gest en si?
4: A veure, el retorn té moltes cares, perquè també té una dimensió personal. També afecta la família, els amics. Per tant, com que ahir el jutge Llarena ens va descol·locar a tots perquè la previsió era que ell trigués encara uns dies aixecar l'ordre de detenció, no comptàvem que ja puguem tornar tan immediatament, pensàvem que seria més a finals d'octubre. Per tant, ara encara no hem tingut temps materialment d'acabar de parlar amb els advocats per veure des del punt de vista jurídic exactament quina és la situació i, sobretot, amb la família, per veure exactament quin és el moment també de cara a la família que convé fer aquest moment de retorn. Però el que sí que hi ha és una urgència política, en el meu cas. Jo sóc eurodiputat i, per tant, és important que pugui finalment exercir com a eurodiputat i representar el 500.000 de persones que em van votar. Com sabeu, una vegada més l'estat espanyol ha fet trampes, ha impedit que jo exerceixi, i ara jo he de poder agafar l'acta d'eurodiputat i, per tant, començar a exercir. Per tant, amb la suma de tots aquests criteris, a les properes hores, els propers dies, acabarem de confirmar la data del retorn.
0: Acabo ja, Toni Comín, precisament això, la recuperació de l'acta d'eurodiputat és només o serà només un pas administratiu o serà el primer gest d'una nova etapa política per vostè?
4: Home, és una etapa política per mi i pel meu partit, perquè finalment podré exercir d'eurodiputat en un moment que a Europa, hi ha un desafiament descomunal, un dels desafiaments més grans que hi ha hagut mai a la política europea, a la societat europea, des del final de la Segona Guerra Mundial, que és aquest auge de l'extrema dreta, que literalment és una amenaça, la primera vegada en dècades que la democràcia europea està amenaçada en els seus fonaments. I, per tant, és molt important que ens puguem implicar tots en aquesta batalla, que té a veure també amb combatre les causes de l'extrema dreta, que vol dir combatre la desigualtat econòmica, combatre la desigualtat social que està a l'arrel d'aquest creixement de l'ultradreta a Europa. I, per tant, és una etapa, no meva, és una etapa de la història d'Europa nova, una etapa molt important en la qual jo vull fer la contribució que em correspon, la que jo pugui fer des del Parlament Europeu.
0: Toni Comín, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i nosaltres ens n'alegrem de saludar-lo per un moment tan especial en la seva vida. Que vagi molt bé, ben aviat.
4: Moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.

0: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellvé.
1: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
1: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: I en aquest context, precisament, s'emmarca l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa, precisament, dels salaris i del dret a l'habitatge. La primera reacció, o una de les primeres reaccions des del teixit empresarial, en aquest cas, la del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que, des de les empreses, també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria de vaga.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: Us ho hem destacat en els titulars. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessant, amb 12 punts, Witake, amb 11, i Martínez Geben, amb 19 de valoració, van liderar el conjunt de Moncho Fernández. I en futbol destaca Leo Messi, que s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benín en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
4: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección. Pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Sabies que...
4: La televisió té l'origen en els avenços a la tecnologia a principis del segle XX, combinant descobriments en la transmissió d'imatges i la comunicació a distància. De fet, el concepte televisió significa visió a distància i va ser possible gràcies a diversos inventors i científics. Un dels pioners més destacats va ser l'enginyer escocès Lon Logie Baird, que al 1925 va aconseguir la primera transmissió d'imatges en moviment a través d'un sistema mecànic. La seva invenció va permetre mostrar imatges rudimentàries mitjançant ones de ràdio. No obstant això, el veritable salt cap a la televisió moderna va passar amb el desenvolupament de la televisió electrònica. Al 1927, el jove inventor nord-americà Philo Farnsworth va transmetre la primera imatge electrònica al seu laboratori, utilitzant un dispositiu anomenat dissector d'imatges. Al mateix temps, el rus nord-americà Vladimir Zworykin desenvolupava l'iconoscopi, una càmera de televisió electrònica, cosa que va ajudar a millorar la qualitat de les imatges transmeses. Durant les dècades del 1930 i 1940, les primeres emissions experimentals van ser provades a diversos països. Al 1936, la BBC al Regne Unit va iniciar la seva primera transmissió regular de televisió. Després de la Segona Guerra Mundial, la televisió es va popularitzar ràpidament i es va convertir en un mitjà massiu d'entreteniment i informació a nivell global.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el nou matí de caos a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. Aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
6: De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també amb Mataró al Maresme, per on discorre la línia R1 i l'alteració del servei fa que s'acumulin cues mai vistes a les estacions d'autobusos de la ciutat. Segons acabem de saber, els maquinistes han rebut ja els informes de les marxes exploratòries i reprendran, per tant, la circulació si consideren que tot està bé. Tot seguit ho comprovarem en directe i anirem també de nou a l'estació de Sants de Barcelona per copsar el desconcert dels usuaris. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. A aquesta hora hi ha prevista una nova compareixença del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya des de la seu d'Interior per actualitzar la situació i connectarem també en directe. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín, amb qui hem parlat en directe fa uns minuts des del Notícies en xarxa.
8: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates catalans espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
6: El butlletí oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral. I també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
6: El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Bnei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 5 minuts els que passen ara mateix de 8:45, un matí complicat i volem, per tant, saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem de nou amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Sílvia.
9: Hola, bon dia, de nou. Doncs seguim recordant que hi ha 6 dies afectades per les pluges i n'hi ha 4 detallades a les Franqueses del Vallès, Benifallet i entre Paüls i Xerta. L'àrea metropolitana avui la situació és complexíssima. Hi ha moltes retencions tant a l'àrea nord com a la sud. En el cas, per exemple, de part sud, a la 2 tenim retencions a Sant Vicenç, Sant Joan d'Espí i Cornellà. A la B23, l'entrada i la sortida per la Diagonal, carregadíssima, com la C32 també a Cornellà o, en el seu cas, al tram nord, al tram de Premià o Mataró. Però és que els accessos nord tampoc s'escapen. C58, C33, els túnels de Vallvidrera, la C17 i les rondes van molt, molt carregades. Es nota que la situació és complexa, que no hi ha trens, que hi ha molta mobilitat i us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat i us mantingueu informats. Bon matí.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem, a aquesta hora estem molt pendents també de la compareixença al Departament d'Interior per actualitzar l'evolució dels aiguats que ens han afectat les darreres hores. Per ara, Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat i és que es preveuen nous xàfecs, malgrat que de menor intensitat que els que hem patit fins ara. Per tant, ens n'anem directament cap al Departament d'Interior. Està parlant Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
10: Doncs, continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet amb aquesta vigilància i en cas que hi hagués alguna situació que s'agreugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població. No ho esperem en aquests moments, de totes maneres, per aquesta previsió que tenim, doncs no ho esperem. També ens avisa el Servei Meteorològic que de cara a dijous i divendres entrarà ja vent de mestral i de tramuntana i que esperen que ja la situació sigui molt diferent pel que fa a les precipitacions. Com afectacions que hem tingut durant el dia d'ahir i durant aquesta nit, per exemple, tenim el nombre de trucades del 112, del número 112, va rebre per aquest episodi d'ahir i d'avui de pluges arreu del litoral 690 trucades, El pic de les trucades va ser sobre les 8 de la tarda. Moltes d'aquestes eren per inundacions, per entrada d'aigua en els edificis, en baixos, també per situació de rescat de persones i també particions d'informació i avisos de risc estructural eren les més destacables. En continuació, també els donaré informació de les afectacions que tenim en aquest moment en el transport. Hi ha algunes afectacions, per exemple, al metro encara estan amb algun accés tancat o que ara estava en vies ja de resolució. I per part del que fa al transport ferroviari, doncs, com saben vostès, hi ha una incidència generalitzada que afecta el servei i en aquests moments doncs, aquest servei no s'està donant amb el 100% de la seva capacitat. Tenim una prealerta del pla Ferrocat per aquest motiu i el que demanem doncs, és a la població que sobretot s'informi si volen fer algun desplaçament i en el cas de que valorin que cal, que no és possible fer-lo, doncs valorin algun transport alternatiu. Com més informació, també podríem esmentar doncs, les manques de subministrament elèctric que s'han donat. En aquests moments tenim encara uns 5.300 usuaris sense llum, amb línies de baixa i de mitja tensió. Per exemple, alguns dels municipis afectats són Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona, Tortosa. S'està treballant, hi ha molts efectius en el territori treballant en aquestes incidències. Alguns ahir tenien dificultats per accedir i, per tant, continuen encara treballant i hi ha 18 grups electrògens instal·lats en el territori. Tinc el nombre exacte de persones que estan treballant, que són 293, per si algú té interès en aquesta dada. També comentar que pel que fa a la telefonia hi ha algunes incidències també en el territori, hi ha alguns problemes de servei en la zona, esdevinguts a lo millor pel tema de la llum o per una pròpia incidència del servei, però que també s'estan treballant en aquests àmbits. Dir que s'ha recuperat ja la telefonia en el municipi del Godall. En el municipi del Godall s'estava donant aquest servei de telefonia mitjançant una unitat de telecomunicacions d'emergències que és del Departament de Presidència, que en aquests moments, com que en el Godall ja hi ha llum, ja hi ha servei de telefonia, doncs el podrem passar cap a Xerta perquè pugui donar aquest servei allà. Hi ha hagut també incidències a nivell de l'aeroport, ens explicaven aquesta nit, per culpa del mal temps i també per incidències tècniques que han tingut que anul·lar alguns vols. Ara estan operant amb normalitat i recuperant doncs, tot aquest servei que no s'havia pogut donar. Pel que fa a centres educatius, també el Departament d'Educació ens passa la informació de que tenen alguns centres que no han pogut obrir, per exemple, Xerta, s'ha suspès l'activitat educativa en el municipi, hi ha uns 87 alumnes afectats. També a Tarragona, l'Institut de Miami, Platja, Baix Camp, és un centre que ha quedat afectat per les pluges i per aquest motiu doncs, s'ha tingut que fer la suspensió d'aquesta activitat i després també en l'edifici de la laboral, al Tarragonès, a Tarragona, hi ha hagut també inundacions i també tenen incidències en la utilització d'aquests centres. Per part meva no tinc més informació detallada. Si tenen alguna pregunta, quedo a la seva disposició i passo la paraula a bombers perquè puguin donar la informació del seu servei.
11: Val, bon dia.
12: Era Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fent el recompte, el reguitzell de totes les incidències que s'han produït a casa nostra arran doncs, de les pluges de les darreres hores. La bona notícia és que avui sembla que plourà, però no amb tanta intensitat com aquestes últimes hores, com aquests últims dies, i que dijous i divendres, gràcies a l'entrada de vent, la cosa aniria ja d'una altra manera. Per tant, doncs, aquest era el balanç que ens feien des del Departament d'Interior. Ara, però, parlem del transport públic perquè aquest també és un nou matí d'incidències generalitzades a Rodalies i també està clar, derivades d'aquest temporal viscut a les darreres hores, Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació d'aquesta manera. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garantides o garanties de seguretat després dels efectes del temporal i sembla que, segons hauria transcendit fa pocs minuts, aquests maquinistes ja haurien rebut els informes d'aquestes marxes exploratòries i podrien reprendre la marxa de trens si consideren que tot està bé. En tot cas, anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona on hi ha Antoni López i l'Anna Ruiz, que segur tenen informació de primera mà. Anna, molt bon dia.
11: Bon dia, Helena. Doncs traslladem aquesta pregunta al maquinista que ens acompanya en aquests moments. Ell és Miguel Huelamo, també representant del sindicat CGT. Miguel, heu rebut algun tipus d'informe acreditatiu que asseguri, preservi i pugui garantir la seguretat de les vies?
13: Pues en estos momentos, yo como maquinista, acabo de mirarlo, no he recibido nada. Como sindicato, luego bajaré porque fue el compromiso de mandarnos también los certificados a nuestro correo electrónico como sindicato. Yo no he recibido nada todavía, a día de hoy.
11: Miguel, a l'espera de conèixer si arriba i aquest informe acreditatiu, què ha passat aquest matí? Què heu fet els maquinistes?
13: Vale, yo, gracias por darme la oportunidad de explicar lo que está realmente pasando y un mensajito rápido al nuevo director de Rodalías, el señor Óscar Playà, que curiosamente, como CGT lo conozco solamente de una vez, y se le llenó la boca de seguridad. Pues nada, esta mañana se ha levantado el señor, que yo lo entiendo, se ha ido a un medio de comunicación y lo primero que dice es que esto es un conflicto laboral y no de seguridad. Eso es mentira. Aquí estamos esperando, como hasta ahora han estado cumpliendo, que cuando hay una incidencia en cualquier línea, una vez se soluciona, pues nos están enviando tanto a los sindicatos como a los trabajadores un certificado de ADIF que certifica que esa línea está correctamente y yo sin problemas a conducir. Pero bueno, el miedo, esta noche ha habido una luz en Vilanova, un árbol y un terraplén se ha caído. O sea, yo no sé, no estamos seguros. Entonces, de momento, hasta que no lo certifiquen, no vamos a salir.
11: O sigui, esteu a l'espera que a través dels vostres correus electrònics arribi aquest informe signat amb els responsables que tot està ok, que tot està bé.
13: En el momento que recibamos el certificado, como hasta ahora hemos estado cumpliendo, pues saldremos a conducir sin ningún tipo de problema. Todos los maquinistas están en su punto de trabajo y nadie ha faltado a trabajar.
11: Tots els maquinistes estan al seu lloc de feina, però no han agafat els trens.
13: Oye, en principio es normal, si hasta ahora estaban cumpliendo, nos estaban certificando sin ningún tipo de problema que las líneas están operativas, ¿por qué ahora no? Ahora envían mensajitos o te llaman por teléfono. ¿Quién firma? ¿Quién da? ¿Quién se pone delante de que eso está correctamente? Nadie. ¿Por qué? Porque no está el tema seguro. Bueno, pues estamos reivindicando eso. Seguridad, pero certificada por ADIF o por quien sea.
11: Miguel Huelamo, maquinista, també representant del sindicat CGT. Moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, Helena, a l'espera que els maquinistes rebin precisament aquest informe acreditatiu per part de la companyia que els asseguri que poden tornar a agafar els trens perquè la seguretat és gairebé absoluta a tots els trams de la xarxa ferroviària. Ha estat un matí molt complicat, molt complicat. Està sent un matí molt complicat aquí a Rodalies com a conseqüència de la plantada dels maquinistes que se suma a les últimes intenses pluges dels últims 4 dies. Tot plegat ha fet aquesta tempesta perfecta que cau en aquests moments sobre Rodalies i que impedeix el desenvolupament normal del servei de Rodalies. Per cert, a partir de les 10 del matí, Renfe farà una compareixença per explicar quina és la seva versió de la història i mentrestant són els usuaris els que paguen la factura d'aquest conflicte laboral, aquest conflicte de seguretat.
14: Està per a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
15: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. No, avui res. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res. Ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
11: A l'espera, Helena, ja de confirmar per part de Renfe si els maquinistes han rebut aquest informe acreditatiu i signat que podria garantir la seguretat de les vies, cosa que afavoriria el retorn a la feina dels maquinistes.
12: De moment, i pel teu testimoni, aquesta informació encara no els ha arribat, com sempre, doncs, contrastant, com és de rebut la informació. Gràcies, Anna Ruiz, que vagi bé. I busquem un altre punt d'atenció. Anem fins a Mataró, on s'acumulen viatgers buscant un transport alternatiu. I ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat, on hi ha molta aglomeració de persones, d'usuaris, de viatgers. Connectem amb TV Mataró, Jaume Dormoà i Marta Gómez. Bon dia. La cua continua sent llarga, infinita gairebé.
16: Molt bon dia. Doncs sí, el col·lapse de Rodalies realment s'ha traslladat en aquesta plaça de les Treses, on, com ja veieu, les cues són quilomètriques fins a l'altra punta d'aquesta plaça, en una imatge que costa de poder assumir, i realment que només es recorda en grans col·lapses de Rodalies, com quan també es va aturar tot el servei. És veritat que Moventis ha explicat a TV Mataró que han reforçat aquesta línia, aquesta E11.1, però també la E11.2 i el C10 amb 26 expedicions més que surten des de la ciutat de Mataró en direcció a Barcelona, 29 que surten des de Barcelona cap a la capital del Maresme, i entre tots els viatgers malestar, perquè un dia més es troben en haver de buscar alternatives. Nosaltres volem parlar amb la Sílvia. Sílvia, molt bon dia.
17: Bon dia, què tal?
16: En quina situació et trobes buscant una vegada més alternatives per poder anar a la feina?
17: Pues imagínate, es un poco la vida con Rodalies, ¿no? Que es cada día pasa algo. Cada día pasa algo. Con Rodalies nunca puedes hacer planes. Nunca. Y al final, pues nos encontramos con todo esto, miles de personas sin saber qué hacer, levantándose por la mañana y viendo a ver qué opciones hay para llegar al trabajo.
16: Com viviu amb aquesta incertesa? Com t'organitzes? T'has de llevar abans, mirar o informar-te dels serveis?
17: Es que al final, como se produce un poco el efecto de la habituación, tú ya sabes que puede pasar algo. Ya sabes que puede pasar algo. Entonces tú haces tu vida normal y bueno, y vas aceptando un poco lo que va pasando. Llegas cuando puedes, vuelves cuando puedes, y ese es un poco el tema. Entonces, cuando no es un problema, es otro. Ahora es el clima, vale, sí, lo entiendo. Luego los maquinistas, luego la orografía del terreno, luego un desprendimiento no sé dónde. Cada día hay algo en Rodalies.
16: ¿Para dónde pasa la solución?
17: Pues esto lo tienen que buscar los políticos, no nosotros. No nosotros, pero la solución tiene que existir y se tiene que dar. No puede ser, es que no podemos resignarnos a esto. No podemos. Y ahora, bueno, al menos aquí en Mataró parece que hay cierto movimiento, pero como vengas de fuera de Mataró estás muerto.
16: ¿Haguéssiu valorat també serveis alternatius per carretera, potser per part de Rodalies?
17: Pues sí, efectivamente. Es que lo que no puede ser es que se encargue Moventis de poner aquí autobuses extras para la gente que sale de Mataró. ¿Y la gente que no sale de Mataró qué? Los que venimos de más arriba, ¿qué? O sea, Rodalies lo que tiene que hacer es decir, no hay servicio, yo pongo un servicio por carretera. Ja està.
16: Com la Sílvia, centenars d'usuaris que realment avui es troben en aquesta situació. La Sílvia ho verbalitzava, malestar amb aquest degoteig de realment de problemes que genera aquesta línia R1 de Rodalies, la més concorreguda de tota la xarxa de ferroviària a Catalunya, i que una vegada més tots els viatgers que volen traslladar-se han de buscar una alternativa com la d'avui aquí a la plaça de les Treses, amb tots aquests autocars que van omplint-se de persones, però que les cues continuen sent llargues i, sobretot, generant molt malestar entre els usuaris.
12: Gràcies, Marta, companys de TV Mataró, per acostar-nos avui a aquest testimoniatge. Que vagi molt bé el dia. Minuts i arribarem a les 9. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya.

0: dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
1: El butlletí oficial de l'Estat publica ja els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Ens ho explica la Carina Bellvé.
2: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
3: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen. O como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
2: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: I en aquest context marquem l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. La reacció des del teixit empresarial arriba de la mà del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts en Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
4: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral. I també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: Encara temps per afegir que el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessan amb 12 punts, Witake amb 11 i Martínez Geben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que treia pit per aquest primer triomf continental.
5: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere en nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
1: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins, el marcador, va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb un 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats del partit. I abans d'acomiadar-nos, us recordem que heu d'estar avui molt atents si sou usuaris de Rodalies.

0: Rodalies, perquè, com us hem anat explicant des de primera hora, s'està vivint avui un dimecres una nova jornada d'incidències generalitzades. Renfe insisteix que, de moment, no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui encara aquesta situació. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.
1: La xarxa de comunicació local.

0: 7 d'octubre de 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe, ja ho sabeu, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Al Territori 17, a partir de 9:45, primer repassarem l'actualitat de les nostres comarques i després, com sempre, serà el moment per l'entrevista. Avui la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb la Laia Cuscó, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, per parlar sobre el programa de Festa Major d'aquest any. Després, a 9:45, veurem sempre que s'hi cou a Twitter, avui, de la mà d'Andreu Jiménez, i acabarem el programa parlant sobre economia, com sempre, de la mà de Joan Carles Arredondo, cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, i avui amb ell parlarem sobre els fons voltor. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Dos solars, una a l'Avinguda dels Països Catalans i una altra a la carretera de Roda. Vic va aprovar dilluns per unanimitat cedir aquests dos terrenys a la Generalitat per a la construcció d'habitatge de protecció oficial. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: L'habitatge està centrant bona part del debat públic arreu de l'Estat i aquest dilluns també ho va fer el ple de Vic. Des de que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català quatre solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que dilluns, en la sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de dos solars. L'equip de govern lamentava que a la ciutat encara no se n'ha construït cap. Núria Homs, regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Vic.
2: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és... hi ha moltes proclames, no? I molts pocs fets.
1: Des de l'oposició, els republicans convidaven el govern municipal a fer una radiografia i preguntar-se per què costa tant tirar endavant els projectes de construcció d'habitatge públic. Els copaires, per la seva banda, tornaven a posar sobre la taula la proposta d'habitatge a l'edifici del carrer de la Riera número 17, que la Generalitat va desestimar. Des del Partit Socialista, el seu portaveu Josep Bou justificava que a Catalunya ja s'han construït uns 6.000 habitatges de protecció oficial i a Vic cal fer autocrítica. I un discurs similar era el de Vic en Comú Podem. Arnau Martí sentenciava que a Vic no s'han fet els deures.
3: Ràpid no és. No és ràpid la licitació, no és ràpid els tràmits que fem en aquest mateix ajuntament, no és ràpid els tràmits que ha de fer la Generalitat. Però els passos, les decisions polítiques, sí que haurien de ser ràpides, sí que haurien de ser més àgils i sí que hauria d'haver-hi, sobretot, voluntat.
4: La realitat és que no s'han fet els deures durant massa temps, durant masses anys. En aquesta ciutat no hi ha hagut prioritats pel que fa a l'habitatge públic. I ara tenim les conseqüències que tenim. Unes llistes d'espera en què la gent s'ha d'esperar 3-4 anys per accedir a un habitatge públic.
1: Tant Som Identitaris com la regidora no adscrita, Elisenda Carrera, van valorar positivament la proposta de l'equip de govern.
5: Des de Som sempre defensarem que quan hi hagi la possibilitat de generar nous habitatges a Vic, especialment habitatges protegits, hem de posar totes les eines necessàries per a aquests projectes que puguin fer realitat.
6: I que puguin beneficiar-se aquesta llarga llista de més de 700 vigatans doncs, que estan pendents d'habitatge públic oficial.
1: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molís número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges.
0: El dilluns passat vam entrevistar dos veïns de Sant Julià del Fou, una urbanització de Sant Antoni de Vilamajor, sobre el carril bici que s'ha construït i sobre el vandalisme per part d'un grup de veïns que hi està en contra. Així que avui volem saber què en pensen algunes de les entitats referents en mobilitat sostenible de la zona. Enric Rubi, de què estem parlant?
7: Doncs sí, Iona, les entitats en qüestió són Cardedeu Vital, referent de la mobilitat sostenible des de 1998 a la vila i que col·labora amb l'Ajuntament de Cardedeu i altres entitats per pacificar el poble i fer que la gent es pugui desplaçar amb seguretat, i també Meraki en bicicleta, una cooperativa de treball emmarcada dins l'economia social i solidària nascuda fa gairebé una dècada. Així que, en primer lloc, hem volgut saber de la seva pròpia veu i experiència què creuen que ha solventat el carril bici de Sant Julià del Fou. Escoltem en Marc Fol, de Cardedeu Vital, i a la Maria Vidal, de Meraki Bicicleta.
8: Aquest carril, conjuntament amb el següent tram que està planificat, que és per fer-lo arribar fins a Sant Antoni, serà l'única connexió segura que tindrem les persones que treballem en bicicleta i que necessitem desplaçar-nos a municipis veïns. I el principal avantatge que té és que té un gran efecte de reducció de la velocitat dels vehicles.
9: La bicicleta i la bicicleta elèctrica ens poden ajudar a realitzar molts dels desplaçaments habituals cap als comerços, cap a les escoles i instituts, cap als centres dels municipis i cap a les estacions de transport públic. L'estació de tren de Llinars i Cardedeu queden a uns 2 quilòmetres dels extrems del Fou i alguns centres educatius queden molt més a prop.
7: Les dues entitats fan èmfasi en que aquest carril no només és el format de referència arreu d'Europa, en països que ens porten la capdavantera, sinó que, a part de millorar la seguretat dels ciclistes, minimitza també la velocitat dels vehicles, un dels problemes més greus de la urbanització.
8: Jo penso que es veuran que els és beneficiós, que la reducció de velocitat i la transformació dels carrers pot donar lloc a altres canvis encara més positius, com seria, per exemple, col·locar arbrat en aquests carrers, cosa que ara no s'està plantejant i penso que seria el segon pas, perquè no crec que ningú vulgui viure envoltat d'autopistes.
9: Si ara mateix no agafaràs la bicicleta, però tenir un carril bici permet que ho facin els teus fills amb seguretat, els teus veïns, que hi puguis passar tu amb una cadira de rodes en el futur. En el fons, el carril bici permet que qui vagi en cotxe es trobi menys col·lapse de cotxes, que és el que passa quan tothom vol accedir a un lloc en cotxe.
7: Insisteixen en que no només és una millora pels ciclistes, sinó que ho és per tota la ciutadania.
9: El carril bici ha ajudat a reduir molt la velocitat dels cotxes i fer molt més segurs aquests carrers que no eren pas una carretera i ho semblava. El disseny que s'ha escollit entenem que respon a l'amplada limitada de la calçada i també a un pressupost molt ajustat. Però el carril bici sigui d'un sol sentit i a la dreta de la calçada fa molt més fàcil i intuïtiu entendre les prioritats de les cruïlles. És el model habitual a les ciutats europees. I aquests passos alterns dels cotxes, que quan hi ha aparcaments, és també un mecanisme molt habitual i no cal anar gaire lluny. A França mateix, qualsevol poblet té un pas estret a l'entrada per fer reduir la velocitat dels cotxes.
7: Així doncs, i en plena setmana de consulta per saber si el carril es queda o es treu, les entitats que fa dècades que treballen per la mobilitat sostenible i de la seguretat als carrers esperen amb ganes que la ciutadania aposti per aquest model de futur, que funciona des de fa anys a bona part del continent.
0: I els Mossos d'Esquadra han arrestat un home per traficar amb cocaïna a Vic, Andreu Jiménez, a l'UFM.
1: Eren pels volts a 5:45 del matí del divendres passat, quan la policia va rebre l'avís d'unes persones amb actitud sospitosa en un aparcament comunitari a l'avinguda Pius 12. Van desplaçar-se fins als llocs dels fets i van trobar-se una parella, un home i una dona. Ell, en veure la presència policial, va arrencar a córrer cap a unes escales per accedir a la zona d'habitatges, però no va anar gaire lluny. No va arribar a sortir de l'edifici. Els agents van interceptar-lo i van trobar, durant l'escorcoll, 4 paquets de tabac repartits per les butxaques del pantaló on hi amagava 137 embolcalls de cocaïna amb un pes de 72,78 grams. A part d'això, també portava diners fraccionats per tenir presumptament canvi als potencials compradors. Van identificar i detenir l'home de 47 anys per un delicte contra la salut pública i tràfic de drogues. Tot i no tenir molts antecedents, sí que és una persona coneguda per la policia.
0: Canviem de qüestió perquè Campdevànol treballa per arreglar el camí ral devastat per una riuada abans de l'estiu. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
10: Els efectes dels forts aiguats del passat 4 de juny encara són ben visibles al camí ral entre Campdevànol i Gombrèn, que també dona accés al paratge natural del torrent de la Cabana. El camí va quedar devastat per la força de l'aigua de la riera del Merdàs, amb múltiples desperfectes com esvorancs, tanques de fusta trencades i tota mena de restes vegetals escampades per l'itinerari. El regidor de Sostenibilitat, Joan Carbonell, del PSC, va explicar al darrer ple que el tram paral·lel a la casa del Cornut ja està arreglat. L'obra, per un import de 26.400 euros, va ser executada i finançada pel Consorci de Vies Verdes de Girona. El tub del rierol estava mal col·locat des de feia anys i es filtrava l'aigua darrere el mur. Ara hi han posat un tub més gros, s'ha pavimentat el tram i s'ha arreglat les tanques de fusta. Des de l'oposició va haver-hi crítiques de la regidora d'Esquerra Republicana, Dèlia Duran, i aquesta va ser la contestació de Carbonell.
11: Visitants o el que sigui estaven molt contents per lo que han vist alguna part, perquè això, per exemple, aquest estiu m'he passejat per tot el carrer Real. Estava fet, però no podia dir ni les paraules. Vaig fer fotos perquè em vaig quedar molt sorpresa de la deixadesa que hi havia. La gent passejava perquè la placa estava caigut, tot molt mal fet. I a mi que em vinguis i em diguis és que tot ha anat molt bé. Potser del torrent de la Tabaca, allà, però el nostre entorn estava destruït, saps? Però destruït. Tinc fotografies i se'm queia l'ànima.
12: Des de acabar no veig les riuades, que és un fet sobrevingut, que evidentment no pot ser el camí ral, igual que com estava abans, perquè s'ha emportat part del fem, des del primer dia, pràcticament en res i menys de la despesa que es va fer del nivell de l'aigua, van anar els municipals que vam veure que se li havia avisat aquest tros, ho vam ballar. A més, dies següents, tenim una cinta, després amb baires i més cinta. A més, vam posar un cartell a la carretera on es posava que a partir d'aquest tros, per la gent que no coneixia el camí ral, i venien i es trobaven el camí ral tallat, després passant per la carretera, que tornessin a entrar al camí ral allà a Cal Cornut, que el tros aquell ja estava més bé. Hem arreglat-lo de Cal Cornut. Ostres, què més vols que fem?
10: Arreglar tot el camí ral portarà més temps i tindrà un cost econòmic elevat, perquè s'ha de dedicar 1 milió d'euros que l'Ajuntament no té per reparar l'escullera. El consistori també ha demanat una subvenció extraordinària a la Diputació de Girona per fer front als danys provocats per fenòmens meteorològics.
0: I la capella del Sant Crist del cementiri de Sant Feliu de Codines es vol recuperar i posar en valor. L'espai, construït l'any 1859, conserva unes pintures murals d'estil modernista, a més de rosetons i altres elements artístics. Laia de Déu, Ona Codinenca.
13: Segons l'estudi històric i artístic elaborat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, algunes de les pintures podrien representar escenes i figures de caràcter religiós, com seria el cas del mural de la paret del fons, que podria representar el Sant Sopar, mentre que els medallons laterals podrien correspondre a Sant Pau i Sant Pere. Ara l'Ajuntament ha aconseguit un recurs tècnic de la Diputació valorat en 16.000 euros que permetrà redactar el projecte bàsic o executiu de la capella. El pas previ per definir quines actuacions caldrà fer per recuperar aquest espai i els seus elements artístics. Així ho explicava Anna Vilarrasa, regidora de Protocol.
14: A veure, això s'ha decidit impulsar-ho arrel d'un informe que ens va arribar quan vàrem entrar a govern, que havia estat demanat per l'antic govern, un informe a la Diputació que feia un estudi preliminar de la capella del Sant Crist. En aquest estudi es deia clarament que hi havia només 3 capelles d'aquest tipus aquí al Barcelonès.
13: El primer objectiu, però, és aturar el deteriorament de l'edifici. La Diputació ja ha fet una primera visita tècnica i ha plantejat diverses recomanacions, mentre que l'Ajuntament ha aprovat un pressupost per fer unes actuacions mínimes abans de final d'any.
14: I aquí ens vàrem fer una colla de recomanacions que aniria bé que s'arreglés perquè la capella estava molt deteriorada. Aleshores, des de govern hem impulsat aquest projecte, hem aprovat un pressupost per poder fer front a aquests arreglos que es faran abans de final d'any, que són els mínims per després deixar-lo en condicions que es pugui fer un cop ens hagin entregat el projecte, poder fer el que és realment la restauració de la capella.
13: A partir d'aquí, el projecte haurà de concretar les actuacions necessàries per a la restauració de la capella i dels diferents elements artístics que conserva. Un cop conegut el cost de la intervenció, l'objectiu és buscar subvencions per poder assumir la restauració. La restauració física, però, probablement haurà d'esperar. La capella actualment conserva més unes pintures modernistes que, segons l'Ajuntament, formen part d'un conjunt poc habitual. Només hi ha 3 capelles d'aquest estil a la província de Barcelona. Des del consistori també busquen fotografies antigues de la capella del Sant Crist per poder-les escanejar i per poder fer una reconstrucció de l'espai el més fidedigna possible pel projecte.
0: I Vic va estrenar divendres el parc inclusiu de Can Forcada, un espai adaptat amb elements de jocs diferents, fugint de la idea tradicional dels elements per a infants amb problemes de mobilitat. L'actuació s'emmarca en un projecte més ampli per rehabilitar tota la plaça Andreu.
1: El parc de sorra i paviment de cautxo el domina una gran torre de fusta de robina amb un tobogan espiral. Per baixar-hi cal accedir-hi per una rampa o bé escalant una de les cares de la torre. Hi ha també 3 gronxadors, un dels quals és amb un seient de cistella, 2 trampolins circulars, peces d'escalada i una zona de sorra amb diversos elements, entre els quals una petita excavadora articulada. És el nou parc inclusiu de Can Forcada, a Vic, que es va inaugurar divendres. Sentim la regidora de Benestar i Família de l'Ajuntament de Vic, Núria Homs.
15: Aquest parc hi ha espais en què aquests nens, aquestes nenes, aquests infants i joves podran moure's amb autonomia, no? Sense l'ajuda de l'adult. I això ens enforteix com a persones, no? I ens dona aquest empoderament que tots necessitem.
1: El disseny de l'espai s'ha fet conjuntament amb la taula de diversitat funcional i associacions locals d'ajuda a la discapacitat. Enric Clarasó, membre del patronat de la Fundació Sant Tomàs.
16: Per nosaltres com a pares és especialment dolorós quan portem la nostra filla a jugar en un parc, amb tota la il·lusió que això suposa, que l'anima es va, que anirem en un parc i això, i trobar-te que un cop ets allà que no pots jugar res o que no pot participar juntament amb els altres nens. Bé, és dolorós i per un infant ser privat d'algo tan bàsic com és el joc és especialment cruel. Per tant, bueno, estem molt contents de que mica en mica es vagi revertint aquesta discriminació i aquesta situació.
1: L'objectiu és trobar-hi jocs que no siguin els típics per infants amb problemes de mobilitat. També que el parc s'integri amb l'entorn i serveixi com a lloc de trobada per als veïns i veïnes de la ciutat. Acer com a regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic.
17: Al final, la voluntat era això, fer un parc amb tots els jocs que pertanyessin a tot el tipus de canalla, que es poguessin jugar plegats, sobretot, i que, a més, doncs, facilitessin que tota la ciutadania donés vida en aquest espai de la ciutat. És un espai que molts passàvem, hi havia un trist tobogant i un gronxador durant, potser, bueno, jo recordo des que era petita, i que ara hem aconseguit, qui ho diria, doncs, que avui, no?, i molts dies de la setmana estigui ple de canalla, que ens venen d'altres barris inclús a jugar aquí.
1: L'actuació ha tingut un cost de 145.000 euros adjudicats a Benito Urban. El proper pas serà la urbanització del paviment de l'antiga cooperativa La Plana de Vic i de l'aparcament. Una actuació que ha d'acabar donant lloc a una nova placeta enjardinada i amb mobiliari de descans.
0: I Junts per Caldes de Montbui ja té candidata per encapçalar la candidatura del partit a les eleccions municipals del maig del 2027, Laia.
18: Roser Xalabarder ha guanyat les primeres primàries que celebra la formació al municipi amb una victòria contundent. Ha obtingut el 76,92% dels vots de la militància, mentre que l'altre candidat, l'empresari Pere Barrios, n'ha aconseguit el 23,08%. Xalabarder, actual regidora de Junts a l'Ajuntament, diu que el resultat era previsible, perquè bona part de la militància ja formava part del grup que es va presentar a les eleccions del 2023, però reivindica haver fet un procés obert de primàries. Escoltem a Roser Xalabarder.
19: I com que volem fer una candidatura molt continuista, era d'esperar que poguessin tenir aquesta majoria, no? Però, bueno, nosaltres vam voler fer un procés democràtic, i vam donar lloc a fer unes primàries, doncs, perquè tothom es pogués presentar, qui volgués, perquè no només érem dos, sinó que s'hagués pogut presentar inclús una altra persona. I vam fer l'assemblea i llavors, doncs, bueno, hem tingut els dies de pensar-hi i al final, doncs, ha estat l'elecció, doncs, de la persona candidata que la majoria ha volgut. I en aquest cas, doncs, he estat jo.
18: Amb les primàries resoltes, ara Xalabarder vol començar a configurar el grup amb què es presentarà les municipals. De fet, explica que ja té al cap bona part de la candidatura i que vol parlar també amb Pere Barrios per estendre-li la mà abans de tancar la llista. De cara al projecte, la candidata aposta per donar continuïtat a algunes de les línies en què Junts ja ha treballat des del govern municipal, però també incorporar-hi noves prioritats. Xalabarder també apunta a altres àmbits que vol incorporar al programa, com les accions del Pla de Salut o les propostes sorgides dels processos de participació ciutadana. Pel que fa a la candidatura, assegura que vol combinar continuïtat amb incorporacions noves, especialment de persones joves.
19: Sí, el grup ara és estrictament obligat en que fem una llista cremallera, o sigui que ara mateix la Meritxell, que fins ara estava just al darrere, al costat meu, doncs no podrà ser-hi, i hem d'introduir-hi, doncs, una persona que serà jove i serà, crec, un bon puntal i anar a confeccionar. Sí, confio molt en els que ja havia tingut, i abans parlaré també amb ells i amb elles, però incorporarem a persones joves, amb talent, amb persones de totes les edats, i tant siguin nois com noies, i dones i homes.
18: D'aquesta manera, Roser Xalabarder revalida el seu lideratge al capdavant del partit de Junts per Caldes i repetirà com a alcaldable el 2027, després d'haver encapçalat ja la candidatura de Junts en els anteriors comicis del 2023.
0: A molts adults els hi pot fer certa vergonya admetre que no saben anar amb bicicleta, i és per això que des de Meraki han impulsat una iniciativa que vol posar-hi remei amb l'objectiu de promoure aquest vehicle i que cada cop més persones l'utilitzin, deixant de banda altres mitjans de transport. Enric Rubio.
7: Així és, Ona, i és que ahir dimarts 6 d'octubre començava un curs gratuït per aprendre a anar amb bicicleta impartit per l'equip de Meraki, que s'ha format amb el mètode Una Bici Més. El curs està orientat a adults, especialment a totes aquelles persones que mai han après a anar amb bicicleta o que amb el temps han perdut aquesta habilitat.
20: Aquest curs, l'objectiu que té és ensenyar a persones adultes a fer servir la bici, a aprendre a pedalar. I està basat en un mètode que es diu Una Bici Més, que van elaborar un conjunt d'entitats ciclistes d'aquí del territori en base a una metodologia que s'havia fet servir durant molts anys a Anglaterra, que es deia Bikeability. I és una metodologia molt pautada, amb uns exercicis molt senzills, un darrere l'altre, pensats i provats perquè les persones adultes aprenguin primer a agafar la bici, agafar confiança, després a agafar equilibri i llavors a poc a poc a pedalar.
7: L'equip de Meraki ofereix bicicletes més baixes i amb la barra adaptada per tal de facilitar l'aprenentatge i el desenvolupament de l'activitat. Tot i això, els inscrits també poden portar la seva pròpia bicicleta. L'objectiu del curs és ampliar la massa ciclista, especialment a Cardedeu, ja que es tracta d'una zona molt plana, el qual facilita molt la mobilitat amb aquest tipus de vehicles. Les 12 places ofertades han estat ocupades al 100%, però veient l'èxit de la primera edició, des de Meraki preveuen fer-ne una segona tongada.
0: Ripoll vol replantejar el Mercadal del Comte Guifré i Isaac.
10: No és cap secret que la 28a edició del Mercadal del Comte Guifré de Ripoll, celebrat entre el passat 9 i 11 d'agost, va ser deslluït. Els motius d'aquest fiasco són múltiples i arran d'una pregunta d'Esquerra Republicana al darrer ple, l'alcaldessa Sílvia Oriols d'Aliança Catalana va desgranar-los un per un, però el principal és un motiu econòmic.
2: Tens una partida pressupostària concreta i l'has de repartir entre el conjunt de fires que es fan anualment. Llavors, des de l'equip de govern, quina anàlisi fem? El Mercadal és de totes les fires que fem la que, almenys els darrers anys, ens ha funcionat menys. La majoria de població de Ripoll està en període vacacional i, per tant, fora de Ripoll. No és una fira que gaudeixi explícitament la gent de Ripoll. Evidentment, no se'n va tot el poble i hi ha gent que es queda i, per tant, hem de procurar mantenir-la i que hi sigui, però sí que no és la fira on considerem que calgui invertir prioritàriament els recursos de la partida de fires i festes. És veritat que ha estat pobre en comparació amb altres anys, però també és veritat doncs, que l'estalvi que hem tingut a nivell econòmic ha estat important.
10: Alhora, remarcar que els espectacles sí que van agradar. Hi ha altres factors que hi influeixen. L'alcaldessa va reconèixer que havien anat tard a fer la licitació i això va provocar que l'empresa adjudicatària no tingués temps per parlar amb els paradistes. La majoria ja havien adquirit el compromís amb altres fires. Precisament el regidor de Comerç, Fires i Mercats, Xavier Formatxer, va subratllar això.
21: El tema dels mercats medievals, generalment, és una fórmula que ja va bastant a la baixa. No desperta l'expectació que despertava abans, no només al Mercadal, sinó a diferents punts de pobles i ciutats de Catalunya. Ara, actualment, els mercats medievals que funcionen són quatre. Montblanc, Vic, i Besalú i Castelló d'Empúries.
10: L'equip de govern es va arribar a plantejar si s'ha de canviar el model i, per exemple, fer una fira nocturna. Altres motius del fracàs és que feia molta calor i fins i tot els paradistes es queixaven que se'ls desfeien els formatges o les llaminadures. Tampoc no hi ha la participació de tòtems de la cultura local com abans i, finalment, hi ha molta competència entre les empreses que gestionen els mercats. Pels republicans era important destinar-hi recursos econòmics i que funcionés, com, per exemple, la fira del formatge. Aquesta s'ha situat a la banda positiva de la balança i ha estat un èxit indiscutible. Sentim a Jean Calcet.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
22: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pepa Costa, bon dia.
23: Hola, molt bon dia. Benvinguts a l'Espai del Temps. Avui hi ha dimecres, 7 d'octubre. Avança ràpid la setmana, avança ràpid el mes d'octubre. I un mes d'octubre marcat per aquesta inestabilitat, per aquestes puges i per aquesta situació complicada degut principalment a aquest escalfament del mar que hi ha hagut durant l'estiu. Mai hem tingut un mar mediterrani tan calent i aquests fenòmens meteorològics així més extrems clar, no els havíem tampoc vist perquè mai havíem tingut aquesta temperatura de l'aigua del mar. Ahir, déu-n'hi-do, les tempestes, sobretot cap a la meitat sud de Catalunya. Nosaltres vam quedar més al marge, però per poc que pugui ara, com que el terreny ja està molt saturat d'aigua, de seguida els cursos fluvials, els carrers, hi va molta aigua perquè el terreny ja no pot agafar més aigua i tota aquesta aigua se'n va cap a cursos fluvials i cap als carrers de les nostres poblacions. Una nit també una mica més freda, van baixar les temperatures, es va notar en aquest defres de temperatures, aquesta fresca als matins. I avui un altre dia bastant inestable. Queden dos dies d'inestabilitat. Avui i demà seran dos últims dies inestables. I ara bon matí creixeran nuvolades, es poden produir algunes tempestes ja al matí, però serà sobretot a la tarda quan hi hagi més probabilitat de tempestes, que poden ser normalment fortes, sobretot cap al prelitoral, cap a Vallès Oriental, Moianès, poden ser una mica fortes aquestes tempestes. No creiem que siguin tan fortes com el cap de setmana, com ahir, però, bueno, una mica de precaució, perquè ja dic, encara que plogui poc, anirà molta aigua cap als cursos fluvials i cap als carrers, perquè és que està tot saturat d'aigua. Les temperatures màximes una mica més baixes, moltes al voltant dels 23, 24, 25 graus. Va baixar també la temperatura i més que baixarà els pròxims dies. Que tingueu un gran dimecres i ens tornem a escoltar demà. Adéu, bon dia.
22: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Andreu Jiménez, explica'ns per què, pel que he vist aquest matí, hi ha bastants problemes a l'R3 i en general a la línia ferroviària de Catalunya.
1: Correcte, Ona. De fet, els trens, segons el que ens informen des del compte ICS de l'R3, no queda ben clar perquè t'avisen, atenció, entre Ripoll i Puigcerdà servei alternatiu en autobús. Entre Fabra i Puig i Puigcerdà, és a dir, tota la línia, també servei alternatiu en autobús. Però clar, la franja des de la Garriga fins a Ripoll, que en teoria els trens podrien circular, no se sap si funcionen.
0: O sigui, no donen informació al respecte.
1: L'altre és que fa dues hores, a primera hora del matí, han avisat que a causa d'una incidència aliena a l'explotació ferroviària, la circulació pot patir afectacions o interrupcions. Es recomana utilitzar mitjans de transport alternatius mentre es mantingui aquesta situació.
0: Afegeixo un punt en aquest fet, Andreu, i és que aquest matí també els maquinistes del Servei de Rodalies s'han plantat i també han demanat més seguretat a l'hora de poder reprendre el servei, perquè el fet de que la via estigui tan malmesa per les riuades i les esllavissades, doncs és perillós seguir amb el servei de tren.
1: Sí, tenen molt en present el que va passar a Gelida a principis d'any, per tant, és normal que els maquinistes hagin, doncs, vulguin que hi hagi la seguretat que estigui
0: tot necessari per poder engegar la marxa. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en res. Fins ara.
1: Fins ara, Ona.
0: I nosaltres entrem a publicitat 3 minuts i tornem. Fins ara.
3: El nou FM, el nou so d'Osona.
4: 24/7.
5: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
6: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
24: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
6: Llibres, papereria i regals.
24: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
3: El nou FM, 92.8.
25: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
25: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
25: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
25: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
25: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
26: Vols donar un nou aire als teus espais?
8: A Pintures Osona som especialistes en pintura d'interiors, exteriors i façanes, pàrquings i reparació de tot tipus de superfícies amb acabats professionals i de qualitat.
9: També fem treballs de pintura en via pública i pintura industrial. No dubtis en demanar pressupost.
8: Pintures Osona. Fem fàcil el canvi que necessites.
9: Visita la nostra web pinturesosona.cat.
11: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
3: El 9FM. El nou so d'Osona.
12: Territori 17.
0: Són 9:45 del matí i, per tant, és moment per l'entrevista. Aquest dijous arrenquen els actes de la Festa Major de Caldes de Montbui, la que és coneguda com l'última Festa Major del Vallès Oriental. Per repassar els actes, les novetats i també com s'està vivint els últims detalls, parlarem amb la Laia Cuscó, regidora de Cultura de l'Ajuntament de la Vila Termal, i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
13: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí a l'Ajuntament de Caldes amb la Laia Cuscó. Primer de tot, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns aquest matí, Laia.
14: Molt bon dia, Laia. Gràcies a vosaltres per fer-me aquesta entrevista.
13: A veure, primer de tot, enguany es dona el tret de sortida el dijous, perquè el divendres és festiu, és el festiu local de Caldes. Però a poques hores de donar el tret de sortida, literalment és demà, com van els preparatius? Ja està tot a punt? Queden cosetes per polir o ja està tot tancat?
14: Tot lo gran, evidentment, està tancadíssim. El que passa que queden sempre últims detalls. El fet de que hagi plogut també ens ha fet moure algunes coses de muntatge i avui han de quedar totes completament resoltes. Però estic molt contenta aquest any, que el que deia, crec que l'experiència és un grau, perquè enguany tinc la sensació que això, que ens falten els detalls, però els tenim controlats. I després podrem estar pendents de si surt alguna incidència. Sempre, sempre, sempre passen coses, però si tu... Tot l'esquelet el tens claríssim, tot està coordinat i ordenat, després tens energia i tens capacitat de resoldre aquelles urgències.
13: Clar, i jo em pregunto, aquest any el lema és que no s'acabi la festa. D'on surt aquest lema?
14: Doncs surt d'això, d'aquests dies, d'aquests 4 dies que tenim aquest any, des de divendres al matí fins a dilluns a la nit, que és com molt llarg, no? S'allarga una miqueta més la festa, i a més tenim aquesta capvuitada, que també està farcida d'activitats més que mai, i aleshores és a Caldes no es pot acabar mai la festa.
0: Clar, Laia, l'any passat vau estrenar el Vespreig dels 90 i també hi va haver alguns canvis d'ubicació d'activitats. No sé si ens pots explicar quines són les principals novetats de la Festa Major d'aquest any.
14: Doncs el Vespreig el mantenim, ha quedat com a activitat consolidada, l'hem mogut de diumenge a dissabte a la tarda perquè era una de les peticions que teníem, i per tant aquest any de dissabte a la tarda serà aquest Vespreig fantàstic fins a les 11 de la nit abans dels concerts. I la novetat d'aquest any segurament passaria a la capvuitada, que és aquesta baixada d'Andròmines. És l'activitat més diferent, més novedosa, que l'hem pogut ubicar a la capvuitada. Per la resta, la diferència és l'horari de divendres al matí, que ja a les 10 del matí ja començarem amb la festa gran. Per tant, era una activitat que deixàvem per dilluns al matí de normal, i enguany ja comencem de bon matí amb la festa gran, el concurs de dibuix. Concurs de dibuix superdivertit, perquè enguany hem de dibuixar, ara m'avanço, amb cotxes antics. Tindrem vehicles clàssics, bicicletes, motocicletes, i els infants i la mainada podran gaudir dibuixant els detalls d'aquests vehicles. També tindrem un espectacle ja divendres al matí. Per tant, xocolata, de tot una miqueta per començar amb energia la Festa Major. I després la novetat d'aquest dilluns al matí, també, que serà un dilluns fort. Normalment el festiu local el dilluns quedava una mica més diluït, i enguany tenim la Diada Castellera. I a més les Olimpíades Infantils, que també eren dissabte al matí, les hem pogut moure dilluns al matí. Per tant, tenim una Festa Major molt, molt esponjada i plena d'activitats.
13: Una Festa Major, com dèiem, plena d'activitats, amb activitats per totes les edats. Però anem a centrar-nos una mica, ara entrem una mica als caps de cartell, perquè tenim Svetlana i tenim els Catarres. Com es trien aquests caps de cartell? Perquè Svetlana toca, si no m'equivoco, divendres, i els Catarres diumenge.
14: Doncs no és fàcil de triar. Realment, jo començo a preparar... Bé, jo, la regidoria comença a preparar la festa major del següent any, sobre el novembre, abans de tancar l'any, perquè això ho vam descobrir, que si tancàvem els caps de cartell abans de girar l'any, els podríem aconseguir un palet més econòmics. I era més fàcil tancar dates, perquè ens costava una miqueta. Molts anys anava darrere de grups que després o ja no giraven, o ja no tenien la data, o ja canviaven de catxet i no podíem assumir com a Caldes de Montbui. Aleshores, des del novembre de l'any passat ja sonaven quins noms. Sempre mirem què ha passat a l'estiu, quin moviment hi ha hagut i què ve. Quina novetat ve? En el seu moment, jo reconec personalment que Svetlana els havia escoltat, però no els tenia com a gran grup musical, però vaig voler fer l'aposta pel que suposa aquesta rumba catalana, perquè la diversió, i vaig pensar, sí, clar, després de veure tot el que han fet aquest estiu, fins i tot a la Mercè, bé, han triomfat, estic supertranquil·la i contenta d'haver triat aquest grup. I per què divendres i no diumenge, o per què no dissabte, no, també? Divendres perquè ens semblava que era... la continuïtat d'aquest correbars. És a dir, el correbars estàs com fent aquesta batucada que va ser, o el camionet en aquest any, el soundtrack, amb música molt divertida, vens amb un nivell de ballaruca molt alt i has de continuar a poder seguir ballant, no tant cantant, diguem-ho així. És un tipus de concert que t'acompanya molt a ballar. Dissabte vam decidir que amb una orquestra de versions ja estava bé perquè el públic de dissabte ve d'arreu, aleshores que agradi a tothom, un grup local més música comercial, diguem-ho així. I Catarres, diumenge, perquè era la data que tenien lliure, perquè ens va semblar que era un dia molt fort, diumenge, perquè dilluns tothom té festa, per tant tothom podia venir, i també perquè hi ha el concert Oques Grasses el dissabte. I clar, vam pensar, no, el públic potser ens marxa, el públic objectiu. Aleshores hem d'anar pensant en moltes variables i encaixar a dintre aquest quadrant. Però estem molt orgulloses d'haver triat això.
15: També us pot haver condicionat el fet que hi hagi concert d'Oques Grasses a l'hora d'escollir els grups que vinguin, perquè justament coincideix, com molt bé has dit, en plena festa major.
14: Sí, però vam prendre aquesta decisió de dir, ens movem una cosa el divendres, l'altra el diumenge. Diumenge no hi ha concert, dissabte és el concert d'Oques Grasses, per tant, fent aquesta proposta més diversa, amb orquestra de versions, arribem a tots els públics.
0: I ara, Laia, hem parlat d'activitats, hem parlat de música. Més enllà dels caps de cartell, també la programació busca arribar a públics diversos i diferents. Com heu plantejat aquest equilibri entre concerts, activitats familiars, també propostes potser més tradicionals i activitats també per a un públic jove? També al final és un públic de festa major.
14: Sí, hem d'arribar a totes les edats, els joves ho estan esperant. Sí que hi ha una edat més jove adolescent que està... Bueno, m'ha arribat que estan molt contents i contentes amb la decisió de Catarres, que esperen alguna cosa més, diguem, amb els punxadisc, dijous, no va dir, amb punxadisc, però els agraden els noms que hem triat, els agrada molt la proposta de la Sontra, que aquesta activitat que fem de discoteca mòbil o d'itinerant el dissabte a la nit, farem una horeta i mitja al Parc del Bugarai, allà amb la Sontra, de discjòquei, i després pujarem carrer Major, a Pimargall, carrer Major, fins a la plaça Taunstein, on allà ja poden tornar a entrar al parc i seguiran tenint discjòquei. Això és el que m'ha arribat amb la mostra petita que he pogut anar parlant, que això pot agradar, aquesta proposta de tenir música per tot el poble. Clar, esperen la fira. El Parc Firal és l'estrella també dels adolescents i joves. I després, a nivell de públic familiar, clar, tenim un cap de cartell que és Xiula, que aquí crec que, bueno, és inequívoc, és èxit assegurat, que això també començar divendres a la tarda, dos quarts de set de la tarda, ja començar amb un concert fort. Això no ho havíem pogut fer mai. Enguany, doncs, provarem a veure com funciona. Per tant, hem intentat pensar en tots els públics, com bé deies, també per la gent gran. L'orquestra Montgrins torna a venir a Caldes, omplirem el casino per segon any consecutiu amb entrada gratuïta, que fins l'any passat era l'única activitat de pagament, i l'any passat ja la vam eliminar, perquè la gent gran també té dret de gaudir de la festa major totalment gratuïta.
15: Clar, perquè ara estàvem parlant de moltes activitats i anem a posar un moment, anem a centrar un moment, anem a fer un repàs així molt ràpid amb els actes clau d'aquesta festa major. Anem per dies, començant per dijous, que hi ha la tronada, que és l'únic acte que hi ha. No?
14: A la biblioteca hi ha un contacontes que es diu La meva festa major, que també era una aposta que vam fer a nivell de biblioteca per començar ja amb els més petits a tornar a viure la festa major.
15: Bé, aleshores, divendres. Què hi ha divendres? Així, pinzellades.
14: Va, divendres al matí, concurs de dibuix, espectacle al parc de l'estació, la festa gran, això al matí. A la tarda tindríem el concert de Xiula, després tindríem el concert de Dem System, que és un grup local, i després concert d'Esbatlana, i entremig, que no me'l deixi, el Correfoc. Ai, el Correfoc, no el Correbars, perdoneu, el Correbars. Això seria dissabte, i després acabaríem amb punxadisc fins a les 5 de la matina. Ai, divendres. Començo a estar ja amb ressaca, eh? Dormir poquet. Divendres fins a les 5 de la matinada també amb punxadisc. Això divendres, eh? Comencem ja amb nivell. Dissabte tenim el parc de Can Rius, gent gran, tots els balls que fan a les activitats de gent gran, des de les 10 del matí, des de les 2:15 fins a la 1, quasi bé. Després hi haurà vermut musical, això al parc de Can Rius, mentre al parc de l'estació hi ha vehicles d'emergència. També hi ha el toc a l'Escape Room de l'Esplai Grifoll, a l'1 d'octubre hi ha també jocs gegants a l'Esplai Grifoll. I a la plaça Catalunya la milla urbana i la milla adaptada. Això dissabte només al matí.
15: Recordem que això és només dissabte al matí. Dissabte a la tarda jo sé que ja, doncs, ho estem llegint aquí, també, vull dir, confí, hi ha moltíssimes activitats, a part del Correfoc i els bressols adults, però els actes del matí ja són moltíssims. Dissabte a la tarda hi ha alguna cosa infantil, per exemple, no hi ha el vespreig.
14: El dissabte a la tarda hi ha el vespreig, però sí que hi ha un espectacle infantil, que ara no me'n recordo el nom, perquè n'hi ha un munt. El dissabte a la tarda, deixa'm trobar...
15: Bueno, hi ha concert amb Harris Quartet i la coral, sí, no, ballada bastonera...
14: Clar, hi ha les corals, hi ha la ballada bastonera, hi ha l'orquestra Montgrins, hi ha el vespreig, hi ha els versots del Correfoc... I després la festa jove itinerant i el concert de versions amb peluques i Aimava Music per acabar la nit fins a les 5 de matinada també.
15: I aleshores, bueno, diumenge també hi ha una gran actes, grans trets, hi ha una campanya de donació de sang, escacs, country, gegants, sardanes, espectacle per tots els públics, el Bugarai amb White Bottom, Correfoc infantil amb versos, teatre festa major, concert amb Yasmina Prats, una sèrie d'actes que a sobre dilluns també continuen amb el concert de versions de la Diva, DJ Enkan i òbviament el concert dels Catarres. Diumenge, ai, dilluns serà més tranquil?
14: Dilluns serà més tranquil, tot i que no menys important, perquè hi haurà el tiramarc, hi haurà jocs en família, també el gat penjat, hi haurà les olimpíades infantils, la cercavila castellera i la diada castellera, i després el concert amb el grup Papel Matxer, l'espectacle familiar itinerant amb Pentina el gat, xulíssim, és molt divertit aquest espectacle. Després les habaneres, com no, amb el rom cremat, que ja l'esperen els avis i àvies que ja m'han comentat, amb les anxovetes, el teatre musical L'Arquitecte Prohibit, això al Centre Democràtic i Progressista, i al final de Festa Major, el Pilar Caminat, la nit de bastons, encesa del campanar i la tronada final.
0: I, Laia, tot això no seria possible sense les associacions i entitats que fan possible un programa de festa major divers i també doncs, que es dona peu, no?, a la cultura popular. Amb quin paper tenen aquestes associacions, Laia?
14: El paper protagonista, sempre ho dic. La nostra diferència, la Festa Major de Caldes de Montbui està formada per les entitats. La Festa Major la fem entre totes i tots. El paper de la regidoria és omplir amb aquests concerts i tota la coordinació, que no és fàcil, i acompanyar les entitats. Però el pal de paller de la Festa Major de Caldes de Montbui són les entitats culturals i esportives, sempre. I això crec que és la nostra essència i que no ha de canviar.
0: I Laia, Laia, anava a dir que també un altre aspecte important és una festa amb molta gent i, per tant, també és important la seguretat. El dispositiu no sé si serà similar al d'altres anys o també hi ha alguna novetat o reforç especial per aquesta època de l'any de Festa Major.
14: Doncs l'hem augmentat una mica. De fet, cada any hem anat pujant una mica perquè també, com, ja que és l'última festa major del Vallès, doncs hem pogut observar què ha passat a altres poblacions, quins són els moviments, quina és la mobilitat, cada any hem anat augmentant una miquetona. Aquest any una mica de reforç més. Per exemple, perquè es vegi clar, en la discoteca itinerant, en el camionet, també hem posat seguretat perquè no ha passat mai res, però no ha de passar mai res, i també hem posat, per exemple, reforç de punt lila en el Correbars. Hem anat fent petites actuacions quirúrgiques, però per bueno, per poder tenir millor control i més sensació de seguretat sempre. Per mi, el secret de que una festa major vagi bé és que realment no hi hagi cap incidència.
15: Clar, i més enllà del dispositiu de seguretat també hi ha tota la qüestió de la convivència, els horaris, el descans de les veïnes, un llarg, etc, que al final la festa dura fins a les 5 de la matinada. Quins són els principals aspectes que demaneu tenir en compte a l'hora quan comenci la festa major?
14: Respecte. Però el que... una miqueta la nostra obsessió en el moment que vam canviar d'ubicació de l'embalat del centre del poble al parc del Can Rius va ser per això, una mica la demanda veïnal, hi havia moltíssima queixa i això impedia poder allargar més la festa. Fins a les 5 de la matinada doncs, costa molt, perquè si l'endemà t'has de llevar a treballar, doncs costa una miqueta. El fet de traslladar-la, que va generar molta controvèrsia, sí que ara el que notem és que el centre històric, els veïns i veïnes del centre històric sí que senten soroll, sí que tenen els carrers una mica més bruts, però l'endemà els intentem tenir tots nets, però ha millorat, la convivència ha millorat. També, per exemple, l'any passat vam tenir bastantes incidències amb el tema de la soundtrack, no? Tant en el Correbars com en la festa itinerant, i aquest any hem demanat que es reguli una miqueta els decibels, que compleixin almenys normativa i que no molestin tant i que el camionet no s'aturi tant, sinó que vagi una miqueta més ràpid. El Correbars no, farà el recorregut que ha de fer i és una hora encara realment correctíssima. Per tant, no hi ha tant problema. El tema de la discoteca jove, doncs sí que hem demanat que vagi un pèl més ràpid, que no s'aturi tant en el parc de l'estació. L'any passat va causar moltes queixes, molts problemes. En el centre històric també es va aturar i va queixar... va suposar com moltes queixes. Aleshores, això ho hem millorat una miqueta, regulant decibels i fent que el pas sigui una miqueta més àgil.
15: Bé, ja per últim, per tancar, però no menys important, Laia, hi ha ganes de festa major?
14: Moltíssimes, i una mica de nervis també. No, el que m'ha arribat aquests dies és que la gent té moltes ganes, vol que arribi, que tant de bo ens aguanti el temps, perquè hem tingut aquestes incidències climatològiques, però hi ha moltíssimes ganes, molta il·lusió, perquè més venim d'una festa major d'estiu, no? Aquest escaldàrium, que ens hem quedat totes i tots amb les ganes, que tant de bo ara puguem cremar també aquesta energia que tenim a dintre, que tenim ganes de conviure i de passar-nos-ho molt bé.
15: Doncs, Laia Cusco, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, la regidora de Cultura, explicant-nos una mica com serà aquesta festa major. Moltíssimes gràcies, Laia.
14: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gaudiu-la moltíssim i molt bona festa major. Que no s'acabi la festa.
0: Passen gairebé 2 minuts a 9:45 al Territori 17. Andreu Jiménez, què tal, com estàs?
1: Hola, bona.
0: Hem parlat ara de festa major amb la Laia. S'han acabat aquí les nostres festes majors, però saps què no s'acaba aquí? Encara que no hi hagi en Guillem Sánchez.
1: Els tuits.
0: Els tuits, exacte.
1: Que ens ha deixat la feina feta avui, en Guillem.
0: És veritat, en Guillem és
1: el
0: molt bo.
1: El bo d'en Guillem ens ha deixat la feina feta.
0: Molt bo i sempre ens deixa la feina feta. Gràcies, Guillem.
1: Doncs va, bon dia, bon dimecres. I molt d'acord amb això que diu en Joan, avui per començar. No me podeu negar que no sigui una setmana entretinguda.
0: És
1: que és molt entretinguda.
0: Crec que és com... passa una cosa i dius... algo més? Sí.
1: Ho superarà. Ho supera amb escreix. Sí.
0: Setmana intensa.
1: Hem tingut de tot.
0: Riuades.
1: Eleccions.
0: Drames.
1: Torna Puigdemont.
0: És veritat. No ho recordo.
1: Aspecte futbolístic, que del posaré. Bé. Ahir últim partit de Messi amb Argentina.
0: És veritat, també.
1: Cristiano Ronaldo munta un show.
0: Sí?
1: Perquè el fan fora de Portugal. Oh. Bueno, perquè ja ha volgut marxar. No, una setmana històrica.
0: Mare meva, quina setmana.
1: I la Maria diu avui, Bon dia des del Voral, esperant la grua. A mi, en teoria, no.
0: No.
1: Va, potser esperant la grua per una altra situació.
0: Pot ser.
1: Però
0: pot
1: no,
0: ser.
1: No per riuades.
0: Esperem que no, de veritat.
1: I vinga, som-hi amb històries que fan riure com aquesta d'en Marc,
0: A veure.
1: Escolto pel balcó una dona tota enfurismada perquè ha quedat amb algú a Sant Feliu de Guíxols, però ha fet cap a Sant Feliu de Llobregat. Li pregunta, i el de Guíxols està cerca d'aquí? Em recordo els casos de gent que van cap a Andorra, a Teruel, a esquiar.
0: Mare meva, Sant Feliu de Guíxols i Sant Feliu de Llobregat.
1: Sant Feliu, quins més hi ha de Sant Feliu? Sant Feliu Sasserra?
0: Sant Feliu de Codines.
1: Sant Feliu de Codines.
0: Hi ha molts Sant Felius, Ostres, és que és... Però a veure, jo penso, la gent no té el Google Maps,
1: el de Guíxols,
0: és que clar...
1: Este està cerca d'aquí. És que clar, ja et pots imaginar moltes coses.
0: Sí, sí.
1: I va, del tema de la setmana ens opinen això,
0: A veure.
1: No tenir candidat quan es convoquen eleccions no és tan mala idea. Segur que quan el tinguin serà pitjor.
0: Segurament. Ai, senyor, mare meva, és...
1: I també es nota a tots els que ara volen intentar assegurar-se la cadira, eh?
0: Sí, a veure què proposen veure qui... per aquests dos mesets que queden, meset llarg, i...
1: 53 dies.
0: 53 dies, eh? Se'ns faran...
1: Entretinguts. I llargs. Com aquesta setmana.
0: I llargs.
1: I va, moltes persones opinen segurament com la Mireia, eh? Em sumo al temor que em toqui taula electoral.
0: Això és una... T'ha passat mai, Andreu, de que...
1: Suplent.
0: Suplent, clar, però suplent has de ser-hi allà.
1: Em vaig presentar, clar, era les de l'estiu, a més, que coincidien clar. Amb festes i tot això.
0: Clar.
1: Va ser complicat. Per sort, vaig anar a signar i ja està, i fora.
0: Clar, és que és important, vull dir, perquè si toca hi has d'anar. No
1: si
0: et pots estaquejar,
1: vull dir, o com... O tens
0: una justificació...
1: Una justificació que te l'acceptin,
0: sí, sí.
1: La junta electoral, o...
0: No, és una cosa heavy.
1: O que et posis malalt, aquesta és l'altra.
0: Saps que tinc el pressentiment... De que em tocarà.
1: Sí? Se sabrà d'aquí poc, eh?
0: Mare meva, sí?
1: Sí.
0: A veure si m'arriba la carta, espero que no.
1: I en Sergi ja l'ha tirat, eh? Puigdemont arribarà a Catalunya per poder veure oques grasses.
0: Ostres, encara es podrà potser comprar una entrada per Ticket Swap, que molta gent se l'està venent. Mira, seria icònic, que en Puigdemont anés a veure oques grasses. Sí. No s'ho esperaria ni ell, això.
1: O que sortís a l'escenari.
0: Sí, sí.
1: Te l'imagines?
0: No.
1: Jo no crec que vingui, eh?
0: No crec.
1: Encara li queden uns dies allà, sí. Xica. I va, us heu plantejat mai això que ens diuen? En el cine, a 11:45, igual està rodejada d'avis. Tu pots dir que vas anar-hi no fa gaire.
0: Sí, hi he anat bastants cops, bueno, estàs com... O sigui, forces vegades. I és una bona hora perquè és el que dic, és molt barat a l'entrada. Pots esmorzar al cinema i comences el dia amb energia i estàs atent a la pel·lícula. O sigui, són tot avantatges. Públic amable.
1: Però que no, a la tarda no ho estàs tant.
0: No, sí.
1: Detenta.
0: Sí, però a la tarda és allò que dius... Ai, no em vull adormir, saps? Depèn de quina pel·lícula.
1: I l'Albert ens fa un avís, eh? A partir de dijous, uns dies de tramuntana forta, no fos cas que sortís algun bolet. Clar, ha plogut, han de sortir els bolets. Però si hi ha vent...
0: Francesc Mauri va avisar ahir que la temporada de bolets seria a partir d'ara, a partir del novembre, tard.
1: Per tant, fredolics.
0: Exacte.

0: amb Merch Mahat, Merch Mat, perdó, i ha fet una rentadora amb totes les bambes de primavera i estiu i ha tret la de nova temporada de tardor i verd, texans de tardor, de suadores més consistents i motxilles a joc amb colors de tardor.
1: Ho vaig fer aquest dilluns. S'ha d'aprofitar els dies
0: doncs
1: de festa.
0: Doncs jo avui m'he fotut. Avui vaig amb pantaló curt.
1: Doncs vinga, canvi climàtic, Andreu.
0: Canvi climàtic.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
1: I ara és moment de parlar sobre economia. I avui amb en Joan Carles Arredondo parlarem sobre els fons voltor, tot això a l'espai econòmic del Territori 17. Bon dia, Joan Carles, endavant.
2: L'actual conflicte per l'habitatge té causes diverses i arrels profundes. Un dels seus elements centrals és el xoc de drets. El dret a la propietat, per una banda, i el de disposar d'un habitatge per viure de l'altra. Tots són drets que estan recollits a la Constitució, en aquest cas. No? Davant d'aquest xoc, és legítim demanar una intervenció del poder públic, però hi ha precedents intervencions que han contribuït a agreujar el problema. Avui, la mobilització als carrers, les places, les acampades, estan expressant la indignació per les pràctiques d'alguns operadors del sector que són pròpies d'un capitalisme sense filtre. Però aquests operadors, coneguts popularment com a fons voltor, es van engreixar arran de les decisions preses, sovint a correcuita i a vegades per necessitat, durant la gran recessió de 2008. Els fons voltor no són una invenció d'aquella època. Els inversors oportunistes que aprofiten situacions de crisi d'empreses o, com és el cas de l'habitatge, de sectors sencers, existien ja des de molt abans. Però el 2008 passava que el context els afavoria. Gairebé de la nit al dia, els bancs havien hagut d'absorbir milers d'habitatges i altres actius immobiliaris perquè els compradors no podien pagar les hipoteques, i al mateix temps els constructors s'havien quedat sense liquiditat perquè el mercat havia quedat completament aturat. No podien vendre les promocions que acabaven de construir invertint-hi molts diners i, per tant, tampoc podien tirar endavant les noves. La bola de deute s'havia fet enorme. Per al sistema financer, els actius immobiliaris tan rendibles només uns mesos abans s'havien convertit en un problema. Quan parlem del sistema financer, parlem dels bancs, eh? Aquests bancs tenien en els balanços uns actius que perdien valor i s'estenia la desconfiança general en tot el sistema bancari. Més enllà de les consideracions acadèmiques sobre la importància d'un sistema bancari sanejat, no està de més imaginar com de costós hauria estat rescatar encara més entitats que les que es van rescatar en aquells moments. Recordem que es van necessitar 60.000 milions d'euros per sanejar el sector. Per això, davant de la necessitat dels bancs per despendre's d'actius problemàtics per no caure en una situació econòmica encara més greu, una de les sortides més immediates era acudir a qui oferia una solució més ràpida. I aquests eren els inversors oportunistes que, pels amics o més aviat pels enemics, doncs es diuen fons voltor. Aquest context es va accelerar el 2012. Les normatives, probablement forçades per la preocupació europea sobre la situació de l'Estat, obligaven els bancs a incrementar les dotacions per cobrir el deteriorament dels valors dels immobles. Al mateix temps, es va legislar per facilitar una transmissió massiva d'actius immobiliaris. Era la situació idònia per crear un mercat extraordinari d'immobles i deute propici per l'entrada de fons oportunistes o, com dèiem, per dir-ho sense embuts, de fons voltor. Aquell procés, per exemple, va posar en poc temps, més de 177.000 immobles en mans de només tres fons: Blackstone, Cerberus i Lone Star. Diguem-ne que alguns d'aquests van sonant bastant, amb el pas del temps han anat sonant bastant. Ja llavors, estem parlant dels anys 2012-2013, aquestes societats portaven l'etiqueta de fons oportunistes. Havien comprat actius amb descomptes que arribaven al 40% i buscaven rendibilitats entre el 15% i el 20% anuals, quan els fons més tradicionals i, sobretot, menys agressius, es limitaven a buscar rendiments del 8% i a terminis més llargs que no pas aquests fons oportunistes. Per aconseguir les rendibilitats que buscaven, aquests fons van aplicar pràctiques àmpliament denunciades. En podem enumerar algunes. Feien pressió per aconseguir que els llogaters deixessin un immoble fent-los ofertes, però a més ofertes a vegades també feien amenaces de desnonament. També se'ls acusa de propiciar la degradació dels edificis, d'utilitzar obres com a mesura de pressió o de negar o dificultar manteniments bàsics o fins i tot de canviar radicalment les condicions econòmiques. Aquest últim va ser l'origen del cas que, tot i que finalment s'ha resolt, ha fet de detonant

l'actual conflicte de l'habitatge. Això va passar amb una llogatera de Madrid de 87 anys que va arribar a ser desnonada. Les circumstàncies de la crisi de 2008 van portar a convidar a la taula els fons voltor. Anys després s'ha comprovat que aquella invitació va ser problemàtica. Les dificultats a l'habitatge no provenen únicament d'aquests grans inversors, però els fons oportunistes han estat un element distorsionador en un mercat tan delicat com l'immobiliari. No és poca distorsió, perquè el conflicte al carrer ha generat un efecte papallona que ha desembocat en una convocatòria electoral per aquest mateix mes de novembre. L'accés a l'habitatge s'ha convertit en el primer problema que cita la ciutadania en les enquestes, i encertar quines són les causes diverses i les arrels profundes del problema per legislar en conseqüència pot marcar el resultat electoral i, sobretot, el futur polític, social i econòmic dels propers anys.

I amb aquesta reflexió econòmica d'en Joan Carles Arredondo acabarem avui aquí al programa del Territori 17. Com sempre, nosaltres hi tornarem demà ben puntuals a les 9 del matí. Que vagi molt bé. Bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i la del jutge del Suprem, Pablo Llarena, de deixar sense efecte les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. En una compareixença a la Moncloa, Sánchez ha reivindicat la seva aposta pels indults i l'amnistia com a eines per afavorir la convivència entre catalans i la cohesió a Espanya.
3: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
2: I avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels darrers dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Plenuncat. És cap part de les incidències i afectacions dels aiguats que han causat, recordem-ho, dues persones mortes i dues desaparegudes. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
4: Aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i, finalment, comarques de Girona.
2: De fet, dues carreteres continuen entrant sellats al Vallès pels efectes de les pluges. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de la C-1415A a Castellà del Vallès, on hi ha perill d'esfondrament. A més, es fan senyalitzacions i la segona via afectada és la C-352, que està tallat el trànsit al túnel de les Franqueses. I troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells ni indicis de criminalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia dos cossos al carrer Empordà a tocar del terme municipal. Les primeres indagacions conclouen que una persona és un home gran que mor per causes naturals i l'altra és una persona que s'hauria suïcidat. Darrer apunt, Love of Lesbian allarga el seu adeu amb l'anunci de 4 nous concerts abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública el passat mes de febrer. El grup liderat per Santi Balmés actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 a la Sala Polo de Barcelona. Les entrades es posen a la venda demà a les 12.
5: Hola, Anna, i tot l'equip de Rambla 54. Doncs són les 9:30 de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda. He començat a les 8. Avui ha sigut el primer dia d'assaig. Hem fet una lectura, primer amb la Mireia, que és la compositora i directora musical, i els actors i l'ajudant de direcció i producció. I després volíem fer una lectura amb tot l'equip. Dissenyadora de llums, ajudant de dissenyadora de llums, escenografia, vestuari, so, tothom, el tècnic, tot. No sabíem si la podríem fer o no, perquè a la meitat hem tingut l'ES Alert una altra vegada. Aleshores, finalment sí, la vam poder fer. Vam fer la lectura, va ser molt emocionant. I també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple, amb la coreògrafa, amb les reunions, amb escenografia, amb els actors que havien llegit el text, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós. on tothom treballa a la una i per un projecte. I això jo crec que és molt bonic. Doncs aquest és l'informe del primer dia. Una abraçada. Gràcies.
6: Quin bon rotllo l'equip de Crash, no, Ivan?
7: Doncs sí.
6: Tu creus que l'equip del Rambla 54 en tenim tant de bon rotllo?
7: Sí, no? Portem un mes de programa i de moment tothom està molt entregat. I ens ho hem passat molt bé, no trobes?
6: Doncs sí, hem rigut força. Escolta, un mes, dius? Un mes fa ja, segur?
7: Sí, sí, sí, demà fem exactament un mes. Vam començar el programa el 7 de setembre.
6: Doncs, escolta'm, demà, per què no parlem de tot el que hem fet fins ara i que cadascú digui què li ha agradat més? Com ho veus?
7: Vinga.
6: Jo crec que ho tinc bastant clar.
7: Sí, i què seria?
6: Demà t'ho dic.
8: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra. I després tu ja t'ho tallaràs. Rambla 5... No, aquest no m'ha agradat. Rambla 54, amb Anna Morgades i Valldossera. Valldossera. Ho he dit bé, eh? Així no hi torno, eh?
6: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
9: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
6: I per què? Per què t'agraden especialment
9: les dàlies? Bueno, m'agraden perquè, per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
6: I és per això que, per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu apuntaves, un punt matemàtic de les flors, que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè... les considerem la cosa més bonica i ja de petits. O sigui, tu agafes un nen i li dius dibuixa una cosa bonica i et dibuixa,
9: una flor. Sí. Clar, en realitat tota la natura, no?, té com aquesta bellesa, no?, i és, té com una... En realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no? I potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
6: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
9: Sí, sí, sí. La veritat és que a casa sempre hem estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors. O sigui, que era molt petit, perquè jo era molt petit, col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
6: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
9: Bueno, no ben bé els animals. Me'n vaig anar cap a la biologia i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia. O sigui, em va interessar, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
6: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això, que el pare doncs era...
9: El meu pare és enginyer agrònom.
6: Enginyer agrònom. La mare tenia un negoci de flors.
9: Sí, sí, sí.
6: I m'imaginava... Tots els nens, quan són petits, volen ser veterinaris o biòlegs?
9: Clar, també el tema potser una mica de... Com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir, no, jo això... O sigui, m'agrada, però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu. I potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
6: I com arribar a un microbiòleg?
9: Sí.
6: A mestre florista.
9: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona i per aquestes coses havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara i un dia venint a sopar vaig veure que havia aquest local buit i vaig dir, mama, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat. Vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure en cor ella sola. Llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
6: Però tu tenies una altra feina aleshores.
9: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va haver un punt que la meva mare se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. Tenia nocions, però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola Rural de Barcelona o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia i diu, Xavi, has d'estudiar, com si hagués d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. Llavors em vaig apuntar a un nocturn, que van ser 3 anys, i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
6: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
9: Sí, bueno, de fet, és formació d'AFP, que existeix aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tenir aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus d'Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
6: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica, té un punt d'art, això. No?
9: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfarrar flors, bueno, aquest tipus de coses.
6: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes, no?
9: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls d'FP.
6: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
9: Sí, sempre s'ha dit igual. Sí.
6: Sempre s'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
9: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
6: Muguet, Muguet és una flor.
9: És una flor.
6: No és gaire coneguda aquí.
9: No, no és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria. S'utilitzen gairebé tots els rams de les bodes reals a totes les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
6: I es regala en un dia concret. Jo ho vaig a descobrir amb vosaltres, sí, aquest any, això.
9: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No, no cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
6: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa...
9: Sí.
6: Per demanar perdó...
9: Aquí, sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és algo més habitual, de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons, portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
6: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos. Sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
9: No, no cal això. I tampoc cal comprar un gran ram. Vull dir, potser amb dos o tres floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou. No necessites un superram per casa.
6: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
9: Ostres, clar... Depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser algú de contrastos o algú de... Saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
6: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que digués això ni en pintura... Nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí, i sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
9: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven superprohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi, totes són bones.
6: I la col·locació també. Em deies abans que respirin, que... Clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
9: Sí, clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent. També necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, sí, clar, ha d'haver-hi un per què darrere del que estàs fent.
6: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres? O...
9: Sí, en general, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anthuriums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
6: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
9: Sí,
6: una mica
9: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més... o sigui, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors, li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient alguna cosa que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt, també, i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
6: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
9: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen pues, perquè els agrada una mica el... com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
6: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte
9: exacte.
6: De quan toca, no la mate... o sigui, no tot l'any.
9: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies d'avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny. No? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile. No? Llavors, em sembla realment innecessari.
6: Parlàvem de les núvies. Quin mercat més complicat, no?
9: És un mercat... Bueno, sí, complicat, però... És complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram. O sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda el que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades et talla una miqueta les ales a nivell creatiu i també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs, porta un ram de peònies al mes de setembre, saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils. Però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil del que voldrà la núvia. No parteixes de zero com abans.
6: I es fan proves, com al restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas a directe?
9: No s'acostuma a fer. El que sí que el que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor... Com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o alguna que utilitzarà en el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim, però proves com a tal poques vegades en fem.
6: I heu arribat a fer també arranjaments? N'he de dir arranjaments,
9: sí.
6: O tu com en dius?
9: No, arranjaments.
6: Arranjaments sí. Per una pel·li.
9: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, que passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
6: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i hores.
9: No, en aquest cas, clar, per exemple, quan imagina't que ens demanen un ram de núvia. Per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia. I els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual, i aleshores que fem, els guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
6: Aprofito per preguntar-te, com hem de cuidar un ram de flors?
9: Superimportant, que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
6: De l'aixeta o...?
9: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fonts de calor... Posar-ho lluny de la fruita, també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors i poca cosa més.
6: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina.
9: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant, que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
10: Mama, Què et ve al cap si et dic Rambla 54?
11: Rambla 54 és el meu lloc al món.
12: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: Bé, no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morgot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh?, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i, sobretot, per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic on, després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, oh, jo no sé diferenciar els cants, no? Diuen, no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no sap la gent és que un cop dius si el primer és A, el segon és B i el tercer és C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells, i també mètodes científics com llibres de sonografia, programes de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes vocals d'ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no? Aquest despertador natural, aquesta murga, que cada dia em desperta al 5 del matí. No? La tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca, però amb 5 cops. La merla. Pardal, que fa com un petonet a la galta. Puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent. I la garça, que fa com unes maraques, el gavi argentat. Palma, i altres, i a veure, d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol, també, aquest dia és més difícil. Això.
0: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però, evidentment, és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans, sempre, abans de Covid, era sempre, ara és de post-Covid, és sovint. Ho fem amb aula, la part teòrica. L'espai obert és més incòmode a l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però, en canvi, té de maco que quan imites els cants, venen. Els ocells, clar, si em poso a fer allà, doncs la mallarenga carbonera, que està en una alzina d'allà, s'acosta a parlar amb nosaltres.
0: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aiguestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.
2: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
3: Rambla 54.
2: Ara tu, mama.
4: Rambla 54.
2: I ara ho dieu los dos a la vegada quan digui 3, 2, 1, vale?
3: Rambla 54.
2: Perfecte, ja ho teniu.
3: Jo sóc pobre.
4: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a Rambla 54, que ja és casa meva, també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les orelles, de les de veritat. Bé, en realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant. Avui us presento a la Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui l'anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Herde de Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur. I per inconvenients una mica de l'idioma, se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir, si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici, va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou, sola, i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, és simplement que pues, un joier és qui ven, ven les joies i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Laia, en este programa, Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, series este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves... Jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, però sí que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament, sí que intento fer algun... Sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que la... O sigui, és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda. Tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i de l'artesania i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat treballant a aquests llocs i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: I de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials sí. on expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte. O sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia sí. a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Llavors, jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa a les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar. O sigui, si tu tens coses de del teu avi, del teu pare que ja no està d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existeix, que és irrepetible al món, i viure l'experiència i el procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final, quin preu tu li fiques en això? És que jo penso que és una experiència única i màgica.
0: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, si sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
2: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que surti una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, quin preu té.
1: I tant, sí, sí.
0: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
1: Explica'ns
0: una mica.
2: Sí, sí, perquè qui no té feina, el gat pentina, i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica, i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis, pues també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencen a donar els seus primers passos.
1: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que t'expliquen en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
0: Sí, sí, i està bé que sigui així, i està bé que sigui així.
1: I inclús també ho fem en la toma de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
2: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaures, i això a mi em sembla fantàstic.
1: I tant, sí.
2: I és com algo que jo penso que tot tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim, i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
0: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
2: exacte.
0: Això.
1: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí.
2: Exacte.
1: Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí,
0: tant,
1: perquè, com
0: tant.
1: Deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
2: Exacte.
0: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
1: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
0: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
2: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues, els tortosins pues, viatgem per tot el món i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora, perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues, de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegís, és una mica això, llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que les meves joies poden estar tranquil·lament a Canadà, Nova York, Alemanya, Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
1: De doncs... Tortosa al món, diria.
0: Exacte, exacte. Sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí. I fins Vinga. Aviat. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
0: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo i a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
6: Sí, primer comencem situant Solsona i també el solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà-Segarra, la Noguera i el nord i té l'Alt Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no, entre les comarques del Prepirineu i de la plana de Lleida i la plana central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
7: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
0: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
6: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní.
8: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia en un sac. Totes les flors i caminava lenta.
0: Quina senyora veu el Roger Mas, eh?
6: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu «hi havia una vegada». Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria «hi havia una vegada», tot neutre. I ell ha començat dient «hi havia». I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient «una vegada». I aquí ell ho canta en neutre, «una vegada».
0: Per tant, d'alguna manera, agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
6: Exacte, és més aviat el que més li convé. És ben bé una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
7: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem e, i quan són terminacions en ista. Un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una e tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una e tancada.
0: Jordi, hem de desmentir un mite perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
6: Doncs sí, és important matisar-ho perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
0: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
6: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
7: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un cudadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu. És a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
0: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un cudadell, oi?
6: Sí, un cudadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
0: Sí.
6: Doncs això és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem cudadell.
0: Doncs apuntat aquest cudadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
6: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.

El món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil. Algunes comencen amb una flor.

0: Precisament, aquesta és la història de la Pilar Girbe. És una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí em va regalar una flor. Bueno, jo allò va ser... Els ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat, m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig la rueca, aquesta, la roda. I mirant com funcionava la roda de filar, com se filava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo, especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Llavors jo vaig dir, hosti, doncs d'esta flor s'ha filat, vull dir que roba de cotó. I havia vist les plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. Vull dir, que treballen els llanes que filen. El cotó no el treballa ningú, no. I vaig començar a fer-me els usos per a fer el fil, no? I del primer moment que el que vaig voler fer era explicar-ho perquè feia com pot ser que ningú m'ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. I s'acaben els coneixements de la roba, és que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre. I així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu. I avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta, collir el cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir el cotó de colors i les plantes, que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, el meu sogre, que ja n'havia cultivat, i el meu home aquí a l'hort d'este que tinc, que això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè, clar, no sabíem ni la mida de les plantes, per això les plantes, plantacions de cotó, les plantes menudetes perquè hi hagués més plantes, les plantes més juntes. Aquí el primer any vam plantar totes juntetes i vam fer, pues, clar, no sé, vam fer de la mida d'ara, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer les llavors de 1,5 a 2 metres per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Fa uns 3 anys o així vam posar el recagoteo. He hagut d'aprendre com se cullen, quan... Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps que ho he anat aprenent, ho he anat tirant totes les xarxes socials. Em va sobtar tant que no us haguéssim ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba, al final, també és una manera de donar-li valor.
1: Que un crió, menut, t'agraïsca i que doni valor a un fil que l'he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, sí, és que, bueno, les escoles mestres tampoc no tenen d'allò, però vull dir, per a pensar, de dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55 al 68, se va cultivar molt de cotó. No sé si ho has sentit dir, se va cultivar molt, vale? Jo el recordo, però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX, el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha de Deltebre, del llibre d'abans, que hi ha un Deltebre a la biblioteca, una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu, vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document que hi ha, perquè hi ha molt poca cosa escrita del cotó, i documents apenes n'hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta, i vaig trobar, després que ja estava tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, del iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tiquet dels llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, full de mà, no costen de dia tants quilos. I crec que és, doncs, diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res. En vez que de la Rosa ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i la Rosa estava abans del cotó. Això va començar el 55. La Rosa feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el

0: les coses.
1: En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
2: Però trobar algú que estigui disposat en això, no ho sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo ho veig molt difícil que algú m'agarri. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
1: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
2: O sigui, el que a mi el cor m'ha dit, no? I les meves creences de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, vull dir, m'he fet l'empresa a la mida meua. El canvi m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinc d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir fins que em jubile. Espero seguir, està, ho entens? Però me sap mal que després d'això s'acabarà.
1: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta es mantindrà.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les rodes de premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem la música de la nostra època. Però què ha passat? Que ha passat que l'alarma per pluges ens ha, bueno, ens ha malbaratat el plan que teníem, no? Que és anar a ballar una mica i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que, bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha estat un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
5: La xarxa de comunicació local.

La xarxa. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Sigueu molt benvinguts a una nova edició d'En Clau de Música. En el programa d'avui tindrem, com sempre, el meu company, en Bernardí Vilar de Bo. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: El control, en Pau Ibars. Bona tarda, Pau.
2: Bona tarda.
0: I qui us parla? La Mercè Serratacó.
1: Una altra temporada amb tots vosaltres per oferir-vos molta música, molt bona, que ens hi esforçarem i que, bueno, que desitgem de que ens torneu a escoltar com vau fer la temporada passada, oi, Mercè?
0: I tant, això és el que desitgem.
1: Bueno, Mercè, aviam, abans de començar el programa, primer de tot, i en el Pau també li preguntarem, com us ha anat l'estiu?
0: Ai, fantàstic.
1: Sí?
0: Fantàstic. Un estiu molt bé, molt bé, molt tranquil, amb família i amics, molt bé.
1: Bueno, jo sé que hi ha una persona d'aquí, no dic qui, que s'ha passat l'estiu al Pirineu, eh?
0: Oi? Pillo la indirecta. Doncs sí, m'he passat mig estiu al Pirineu, a la zona de Sort, i la veritat és que ho hem gaudit moltíssim, estar en muntanya molt maca, una mica sec, perquè bueno, no ha plogut fins ara, que està plovent a Bots i Barrals, però...
1: Però us ho ha passat bé.
0: Molt bé, hi ha pobles molt macos i hem pogut visitar i conèixer molta gent.
1: El Lluís, tu i el gos.
0: Com sempre, el trio.
1: I tu, Pau, què tal?
2: Jo més platja que muntanya, jo més Costa Brava.
1: Ah, molt bé. Costa Brava. On de la Costa Brava?
2: A Port de la Selva, l'Escala, Sant Antoni de Calonge, Tossa...
0: Perdona, però això és una mica pijo.
2: Una mica de tot.
0: Una mica pijo, pijo.
1: Jo he estat a la prop de Sant Antoni de Calonge, he estat a Palamós.
0: Però tu també pijo, què em passa? A veure si al final estic rodejada.
1: Què dius, home, què dius? Si, escolta, si ha arribat un moment ara que, així com abans, els nens ens preguntaven si podien anar a Palamós, ara som nosaltres que els hem de dir... Qui podem anar dos dies o tres?
0: Que ens deixeu,
1: perquè hi ha un overbooking de nassos, escolta.
0: Això, però, bueno, això està bé. Això vol dir que la família disfruta junts.
1: I cada vegada ho tenim més assumit, saps?
0: Molt bé, perfecte.
1: I ara, a més, que hi ha... bueno, ja saps que sóc besavi, com és lògic, oi?
0: Sí.
1: Doncs el petit que va creixent, però d'una manera alarmant, diria jo, l'any que ve n'hi haurà un altre a fer juergan allà. O sigui que encara pitjor.
0: No, però està bé, està bé.
1: Bueno, i la Festa Major com ha anat?
0: Molt bé, sí? Molt bé. Sí, bueno, cosetes com sempre, però ha anat bé. En general la gent, tothom ha estat content, o sigui que... I una festa sempre és una festa, o sigui.
1: Jo només sé una cosa, vaig voler intentar contactar amb el Pau i la Gemma em va dir, no l'atabalis perquè està amb la Festa Major a tope. I dic, vale, vale, bueno, pues ja està.
0: Bueno, perquè en Pau és dels que s'implica en la Festa Major.
2: És com que començant la temporada, el dilluns següent, mentalment, jo no activo el mode ràdio fins dilluns següent de Festa Major, saps? I vaig pensar, bueno, dic, ja molt gravarem, bé. Ja ho farem tot. Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé.
2: I aquí estem.
1: Bueno, però va anar bé, no?
2: Sí, i tant, i tant.
1: Bueno. Doncs vinga, comencem?
0: Comencem.
1: Doncs mira, el programa d'avui el denominem Cançons d'una vida. No perquè siguin les millors ni les més maques, sinó perquè ens recorden diferents èpoques de les nostres vides i que aquestes peces musicals ens les fan recordar. Què et sembla, Mercè?
0: Em sembla fantàstic perquè realment hi ha cançons que sempre transporten a un moment determinat de la vida.
1: Sí,
0: és veritat.
1: I no són ni les millors ni les pitjors, són unes que, pues, pel que sigui, mira, ens agraden.
0: Bé, el que sí que és cert és que les cançons les anirem posant una mica com ens doni la gana, que
1: exacte,
0: és normal, sense
1: exacte.
0: Cap ordre concret.
1: Exacte.
0: Llavors, cadascú li faran reviure el que li facin reviure.
1: Val? Mira, comença tu, perquè sé que la primera t'agrada.
0: La primera m'encanta, perquè és d'un senyor que canta, no bé, ens hem de posar d'empeus, perquè és el senyor Frank Sinatra, i ens cantarà Strangers in the Night. És una passada, ja ho veureu.

0: Aquesta cançó, sempre que l'escolto, allò de Gallina de Pil, saps? A més, mai, mai a la vida fa mandra escoltar-la.
1: Perquè és una cançó preciosa, amb una veu preciosa i una interpretació genial. Però això mai fa mandra.
0: No, però sempre et ve bé escoltar-la,
1: oi? I tant que sí. Sí.
0: Bueno, mira, ara a continuació, Willie Preston ens interpreta My Street Lure. Endavant.

0: entre que aquesta cançó fa ballar i que la Mercè té moltes ganes perquè s'hi ha posat de seguida, això ha sigut un festival. Això ha sigut
1: un
0: festival.
1: És una cançó que és discotequera, és de l'època de quan van començar les discos, i a veure, a mi em va enganxar allò, bueno, una mica abans de començar l'adolescència, però va ser una cançó que va fer furor.
0: Però
1: i
0: és que
1: es va sentir per tot arreu.
0: Et dura fins ara, eh?
1: Sí, les coses em duren. Em
0: oi
1: duren.
0: Que sí?
1: Sí. Bé, la que sí que dura és la cançó següent que posarem, que és una cançó fantàstica, que s'ha convertit en un himne, diria jo, un himne internacional des de fa molts, molts anys. L'autor és ni més ni menys que el senyor John Lennon, i la cançó que posarem és Imagine.

0: una revista especialitzada d'una discogràfica, no me'n recordo ara quina era, va fer una enquesta de la millor peça musical de no sé de quants anys, no sé si de sempre o de des de no sé de quan, de molts anys, i va sortir Imagine.
1: Bé, jo penso que és una cançó que...
0: O sigui, la va triar, però amb una diferència abismal a la segona.
1: Clar, perquè és una cançó que en el moment que va sortir realment feia falta que algú expliqués el que explica la cançó, d'imaginar-se un món sense guerra, sense fam, sense problemes. A més, l'autor és un senyor molt important, una persona que ha composat cançons fabuloses i meravelloses, i el segell de Beatles, a veure, hi és, sempre.
0: Però, a més, en aquesta, la persona que, o sigui, el que va redactar l'article i tal, deia, siguent una cosa total i absolutament impossible, perquè la raça humana,
1: sí, clar,
0: això no ho farem mai, el que determina aquesta, sí, el que imagina aquesta cançó, oi? Diu, tot i amb això, que sortís amb una diferència tan abismal, una cosa impossible.
1: Bé, jo penso que la gent en realitat són bastant tots idealistes i d'alguna manera tothom somnia amb coses que sap que no passaran.
0: Sí.
1: Llavors el fet de que hi hagi algú que et faci una cançó amb totes aquestes coses i te les expliqui i tingui aquest to de veu, aquesta cadència, aquesta manera de fer música que tenia en John Lennon, que jo crec que hi ha poca gent que siguin igual, sí, que ell, per no dir ningú. Bueno, passen coses com ara això,
0: exacte,
1: que sigui un èxit mundial després de 40 anys de fer
0: que,
1: la cançó.
0: Que ell deia que, siguent una cosa impossible o pràcticament impossible, que sortís amb,
1: sí,
0: aquesta força.
1: Sí, perquè aquesta cançó, no recordo la data, però em sembla que és del 70 i alguna cosa, sí, 74,
0: por
1: 75.
0: Por ahí, por ahí,
1: o sigui que és una cançó que té 40 i pico, sí, quasi, sí, 50,
0: sí,
1: anys.
0: Sí.
1: Vale? O sigui que Déu-n'hi-do, és increïble.
0: Bueno, mira, ara a continuació, un altre gran cantant i una altra gran peça, l'Elton John ens ofereix Sacrifici.

0: Des de luego, l'Elton John, com altres d'aquests grans cantants, en té moltíssimes de peces, però com aquesta i una que posarem després més tard, vull dir, poques, eh?
1: Clar, però tornem una mica a el que ens ha passat abans. Són gent que tenen un segell propi, una imatge pròpia, a part de ser molt bons, que això és el que a vegades no diem, però és que és així. O sigui, són gent que musicalment són molt,
0: no,
1: molt bons,
0: molt bons, molt
1: especials. Molt. I també, doncs, a vegades penso que també hi ha un punt del moment en què aquesta gent surt. I llavors fa que, segons en quin moment, algú, doncs, quasi ni el veiem, i en canvi hi ha gent que surt en un moment idoni, sí. I llavors tothom el coneix. A part de que aquests senyors són gent que han picat pedra molts anys.
0: Però cuidado, que després ha de durar la cosa, eh?
1: Que sí, que sí,
0: o sigui,
1: que sí. Que
0: han de continuar siguent bons.
1: Sí, sí,
0: no
1: sí,
0: és bo
1: sí.
0: Una vegada, no.
1: No, no, molt bons, molt, molt, molt bons.
0: Exacte.
1: I tant, aquí no hi ha discussió possible.
0: Exacte, exacte.
1: Doncs vinga, ara sí, de cas sentirem la propera cançó, que és de Leon Russell, i es diu On the Waterfront.

0: Aquesta cançó, recordes? Qui ens la va enviar? Aquell holandès.
1: És veritat.
0: Eh?
1: Sí. I tant, i tant,
0: el
1: i tant.
0: Pare de la, el
1: marit... Dels amics de la teva filla,
0: exacte.
1: Sí.
0: Exacte.
1: I tant, i tant.
0: O sigui, jo per mi era total i absolutament desconegut aquest. I després li he agafat una afició increïble. I per sobre de tot, aquesta cançó, per mi, és la millor que té.
1: Doncs vinga.
0: Per mi és la millor que té.
1: Aquí la deixem. La propera.
0: Bueno, mira, ara l'Elton John un altre cop ens posa una altra peça increïble que es diu Sorry Seems To Be The Harder Poor, que per mi també és magnífica, com l'altra d'abans.

0: Doncs això que et deia abans, aquestes dues peces, tant aquesta com l'altra que hem radiat abans, per mi són d'aquelles que de per tota la vida, vaja, duraran sempre.
1: No ho sé, jo, saps què em passa? Que l'Elton John m'agrada moltíssimes coses d'ell. Llavors em costa molt de dir quina m'agrada més. Perquè, a veure, com tot, hi ha moments per tot. Hi ha moments que et ve de gust d'en sentir Candle in the Wind, que és preciosa. Hi ha moments que Sacrifice, doncs, també està molt bé. Jo què sé, hi ha moments per tot. I a mi Elton John et diria que en general m'agrada sempre.
0: Sí.
1: Sempre.
0: A més, és un cantant d'aquells que té una personalitat bestial. O sigui, quan comença... Bueno, és com el Frank Sinatra. O sigui, quan el tio surt a l'escenari, la gent calla, la gent escolta. Saps com vull dir?
1: Perquè saps que escoltaràs algo bo.
0: Exacte.
1: Aquí tothom es posa i diu que a veure què ens oferirà.
0: És això. Saps que el que ofereixi serà fantàstic.
1: És que ho tens assegurat.
0: Serà fantàstic.
1: Assegurat que sí, que estarà molt bé.
0: Molt bé.
1: Però... Ara tenim una cançó d'un senyor que en el seu moment va fer furor perquè era una mica com t'ho diria jo, com una mica salvatge quan sortia a actuar.
0: Molt, no una mica, molt.
1: I va fer furor perquè trencava una mica l'esquema dels cantants amb corbata i americana i tots posadets, tots monos, que semblaven nens d'escola bona.
0: Exacte.
1: I aquest va sortir una mica a trencar-ho tot.
0: Però ho va aconseguir,
1: Va ser molt, molt bo. I per mi és una de les millors veus que van haver-hi en aquell moment.
0: Sí,
1: i parlo ni més ni menys que del senyor...
0: És que ho podia cantar tot.
1: Tot.
0: Si hagués volgut, ho hauria pogut cantar tot.
1: Aquest senyor era de Gales, tenia... Sí. Com em sembla que li deien el lleó, el tigre de Gales, És el senyor Tom Jones i ens canta una cançó que no és que s'hagi sentit molt, és que jo crec que deu estar gastada, ja de tant que l'hem sentit. Es diu Delilah.

0: Mercè, hem començat forts, oi?
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí, perquè a més aquesta cançó et fa cantar, et fa ballar, és una cançó que
0: A
1: et
0: més a
1: pot.
0: més, temps enrere, no sé, en una emissora de televisió, fent una recopilació, però ja era molt gran, poder no tant com ara, però ja era gran. I la cantava amb una veuarra com ara, eh?
1: Bueno, és que sempre ha tingut
0: Una
1: un
0: cosa
1: xorro de voz.
0: increïble, increïble. És el que te deies. A més, un aspecte salvatge, amb
1: Sí.
0: una veu salvatge, però una...
1: No, i tenia un punt diferent. Anava amb collarets i amb cadenes quan
0: Exacte.
1: No hi anava ningú.
0: Exacte,
1: Anava
0: exacte.
1: despentinat quan no hi anava ningú. Era
0: Exacte.
1: una mica salvatjat. I jo penso que tenia aquest atractiu també, a part d'una veu magnífica, com poca gent té. Perquè aquesta potència de veu, fill meu, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Mira, parlant de veus,
1: Sí.
0: ara no m'atreveixo a posar-los cap adjectiu, perquè segur que quedaria curt. Només dir els noms i la peça, i la gent més o menys ja sabrà de què va la cosa. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong i la peça és Summertime.

0: És que quan acabes d'escoltar això, quedes com estabornit, oi, una mica?
1: Saps què em passa?
0: Sí?
1: Amb aquesta cançó, hi ha una cosa que em passa sempre. Quan la sento, sempre em venen al cap Nova Orleans, el Tom Sawyer, el Huckleberry Finn, una mica aquest Estats Units del sud. I és, no sé, és una cançó.
0: Però aquesta cadència que té...
1: Sí, és especial, aquesta, és una cosa...
0: És increïble.
1: Però clar, és que estem parlant de la senyora Ella Fitzgerald i com no...
0: Per això ja t'he dit que no m'atrevia a donar-los cap adjectiu, perquè segur que em quedaria curt. Segur.
1: Home, són gent que ja d'ells... A veure, només els comencen qualsevol actuació i ja et quedes allà embobat, perquè és
0: exacte,
1: que no hi ha una altra.
0: Exacte.
1: Són gent que tenen un carisma i una qualitat com pocs.
0: Sí, I tant que sí.
1: No, és perfecte. Sí. I els que també ho van patar en el seu moment i van fer furor són els que venen ara a continuació. En el seu moment recordo que quan van començar a triomfar fort... allò per tot arreu, la gent una mica se n'enreia i feien bromes segons alguns, i bueno, però és que aquesta gent van vendre milions de discos i són ni més ni menys que els Bee Gees.
0: Però és que de seguida que van sortir la van petar, eh?
1: Però inicialment ells havien fet d'altres coses i més o menys estava bé tot el que feien, vull dir, són gent que musicalment són bons.
0: Era molt trencador.
1: Però quan van fer aquests canvis de veu, aquests falsets, la gent una mica va sobtar-se, no? I una mica, clar, era fàcil. Riure-se'n d'això és fàcil quan et sembla que, bueno, això no té importància.
0: Però quan comences a
1: escoltar... Llavors ho intentes fer tu i veus que no ho pots fer.
0: Però quan comences a escoltar la música dius, això va en sèrio.
1: Clar, i aquesta gent realment ho van patar. Per tot arreu va ser molt, molt, molt fort.
0: Ho van petar,
1: van triomfar moltíssim
0: i bueno, tant.
1: La cançó que posarem és una cançó que es diu How Deep Is Your Love. Jo crec que la coneix tothom, ja ho veureu.

0: Van ser no molt bons, lo siguiente. I a més, el que tu has dit, o sigui, van venir amb una manera trencadora, amb aquests falsets i tot, que això no es coneixia, però de seguida la gent s'hi va agafar, eh?
1: Però que a més van aconseguir fer canvis importants fent-nos escoltar música diferent.
0: Sí.
1: Però aquesta gent van entrar després en coses de cinema, van entrar promovent d'altres tipus de cançons, van fer molta feina en aquest sentit. I penso que potser a vegades no s'agraeix prou quan hi ha coses d'aquestes, però va ser tota una etapa diferent. A partir d'aquí la gent ja no va tenir por de fer falsets.
0: No, i tant, i tant.
1: Ni
0: i
1: va
0: tant.
1: Tenir por de sortir un grup fent un vídeo que... Bueno...
0: Però a més aquesta gent van tenir una producció increïble perquè van fer moltes cançons i totes amb èxit, eh?
1: Sí, clar.
0: O sigui, totes van triomfar.
1: Però és que a més n'hi ha que estan fetes per ells que no canten ells i també han tingut èxit.
0: Exacte.
1: O sigui, realment, musicalment, jo crec que han sigut
0: molt
1: bons.
0: I tant que sí, i tant que sí.
1: No sé, aquesta... jo recordo un moment que van sortir que va ser com molt trencador i la gent més gran que jo, en el seu moment se n'enreïn una mica. Ah, què fan aquests nois? Ja es nota que són de lluny i no sé què. Mira, la prova està que després de tants anys continuen fent-se sentir, continuem tots escoltant-los i pensant que són molt bones composicions.
0: Bueno, no cal córrer tant. Jo recordo quan van sortir els Beatles, la gent gran, la gent que ja no era de l'època d'ells,
1: sí, també
0: els peluts aquells, te'n
1: recordes? Els peluts aquells, sí senyor. Total deien una mica de cabell llarg.
0: Comparat amb ara o amb altres èpoques, sí. Però a més, vull dir-te que allò els crucifixa, o sigui, ja els assenyalava pel cabell.
1: Clar.
0: O sigui, no és que la música sigués bona o dolenta, no. Això no s'hi fixaven, només que deien aquells peluts, per tant, ja no podien fer bona música.
1: El que
0: saps com vull dir?
1: El que passa que jo penso que hi ha coses diferents. Una és gent que és boníssima, però després hi ha la gent que, a part de ser boníssima, mostra una imatge que fa que t'hi fixis.
0: Exacte.
1: Això que deies tu dels Beatles va passar. Lo dels Bee Gees, evidentment,
0: sí,
1: també.
0: Clar.
1: Per exemple, Queen va passar igual.
0: I tant,
1: Perquè, clar, anaven tan estrafolaris que deies, mare de Déu, què és això?
0: Però
1: i, en canvi, musicalment... Bueno, Michael Jackson, tres quarts de lo mateix.
0: Igual.
1: Ja, i, clar, quan mires la música, realment veus que allà hi ha una feinada darrere.
0: Però
1: i molt bona feina.
0: Però és que amb aquest tipus de cantants, de persones i tal... O sigui, a vegades un pensa... van tan estrafalaris perquè la gent es fixi en alguna cosa perquè potser no són gaire bons. I després resulta que són tan bons o millor que la imatge.
1: Sí.
0: És veritat o no?
1: Que sí, eh? Tant que sí.
0: Bueno, mira, el que ve ara, els que venen ara, no van tenir l'èxit, que també, de Bee Gees, però déu-n'hi-do. Eren Simon i Garfunkel. La peça que ens ofereixen és The Sound of Silence.

0: Bueno, pues, tal com dèiem, Simon i Garfunkel, sense ser potser com els altres, que Déu-n'hi-do també, van tenir lo seu i també
1: Aquesta cançó,
0: moltes bones peces, bona producció i de nivell, de nivell,
1: per
0: sí.
1: mi, aquesta gent fent la cançó aquesta del ritme del silenci, que és preciosa. L'altra va ser Puente sobre aguas
0: I
1: turbulentas,
0: tant.
1: que també ens vam inflar de sentir-la.
0: I tant, i tant.
1: I continuo creient que són molt bons. Alguns allò diuen que per separat són millors. Jo penso que junts eren molt, molt, molt bons. I és una llàstima que no estiguessin més anys junts, perquè ja
0: Sí,
1: van fer molt
0: perquè
1: bones coses, la veritat
0: van,
1: que sí.
0: no sé què va passar. La veritat és que ningú sap què és el que va passar, però és una llàstima que aquests grups es desfagin i
1: També
0: va.
1: s'ha de dir que quan estan triomfant es porta una vida molt hiperactiva i això és
0: Sí.
1: complicat i no sempre es pot lligar la vida d'artista amb la vida familiar,
0: Clar,
1: la
0: sí.
1: vida pròpia, i alguns diuen que
0: És
1: fins
0: que
1: aquí,
0: conciliar les dues coses costa
1: clar,
0: molt,
1: és
0: costa
1: molt
0: molt.
1: complicat. I bueno, jo puc entendre-ho, que diguin
0: Sí,
1: fins aquí. El que
0: clar.
1: passa que els que ens agrada doncs ens sap greu.
0: Però alguna cosa forta ha de ser perquè, aviam, amb una balança poses... Ells, quan es posaven a cantar i tal, ells ja sabien que si triomfaven tindrien aquest problema, perquè el té tothom.
1: Sí, el que passa que
0: Llavors és
1: potser
0: qüestió
1: quan
0: de posar-ho
1: comences...
0: en una
1: Clar,
0: balança.
1: però potser quan comences no hi comptes que tindràs tant d'èxit.
0: Ja.
1: Perquè, clar, no és el mateix cantar allò una mica i, o bé d'estar sempre
0: Sí, sí,
1: a
0: sí,
1: dalt de
0: sí.
1: tot, que és molt més
0: Sí.
1: complicat. Però, bueno, no sé.
0: Abans de que presentis
1: Sí.
0: aquesta
1: Sí?
0: que presentaràs ara,
1: Sí? Sí.
0: l'he posada perquè em recorda molt al Caco i quan va estar amb
1: Ah, molt bé.
0: nosaltres, eh?
1: Doncs vinga, en honor del Caco sentirem el grup que es diu The Weeknd i la cançó es diu Save Your Tears.

0: Bueno, pues aquesta, la Mercè, la ballada, ja us ho dic, i a la meva dona li encanta, i bueno, ja estem sobre el temps, hem de dir adéu ja, no?
1: Doncs vinga, ho deixem aquí, i fins d'aquí 15 dies que tornarem amb més coses.
0: Doncs vinga, fins d'aquí 15 dies, i gràcies.
1: Fins aviat.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: Estimat, què em passa aquesta nit?

0: Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 8 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
1: Paraules, paraules, paraules.
2: Et juro que...
1: Paraules, paraules, paraules, paraules, paraules, només dius...
0: Aquest és el programa número 217, 14 d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 6 d'octubre de 2026 i a les 8 del vespre fem el segon programa d'aquesta 13a temporada. Molt benvinguts a tots. Desitgem que us trobeu a l'altra banda de les ones. Sense vosaltres no té cap sentit que nosaltres hi siguem. Cada programa, i per veure què passava, es deia i es commemorava abans, ens endinsarem en el costumari de Joan Amades i veurem què explicava del que passava aquests dies. És bo saber els costums i dites dels nostres avantpassats. Segons explica Joan Amades en el seu costumari català, Santa Fe és la figura principal d'aquesta jornada. La seva festa, celebrada el 6 d'octubre, forma part del calendari de la tardor i de les tradicions religioses i populars que, durant segles, han marcat el pas de l'any. Santa Fe és venerada com una jove cristiana i màrtir. La tradició explica que va viure en temps de l'Imperi Romà i va ser perseguida per la seva fe. Segons la llegenda, els seus perseguidors la van voler fer renunciar a les seves creences i la van sotmetre a martiri. Una de les versions de la història explica que va ser condemnada a morir cremada, però, miraculosament, el foc no li hauria fet mal. Finalment, Santa Fe va ser decapitada i va morir com a màrtir. Al voltant de la seva figura es va anar estenent una important devoció popular. Diversos pobles i esglésies de Catalunya la van prendre com a patrona i van celebrar la seva festa amb actes religiosos, processons i altres manifestacions de la cultura popular. Amades també recull les tradicions que relacionen Santa Fe amb diferents indrets i especialment amb el seu culte a Conques, on la veneració de la santa va adquirir una especial importància. Així doncs, el 6 d'octubre, més enllà de ser una data del calendari, en recorda una part del patrimoni material català. Les històries de sants i màrtirs, les llegendes, els cultes locals i totes aquelles tradicions que generació rere generació han anat configurant el nostre calendari popular. Dit això, com cada dimarts ens trobem aquí amb la Marina Carbonell. Bona nit, Marina.
2: Bona nit.
0: Ja som a l'octubre, ja això ja tira viento en popa.
2: Sí, ara ja una mica de fresquet.
0: L'últim quadrimestre de l'any, vull dir que d'aquí dos dies Nadal. Bona nit, Anna.
3: Hola,
0: què tal?
3: Bona nit.
0: Tot bé?
3: Bé, remullats, no?
0: Sí, sí, molta aigua, molta aigua.
3: Molta aigua, molta aigua.
0: Ja. Molta aigua, i aquí encara hem estat sort que anat xupant a terra i no hi ha hagut cap destrossa important, però hi ha hagut llocs
3: Déu
0: a prop que...
3: Déu-n'hi-do,
0: molta aigua, molta
3: aigua. Déu-n'hi-do.
0: Però bé, és el que hi ha, no? És el que ens porta el canvi climàtic.
3: Bueno, és el que hi ha, sí, és veritat.
0: I la Gemma Minguillón, que ens aportarà la seva secció al final del programa. Tots junts construirem el programa i el farem arribar a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. Sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui? Avui és 6 d'octubre i, com cada dia, mirem enrere per descobrir algun dels fets que han marcat aquesta data al llarg de la història. Comencem per casa nostra. El 6 d'octubre de 1934 és una de les dates més significatives de la història política de Catalunya del segle XX. Aquell dia, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va proclamar l'Estat català dins de la República Federal Espanyola en un context de gran tensió política després de l'entrada de ministres de la CEDA al govern espanyol. La resposta del govern de la República va ser immediata. L'exèrcit, comandat a Barcelona pel general Domingo Batet, va sortir al carrer. Després d'unes hores de combats, el moviment va ser sufocat i el govern de la Generalitat va ser detingut i empresonat. Els fets d'octubre de 1934 van tenir conseqüències polítiques importants i van comportar la suspensió de l'autonomia catalana.
3: Però aquell 6 d'octubre no només va tenir repercussions a Barcelona. A aquells mateixos dies, a diferents punts de l'Estat, també es produïa una insurrecció revolucionària. A Astúries, la revolta obrera, va adquirir una dimensió especialment important. Miners i treballadors van ocupar diversos territoris i es van enfrontar a les forces de l'ordre i a l'exèrcit. La revolta asturiana va ser finalment derrotada, però els fets de l'octubre de 1934 van deixar una profunda petjada en la història de la Segona República. I fem ara un salt molt enrere. El 6 d'octubre de 1497 moria a València l'escriptor Joan Ruiz de Corella, una de les figures destacades de la literatura valenciana del segle XV. I ara sortim de la península. El 6 d'octubre de 1908, l'imperi austro-hongarès va anunciar l'annexió de Bòsnia i Hercegovina, un territori que formalment encara estava sota sobirania otomana. L'annexió va incrementar les tensions als Balcans i va contribuir al clima internacional que, pocs anys després, desembocaria en la Primera Guerra Mundial. També el 6 d'octubre, però, de 1927, es va estrenar The Jazz Singer, protagonitzada per Al Jolson.
0: La pel·lícula és considerada un moment clau en la transició del cinema mut al cinema sonor. Tot i que encara combinava escenes mudes amb intertítols, incorporava seqüències amb so sincronitzat i va marcar un abans i un després a Hollywood. Si avancem fins al 6 d'octubre de 1973, ens trobem amb un altre episodi que canviaria la història contemporània. Egipte i Síria van llançar un atac sorpresa contra Israel durant la festivitat jueva del Yom Kippur. Començava així la guerra del Yom Kippur, un conflicte que s'allargaria gairebé 3 setmanes i que tindria importants conseqüències polítiques i geopolítiques al Pròxim Orient. I 8 anys més tard, el 6 d'octubre de 1981, el president egipci Anwar Sadat era assassinat durant una desfilada militar al Caire per membres de la Jihad Islàmica Egípcia. I acabem amb una notícia que ens porta molt més a prop del nostre temps. El 6 d'octubre de 1995, els astrònoms suïssos Michel Mayor i Didier Queloz van anunciar el descobriment del 51 Pegasi B, el primer planeta extrasolar descobert orbitant una estrella semblant al Sol. Aquest descobriment va obrir una nova etapa en la recerca de planetes fora del nostre sistema solar. I així acabem el nostre viatge per la història d'aquest 6 d'octubre, una data que ens porta de la política catalana i la Segona República, els conflictes d'Astúria, dels Balcans, el Pròxim Orient i, finalment, fins als confins de l'univers. Això és el que va passar un 6 d'octubre al llarg de la història. I per donar fi a aquesta secció, avui escoltarem el tema 24 que màgic, tema que tal dia com avui, però del 2016, va publicar Bruno Mars. Spotify té més de 2.000 milions de reproduccions.

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Avui és un dia amb diverses celebracions, el Dia Internacional de la Geodiversitat i Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, i diverses setmanes com la Setmana Vegetariana, la Setmana Mundial de l'Espai i la Setmana Internacional de la Criança a Braços. Parlarem del primer. Amb la finalitat de destacar el paper exercit per la geologia a la societat actual, la Comissió de Ciències Exactes de la 41a Conferència General de la UNESCO va proclamar el 6 d'octubre com a Dia Internacional de la Geodiversitat, amb la finalitat de promoure i visibilitzar la importància del patrimoni a la humanitat. Aquesta efemèride va sorgir a causa de la sol·licitud efectuada per la Unió Internacional de Ciències Geològiques i 108 organitzacions científiques més.
2: Amb això es pretén generar consciència sobre els beneficis que ofereix la geodiversitat a la societat i al medi ambient. La geodiversitat abasta totes les parts de la natura no vives, des dels minerals i fòssils fins a sòls i paisatges impressionants. El terme geodiversitat es refereix a la varietat d'elements geològics existents en un territori, estructures sedimentàries o tecnòniques, materials de diversa índole, roques, fòssils, sòls, processos geològics i morfogenètics, trets geomorfològics del relleu i recursos naturals energètics i hídrics, com els rius i els llacs. La geodiversitat sustenta la biodiversitat sent la base de tot ecosistema. En aquest sentit, té un paper essencial per al benestar dels éssers vius i el desenvolupament sostenible del planeta. Es remunta als orígens de la Terra, així com a la formació de les primeres roques fa més de 3.800 milions d'anys. També es va voler, amb aquest tema, promoure una participació cada vegada més gran en l'educació i aconseguir que més joves s'interessessin per les carreres de geociències.
1: De quin dia no hem parlat? En aquesta secció que ha començat aquest any volem parlar de dates que són en època de vacances i de les que no parlarem mai. I són dies on van néixer artistes musicals i literaris dignes de fer-ne esment. I avui parlarem del dia 26 de juny. I ara escoltarem un tema musical del nostre músic nascut aquest dia.

0: Ariadna Grande va néixer l'any 1993 a Boca Raton, a Florida. I, curiosament, la seva carrera artística va començar molt abans de convertir-se en estrella de música. Amb només 15 anys va actuar a Broadway, al musical 13. Però la fama li arribaria uns anys més tard, quan va interpretar el personatge de Cat Valentin a la sèrie de Nickelodeon, Victorious. Aquell personatge, ingenu i una mica despistat, la va convertir en una estrella adolescent. Però Ariadna Grande tenia clar que volia cantar. El 2013 va publicar el seu primer disc, Your Trolley, i el seu primer gran èxit va ser The Way, amb el raper Mac Miller. L'àlbum va arribar al número 1 dels Estats Units. A partir d'aquí, la seva carrera va créixer ràpidament. Van arribar cançons com Problem, que escoltarem en acabar, Break Free, Bang Bang i One Last Time. I una de les seves grans marques personals es va convertir en la seva característica cua de cavall, que durant anys va formar part inseparable de la seva imatge. El 2016 va arribar Dangerous Woman, amb cançons com Into You, Side to Side i la mateixa Dangerous Woman. Però probablement el seu moment més espectacular va arribar al 2018 i al 2019. Després de diverses experiències personals difícils, Grande va publicar Thank You Next, que hem escoltat en començar, una cançó que es va convertir en un fenomen mundial i poc després arribaria Set Rings.
1: El disc Thank You Next va debutar al número 1 i va consolidar definitivament a l'Ariadna Grande com una de les grans estrelles del pop. Una altra curiositat. Ariadna és una gran amant dels gossos i ha participat en campanyes d'adopció d'animals. Durant la seva gira Honeymoon Tour, fins i tot va pagar les despeses d'adopció de gossos en diverses ciutats. I també té una veu molt particular. Se li reconeix una extensió vocal extraordinària i una influència molt clara dels cantants com Mariah Carey i la Whitney Houston. El 2024 va publicar Eternal Sunshine, amb èxit com Yes and, We Can Be Friends i The Boy Is Mine. I aquell mateix any va tornar al cinema interpretant Glinda a Wicked, un paper que li va permetre recuperar els seus orígens teatrals. El seu treball com a Cynthia Erivo en aquesta producció li va proporcionar, a més, reconeixement als grans premis de la indústria. Ariadna Grande ha guanyat 3 premis Grammy i ha acumulat 20 nominacions fins als Grammy de 2026. Una trajectòria que va començar als escenaris de Broadway i va passar per la televisió juvenil i va acabar convertint aquella nena amb una gran veu en una de les figures més reconeixibles del pop mundial.

I ara parlem d'un escriptor nat també el 26 de juny, en aquest cas als Països Catalans. Manel Joan i Arinyó va néixer a Cullera l'any 1956 i és un autor especialment prolífic que ha conreat pràcticament tots els gèneres. Poesia, novel·la policíaca, literatura heteroeròtica, humor, narrativa juvenil i literatura infantil. Però els seus inicis van ser poètics. El 1981, en només 25 anys, va guanyar el Premi Amadeu Oller amb Bateguem els desigs i després vindrien Crims, Octosíl·labs del més enllà i altres llibres de poesia reunits més endavant a Plany de l'home llop. I aquí tenim una curiositat de la seva vida. Ell mateix explica que es va fer escriptor durant el servei militar. Segons ha explicat en una entrevista, davant la desesperació d'aquells 18 mesos a la Marina, va pensar que tenia tres opcions: l'alcohol i les drogues, el suïcidi o fer-se escriptor. I va escollir, amb el seu particular sentit de l'humor, l'opció més incruenta. També explica que, de petit, pràcticament es van ensenyar a llegir tot sol, abans fins i tot d'anar a l'escola. I va ser la seva mare, després de la mort del seu pare, quan ell tenia 11 anys, qui va insistir perquè continués estudiant. Amb els anys, va deixar progressivament la poesia i es va centrar en la narrativa. D'aquella etapa en sortiren títols com Les nits perfumades, Contrasentit, El cas Torreforta o Cubaneta meua, entre molts altres. Escoltem quatre versos escrits per aquest poeta. I si trobes la manera de dir-vos que no tinc res a dir-vos, sense dir-vos ho faria, però no la trobe ara. Qui va néixer un dia com avui? Bé, començarem aquesta secció habitual parlant de música i escoltarem una cançó.

0: Avui, 6 d'octubre, recordem el naixement de Fito Cabrales, una de les figures més conegudes del rock castellà. Adolfo Cabrales va néixer a Bilbao l'any 1966 i des de ben jove va sentir passió pel rock. Abans de dedicar-se professionalment a la música, va treballar de cambrer al negoci del seu pare, al barri de les Cortes de Bilbao. Aquella experiència de carrer acabaria deixant empremta en les seves cançons.
1: A l'any 1989 va formar Platero i tu, juntament amb l'Iñaki, Uoho, Anton i altres músics. El grup es va convertir en un dels referents del rock dels anys 90, amb cançons com El roce de tu cuerpo, Hay poco rock and roll o Alucinante.
0: Però Fito tenia altres cançons al cap, més acústiques i influïdes pel blues, el swing i el rock clàssic. Per això, el 1998, va crear Fito i Fitipaldis com un projecte paral·lel. Quan Platero i tu es va dissoldre el 2001, els Fitipaldis van passar a ser el seu projecte principal. El gran salt va arribar amb Lo más lejos a tu lado, publicat el 2003. D'aquell disc van sortir dos dels seus grans himnes, La casa por el tejado i Soldadito marinero. Aquesta última es convertiria en un dels temes més populars de la seva carrera i l'escoltarem en acabar. I una dada curiosa. L'any 2004, Fito i Fitipaldis van oferir un concert gratuït a Bilbao davant de prop de 70.000 persones. Entre les seves cançons més conegudes també hi trobem Por la boca mi bel pez, que hem escoltat en començar, Me equivocaría otra vez antes de que cuente 10, Acabo de llegar i Rojitas las orejas. Fito Cabrales, rock de carrer, guitarres, bars i històries quotidianes convertides en cançons que ja formen part de la banda sonora de diverses generacions.

0: I ara passem a un escriptor de casa nostra. Tal dia com avui, fa anys que naixia a la Selva del Camp, Ventura Gassol, poeta, dramaturg i polític català. Va néixer l'any 1893 i va morir a Tarragona el 1980. De família pagesa, de ben jove va ingressar al Seminari de Tarragona, on va estudiar durant 10 anys. Allà va coincidir amb figures com Carles Cardó, Higínia Anglès o Francesc Vidal i Barraquer. Però Gassol va acabar abandonant els estudis eclesiàstics. Segons ell mateix explicaria, havia descobert tres grans passions: la literatura, la política i l'amor. El 1914 es va traslladar a Barcelona i va començar a dedicar-se a l'activitat cultural i literària. Va ser premiat als Jocs Florals i amb el temps es convertiria en un dels poetes catalans més populars del seu temps.
1: La seva trajectòria política també va ser intensa. Va ser un dels grans col·laboradors d'en Francesc Macià i durant la Segona República va ocupar el càrrec de conseller de Cultura de la Generalitat. A l'any 1934 va ser empresonat arran dels fets d'octubre i després de la Guerra Civil va haver de marxar a l'exili. No tornaria definitivament a Catalunya fins l'any 1977. I una curiositat, Gassol era un gran amant de la música i des de petit el mestre de música de la Selva del Camp li havia despertat l'afició pel cant gregorià, una influència que conservaria tota la vida. Però si hi ha un poema que ha quedat especialment lligat al seu nom, és Les tombes flamejants, publicat el 1923. I en aquest podem escoltar aquests versos.
0: Fou una pàtria. Va morir tan vella que mai ningú no la gosà enterrar. Damunt de cada tomba, un raig d'estrella. Sota de cada estrella, un català. I el poema acaba amb una crida a la renovació. Foc nou. Baixa del cel i torna a prendre. Ja ha sonat l'hora d'esventar la cendra. Oh, pàtria de les tombes flamejants! Ventura Gassol va ser, doncs, poeta i home de cultura, però també un protagonista de la vida política catalana del segle XX. Un home nascut un 6 d'octubre a la Selva del Camp, que va deixar la literatura catalana versos...
1: Perdó. Versos que encara avui formen part de la nostra memòria. I tornarem a la música escoltant-ne un tema del darrer personatge del que parlarem avui.
2: Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera parar.

0: Patxi Andion, cantautor i actor i escriptor. Va néixer a Madrid l'any 1947, però va estar profundament vinculat al País Basc, d'on era la seva família i on va passar bona part de la infantesa. La seva carrera musical va començar a finals dels anys 60. En 1969 va publicar Retratos, un disc que ja mostrava el seu estil, una veu ronca i personal i unes lletres que parlaven de la gent del carrer, de la solitud, de l'amor i també de les injustícies socials. Una curiositat és que, durant la seva joventut, va viure a París, on va entrar en contacte amb l'ambient del maig del 68 i va actuar pels carrers i locals del barri llatí. També va conèixer personalment Jacques Brel, una de les seves figures, una de les seves grans influències.
1: Patxi Andion va ser, a més, un artista molt polifacètic. Va treballar com a actor en cinema i televisió. Va escriure llibres i es va doctorar en sociologia. Al llarg de la seva carrera va arribar a compondre més de 500 cançons. Entre els seus temes més recordats hi ha La Jacinta, El Maestro, que escoltarem en el que va, la cançó de Padre, Amor Primero, que va enregistrar a Mocedades i, sobretot, Una, Dos i Tres, dedicada al Rastro de Madrid i convertida en un dels seus grans èxits que hem escoltat al començar. També destaquem Samaritana, Puedo Inventar, La casa se queda sola, Tiempo, tiempo, ¿y por qué me duele la voz? El Patxi Andion va mantenir sempre una actitud inconformista. La censura franquista va arribar a prohibir alguna de les seves primeres cançons i el seu compromís social i polític va marcar bona part de la seva trajectòria. I gairebé com una última fotografia de la seva carrera, a l'any 2019, poc abans de morir, va publicar La hora de l'Obican, un disc amb què commemorava 50 anys de trajectòria musical.
0: Patxi Andion va morir aquell mateix any, als 72 anys, amb un accident de trànsit a Sòria. Ens quedem amb la seva veu aspra, les seves històries de carrer i cançons com Una, Dos i Tres, que encara avui formen part de la memòria de la cançó d'autor en castellà.
2: Con el alma en una nube y el cuerpo

0: marcha, se marcha el padre del pueblo. Se marcha el maestro.
1: I per acabar aquestes seccions de recordar cantants, posarem una altra cançó d'Ariana Grande, que és Seven Rings.

0: Autors, gèneres, llibres.
1: Bona nit, amics i amigues de Cau d'Orella. Què tal? Què em diríeu si us digués que n'hi ha moltes pel·lícules que considerem això, pel·lícules de Hollywood famoses i que ens semblen una genialitat per part del seu director, que moltes ho són, i resulta que estan basades en llibres i no ho sabíem, perquè hi ha moltes pel·lícules de Hollywood que sabem que estan basades en llibres de Hollywood i d'altres llocs, perquè tenim obres com Els Miserables, El Conde de Montecristo, Els Tres Mosqueters i moltíssimes altres que ara mateix us vindran al cap, que tots sabem que estan basades en llibres, però n'hi ha d'altres que no, que les tenim per pel·lícules originals i resulta que estan basades en llibres. I d'aquestes històries us vull parlar aquesta temporada. Per començar, he trobat una que m'ha sorprès bastant. Es tracta de Psicosi. Resulta que està basada en un llibre. El llibre el va escriure en Robert Bloch en l'any 1959. Aquesta novel·la, que va ser portada al cinema només un any més tard per Alfred Hitchcock, com tots sabem, doncs això, aquesta novel·la va ser escrita per aquest autor, Robert Bloch, que més tard va escriure dues seqüeles. Però aquestes seqüeles no estan relacionades amb cap de les seqüeles de la pel·lícula Psycho. Us puc parlar una mica de la seva sinopsi, que s'assembla molt a la pel·lícula. Diu així: era una nit fosca i tempestuosa. Mary Crane estava exhausta, perduda i al límit de les seves forces, ansiosa per donar-se una dutxa calenta i trobar un lloc on passar la nit. Quan el Motel Bates va aparèixer de sobte entre la tempesta, Mary va pensar que era la seva salvació. Ai, Mary, Mary! Les habitacions eren belles i humides, però estaven netes, i l'encarregat, en Norman Bates, semblava un paio força agradable, encara que una mica estrany. Minuts més tard, Mary va conèixer la mare d'en Norman i el ganivet de carnisser. El malson acabava de començar. En Bloch, com us he dit, va escriure després dues seqüeles, amb Psycho 2, el 1982, i amb Psycho House, el 1990. Cap de les dues està relacionada amb les seqüeles de la pel·lícula. A la novel·la Psycho 2, en Bates s'escapa de l'asil disfressat de monja i es dirigeix a Hollywood. A la novel·la Psycho House, els assassinats comencen de nou quan el Motel Bates reobre com a atracció turística. I què passa amb la pel·lícula? Doncs es

0: Northwest, del 1959, també, ja que va ser filmada amb un pressupost reduït i en blanc i negre per l'equip de la sèrie de televisió Alfred Hitchcock presenta. Inicialment, la pel·lícula va dividir la crítica a causa de la seva temàtica controvertida, però l'interès del públic i la seva excel·lent recaptació taquilla van donar lloc a una important revaluació crítica. Psicosi va ser nominada a 4 premis Oscar, incloent millor director per a Hitchcock i millor actriu de repartiment per a Leif. Psicosi està considerada com una de les millors pel·lícules de Hitchcock i possiblement la seva obra. Crítics i acadèmics internacionals l'han aclamat com una obra mestra del cinema, elogiant-ne la direcció impecable, la tensa atmosfera, l'ús impactant de la cambra, la memorable banda sonora i les icòniques actuacions. Se la considera la pel·lícula més analitzada en la dilatada carrera del director més estudiat de la història del cinema nord-americà. I sovint se la classifica entre les millors pel·lícules de tots els temps. La pel·lícula va establir un nou nivell d'acceptabilitat de la violència, els comportaments pervertits i la sexualitat a les pel·lícules. I se la considera un dels primers exemples del gènere slasher. Després de la mort de Hitchcock, el 1980, Universal Pictures va començar a produir continuacions, 3 seqüeles protagonitzades de nou per Perkins, una nova versió en color, una pel·lícula per a televisió i una sèrie de televisió. El 1992, la Biblioteca del Congrés dels Estats Units va declarar la pel·lícula com a cultural, històrica o estèticament significativa i la va seleccionar per a la seva preservació al National Film Registry. Com podeu veure, la repercussió d'aquesta pel·lícula és molt més important o molt més significativa, diguem-ne, que no pas el llibre, que per desgràcia tots hem deixat caure a l'oblit i ningú pensa en aquest llibre. Però fixeu-vos, una obra tan important que ha tingut tanta transcendència i que encara la té i que ha donat lloc a tantes seqüeles i ningú sabia que estava basada en un llibre. Doncs potser us faria gràcia llegir-vos aquest llibre de Robert Boyle i fer una mica d'anàlisi, a veure si es compleix un cop més allò de el llibre és millor que la pel·lícula. Doncs fins aquí, a Cau d'Orella aquesta nit. Una abraçada i fins al proper dimarts.
1: Bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Com sempre, personatges, lletres, músiques, esdeveniments, tertúlia, tot forma part d'aquesta Cau d'Orella. A més, per una codinenca, els dimarts cada 15 dies i que podeu escoltar el 107.2 de l'FM o bé per internet, on trobareu tots els podcasts. També a les repeticions del cap de setmana. Desitgem que aquesta hora us hagi resultat agradable i relaxada i amb aquesta intenció fem el programa tot l'equip. Gràcies a tots per ser-hi. Llavors ja esperem que sigueu aquí amb nosaltres cada programa, com sempre, cada 15 dies. Passeu una bona quinzena, gaudiu i sobretot, sigueu molt, molt, molt feliços. No deixeu que això us ho prengui ningú.

0: Doncs s'ha acabat l'estiu. A poc, la llum es fa més baixa, les tardes s'escurcen i l'aire hauria de començar a portar-nos aquella olor inconfusible de terra humida, de fulles i de temps que canvia. I amb la fi de l'estiu, nosaltres tornem. Comença un nou curs radiofònic, una nova temporada, i encetem una nova estació, la tardor. La tardor és temps de transició. És el moment en què la natura abandona l'esplendor exuberant de l'estiu i es vesteix de colors ocres, vermells i daurats. Les fulles cauen, els arbres es despullen, els dies perden hores de llum, però potser precisament per això la tardor ens convida a mirar d'una altra manera.
1: En el món de l'art, la tardor ha estat sempre una estació especialment fecunda. Hi ha alguna cosa en aquesta llum més obliqua, en aquesta calma que substitueix la vitalitat estiuenca, que sembla propiciar la introspecció, la memòria i la creació. És temps de tornar a les sales de concerts, als teatres, als museus, a les llibreries. Temps de retrobar els llibres que havíem deixat a mig llegir i de descobrir-ne de nous. Temps de música, de pintura, de cinema, de poesia. Temps, també, de tornar a escoltar. Perquè la tardor és, d'alguna manera, una estació molt artística. Parla del pas del temps, de la transformació, de la bellesa d'allò que s'acaba i de la possibilitat que sempre hi ha darrere de cada final.
2: Una fulla que cau pot ser una metàfora. Una tarda que s'apaga, un vers. Una pluja contra els vidres, una melodia. I un paisatge de tardor, potser, un quadre que la natura pinta davant dels nostres ulls. Avui, des de la nostra particular habitació, obrim de nou la finestra a la literatura, la música i l'art, per continuar mirant el món, escoltar-lo i deixar-nos interpel·lar per tot allò que els creadors ens ofereixen. I nosaltres ho intentarem fer, com sempre, amb les paraules, amb els sons i amb les històries. Benvinguts de nou a Una habitació amb vistes. Comencem!

0: al mirador.
1: I com deia la Gemma, comencem escalfant motors amb algunes frases literàries d'escriptors il·lustres sobre la tardor.
2: No és aquest un veritable dia de tardor? Res més que la tranquil·la melangia que tant estimo, que fa que la vida i la natura s'harmonitzin. Els ocells deliberen sobre les migracions. Els arbres adquireixen els tons tísics o pàl·lids de la decadència i comencen a escampar-se per terra, de manera que ni tan sols les passes d'un mateix no alteren el repòs del terreny i de l'aire, mentre ens ofereixen un aroma que és un perfecte bàlsam per l'esperit inquiet. Deliciosa tardor! La meva ànima hi està unida. I si fos un ocell, volaria per la terra buscant les tardors consecutives. George Eliot, carta a la senyoreta Lewis.
1: Aquell país on sempre sembla que l'any està a punt d'acabar-se. Aquell país on les muntanyes són boira i els rius són gebre. On els migdies passen ràpidament, el capvespre i el crepuscle s'allarguen i la mitjanit es queda. Aquell país fet en gran part de soterranis, dipòsits de carbó, armaris, golfes i rebost que defugen el sol. Aquell país on la seva gent són gent de tardor, que només té pensaments de tardor. Gent que quan passa la nit pels camins deserts sona com la pluja. Ray Bradbury, Fahrenheit 451.
3: La tardor era el que més estimava. Les fulles grogues dels àlbers flotant sobre els rierols de truites i per sobre de tot les muntanyes. El cel blau i alt, sense vent. Ara ell formarà part d'aquest paisatge per sempre. Epitafi escrit per Ernest Hemingway en memòria del seu amic Gene Van Gilder.
2: I ara escoltarem la veu dels poetes de casa nostra que ens parlaran de la tardor.
3: La persiana, no del tot tancada, com un esglai que es reté de caure a terra, no ens separa de l'aire. Mira, s'obren 37 horitzons rectes i prims, però el cor els oblida. Sense senyor se'n va morint la llum, que era color de mel i ara és color d'olor de poma. Calent el món, calent el món, calenta la pena per les hores que se'n van de pressa. Digues, te'n recordaràs d'aquesta cambra? Me l'estimo molt. Aquelles veus d'obrers, què són? Paletes, manca una casa a la mansana. Canten i avui no el sento. Criden, riuen i avui que callen em fa estrany. Calentes les fulles roges de les veus, que incertes quan venen a colgar-nos. Adormides les fulles dels meus besos van colgant els recés del teu cos i mentre oblides les fulles altes de l'estiu, els dies oberts i sense besos, ben al fons el cos recorda. Encara tens la pell mig de sol, mig de lluna.
1: El que heu escoltat és un poema de Gabriel Ferreter, Cambra de la tardor, que pertany al llibre de poemes Les dones i els dies. Aquest poema té una història ben curiosa al darrere. El 2006, l'Institut Ramon Llull va regalar al cantant estatunidenc Lou Reed un exemplar de Les dones i els dies de Ferreter en traducció anglesa d'Arthur Terry. Reed el va fullejar i va comentar: aquest poema és realment bo, molt bo. Li agradava tant aquest poema que ell mateix, el març de 2007, va recitar Cambra de la tardor en un acte a l'Institut Ramon Llull a Nova York, en anglès. I és una connexió especialment interessant perquè Reed no el va cantar. el va declamar amb aquella veu greu i gairebé musical tan característica seva. Si us interessa, podeu anar al programa Imprescindibles a RTVE Play, en què trobareu el capítol dedicat al poeta reusenc, que conté imatges d'aquella lectura.
3: A continuació, els versos nets, crus i vells del poema Amb la tardor vindré, de Miquel Martí i Pol, ens acompanyen a creuar aquest horitzó de pluja per retrobar-nos amb nosaltres mateixos.
2: Amb la tardor vindré per la vora del riu, pels camps ben plens de boira i amb galls que matinegen. Quan tot és tan llunyà, del llit estant, que penes ens allibera del no-res un horitzó de pluja. Amb la tardor i amb els carrers deserts i el silenci a la nit i la certesa de saber-me recer com una barca vella en qualsevol port oblidat. L'estiu s'allarga molt i tant de sol m'ha colrat en excés. Tinc les mans matusseres i endurides de la pols dels camins i els ulls cansats de combatre la llum. Amb la tardor vindré i ens partirem de nou al pa de quietud a la mateixa taula. Ja hauré envellit i ploraré sovint i, essent de nit, passejaré en silenci pels carrers, pels jardins, per les cases antigues.
3: En el poema Els codonys tardorals, del llibre Els fruits saborosos, Josep Carner fa elogi d'aquest amor quotidià i tranquil que, quan fina tot l'esclat, arriben les gelors i el fred està al costat nostre i ens endolceix la vida.
1: Diu-lo una mica l'altre. L'Igea, ta promesa, té una blancor molt gerda en tot el cos diví i corre embriagada de tanta jovenesa i és com el tany que es gronxa en l'aire del matí. Però ja saps com elles es tornen malgirbades per fills i feines i perquè, o perquè no n'han tingut i amb cara tediosa camina desmarxades i són codonys, diries, el fruit més boterut. I l'altre amic deia, quan fina tot esclat, nosaltres rondinem, esgarriant les passes i flagelem el dia amb folles amenaces, Saturns a la memòria del goig mal escampat. Llavores, el codony, que es feu vell en la branca, dins el calaix perfuma la nostra roba blanca, i si l'amorosim el caliu de la llar i l'acostem als llavis surruts, és dolç encar.
2: La relació entre la poesia catalana i la música clàssica ha estat històricament molt estreta, especialment a través del gènere lied, cançó per a veu i piano. La tardor, com a símbol de nostàlgia, bellesa o transformació, ha inspirat grans compositors clàssics del país a posar música a textos de poetes cabdals. Aquí en tenim alguns exemples. El poema Les noies a la tardor és una de les composicions de caràcter més líric i evocador de Joan Vinyoli. Forma part del seu llibre De vida i de somni, publicat l'any 1948. Un poemari on la tardor apareix de manera recurrent com un mirall de l'ànima, la fragilitat i el pas del temps. El compositor Lluís Benejam va escriure la música del poema per a veu i piano. Com a fons de la lectura del poema, sentirem aquesta peça musical interpretada al piano per Albert Guinovart i a la veu de la mezzosoprano Marta Valero.

0: Lentament passegeu suspeses cada tarda silencioses a la veu de la primera basarda que puja cap al altar. L'hivern, Helena ombrívol i el fred es posa a l'esguard. Però teniu el cor arrívol i gairebé amb un somriure que us transporta veieu l'última rosa de la branca morta i el vent que es fulla en el camí. Oh, delicat i tendre esdevenir! El vostre pas s'atarda. Sospireu? No ho sé.
1: La música que escolteu de fons és de Lluís Benejam. És el producte d'un músic d'ofici, una música que mostra un esperit obert, vitalista, amb reminiscències modals, és a dir, de la música antiga, però també de l'impressionisme i del jazz, incorporades d'una manera personal d'entendre la música. Si voleu conèixer més sobre el músic, podeu passejar-vos per la pàgina web de Patrimoni Musical Català o també per la pàgina Història de la Sinfonia. Trobareu l'enllaç al compte d'Instagram de Mots pel 21.

I si ens centrem en la relació de la poesia i la música a casa nostra, no podem deixar de parlar d'Eduard Toldrà, el gran mestre de la cançó artística catalana, capaç de capturar perfectament l'atmosfera poètica dels textos modernistes i noucentistes. Eduard Toldrà i Soler va néixer el 7 d'abril de 1895 a Vilanova i la Geltrú i va morir el 31 de maig de 1962 a Barcelona. Va ser compositor, violinista i director. Va formar-se amb, entre d'altres, el mestre Lluís Millet i és una de les figures més importants de la música catalana del segle XX. Va escriure música de cambra i simfònica, però també sardanes, altres composicions per cobla, i és autor del Giravolt de Maig, una òpera còmica amb llibret de Josep Carner. Va musicar molts poemes de grans autors catalans com el mateix Carner i de Tomàs Garcés, de Trinitat Catassús o Joan Salvat Papasseit. I és que la unió entre la lírica catalana i la música clàssica té una tradició riquíssima, especialment a través del gènere de la cançó de cambra, veu i piano, i el món coral o de la sardana. La tardor, amb el seu caràcter melancòlic i els seus paisatges daurats, ha inspirat grans obres del compositor. Eduard Toldrà va musicar 5 poemes de Josep Carner que formen un petit nucli molt representatiu del lit català. L'Institut d'Estudis Catalans els recull com a 5 cançons sobre poemes de Josep Carner. Un d'aquests poemes és Cançó incerta, de 1927, un poema sobre la tardor i el pas del temps. Comença amb la imatge d'un camí que no sabem on porta. Aquest camí, tan fi, qui sap on mena. El camí, la incertesa, el canvi d'estació i el pas del temps. Toldrà en va fer també una versió per veu i orquestra el 1931. En la lectura del poema ens acompanyarà la versió orquestrada amb la veu de la soprano Victòria dels Àngels.

Aquest camí tan fi, tan fi, qui sap on mena? És a la vila o és al pi de la carena? Un lliri blau, color de cel, diu, vine, vine, però no passis, diu un vel de teranyina. Serà drecera del gosat, russola ingrata, o bé un camí d'enamorat, colgat de mata? És un recer per a dormir, qui passi pena? Aquest camí tan fi, qui sap on mena? Qui sap si trist o somrient acull a l'hoste? Qui sap si mor sobtadament sota la brosta? Qui sabrà mai aquest camí a què em convida? I és camí incert cada matí, n'és cada vida.

Ara recordem el compositor Eduard Toldrà, a 6 sonets del cicle per a violí i piano que va escriure el 1922. Cadascuna de les peces s'inspira en un poema. En aquest cas, llegirem Sonatí de la Rosada, del poeta Trinitat Catasús. L'interpretació musical va a càrrec del violinista Fabián López i la pianista Inara Sanmane.

Queda alhora extasiada de veure el món tan brillant i es fa tota palpitant en el si de la rosada. Cada gota, un diamant, on retroba sa mirada la joia meravellada del que li és al voltant. Mars, muntanyes, firmament, so que mou i frisa el vent, so que res no mou ni altera. Tot quan amb l'hora somriu, s'encanta, s'irisa i viu, dintre una gota lleugera.

0: I ara canviem d'escenari artístic i si ens endinsem en el món de la pintura, no podem deixar de parlar de les tardors de Vincent van Gogh. Avui ens centrarem concretament en la relació del pintor i la música d'Erik Satie i Richard Wagner. Els quadres de tardor de Vincent van Gogh i la música d'Erik Satie no són fruit d'una col·laboració directa en vida. Tot i que van coincidir en l'espai i el temps a París, no hi ha cap constància històrica que es demostri que Vincent van Gogh i Erik Satie es coneguessin personalment. Però sí que podem parlar d'una profunda afinitat estètica i conceptual que la història de l'art i la musicologia han posat en relleu. Quan contemplem les obres de la tardor, Arlesiana, de Van Gogh, mentre escoltem Satie, es produeix una sinergia perfecta basada en els següents vincles. D'entrada, tots dos respiraven el mateix ambient de rebel·lió contra l'acadèmia. Mentre Van Gogh trencava amb l'impressionisme tradicional, buscant colors més purs i expressius, Satie componia les seves famoses gimnopédies, trencant amb la grandiloqüència del romanticisme musical.
1: A més, la tardor de 1888 a Arles va inspirar a Van Gogh la sèrie de quadres de paisatges. En aquests llenços, si us hi fixeu, els troncs dels pollancres s'estiren cap al cel com columnes simètriques i el terra està cobert per una catifa espessa de fulles grogues i taronja. Visualment, les fileres d'arbres i bancs buits de les pintures funcionen ben bé com un compàs musical repetitiu. Aquesta estructura geomètrica i melancòlica s'acopla perfectament a l'estructura de les gimnopédies d'Erik Satie. Les notes de piano de Satie cauen lentes, espaiades i constants, imitant exactament la cadència de les fulles de tardor que cauen a la pintura i transmetent la mateixa sensació de solitud calmada. Escoltem uns compassos de la gimnopédie número 2 per fer-nos-en una idea.

0: Tant Van Gogh com Satie van ser titllats de primitius o bojos per la crítica dels seus temps a causa del seu afany, que era la recerca de la simplicitat i l'essència de l'art. Fixeu-vos, per una banda, Van Gogh va deixar d'intentar copiar la realitat exacta del paisatge. A la tardor, per exemple, utilitzava taques pures de color groc, vermell i ocre amb pinzellades gruixudes, empastament, per expressar el seu estat d'ànim d'aquell moment. I, per altra banda, Satie va eliminar tota la decoració inútil de la música instrumental. Va despullar el piano de dretes i esquerres complexes per deixar només línies melòdiques nues, transparents i directes al cor.
1: Per entendre la relació íntima entre la pintura i la música que obsessionava Van Gogh i la seva relació amb la música de Wagner, ens hem de remetre a les cartes enviades al seu germà Theo. Són un dels testimonis més rics de la història de l'art. En elles, l'artista deixa clar, de forma insistent, que veia la pintura com un equivalent de la música, utilitzant els colors com si fossin notes o acords musicals.
2: I ara ve l'anècdota. Mentre vivia a Ninan, va pintar els primers paisatges de tardor i va decidir rebre lliçons de piano. Volia entendre la gradació dels tons musicals per aplicar-la als tons de la seva paleta. L'intent va fracassar, perquè el mestre de piano es va espantar. Vincent comparava constantment les notes del piano amb colors concrets. Per exemple, deia que un acord sonava a groc Prússia o blau ultramar. El professor va pensar que s'estava tornant boig i va suspendre les classes. Anys més tard, Vincent li va confessar a Theo en una carta que continuava obsessionat amb la mateixa idea.
1: Torno a estar com a Ninan, quan vaig fer un intent va en l'aprenentatge de la música. Ja llavors sentia amb molta força les connexions que hi ha entre el nostre color i la música de Wagner.
2: Aquesta frase és probablement una de les més importants si volem entendre què vol dir Van Gogh quan s'acosta la pintura i la música. No parla d'una equivalència matemàtica entre notes i colors, parla de connexions.
0: Per Van Gogh, Richard Wagner creava atmosferes íntimes i aclaparadores utilitzant una gran orquestra. Ell volia fer això, intensificar i contrastar els colors al màxim, grocs agres, vermells vius o cresterra de tardor, no per fer soroll visual, sinó per aconseguir paradoxalment una harmonia calmada i profunda. La música de Wagner li serveix com a referència per pensar una pintura en què el color tingui una força pròpia, capaç de suggerir i de provocar una resposta emocional. Cantar una cançó de bressol amb colors, sinfonies en blau i groc, sentir el soroll del vent entre el blat, són expressions diferents, escrites en moments diferents, però totes apunten cap a una mateixa pregunta. Pot el color actuar sobre nosaltres d'una manera semblant a com ho fa la música? Per Van Gogh, aquesta pregunta no era teòrica. L'estava intentant respondre pintant. I potser és aquí on pintura i música es troben de debò, no perquè un pugui convertir-se literalment en l'altre, sinó perquè totes dues poden fer-nos sentir alguna cosa que les paraules, de vegades, no saben dir.

0: Que no se'ns rovelli la llengua.
1: Al llarg del programa hem anomenat diverses fruites de tardor. I ara, en aquest espai del programa dedicat a la llengua, ens centrarem a explicar l'origen de dues d'aquestes fruites, la magrana i el codony.
2: La magrana. Comencem per la magrana. El nom prové de l'encreuament entre les dues formes llatines mille grana, que vol dir mil grans, i malum granatum, que vol dir fruit granat. La magrana és originària del sud d'Àsia, Pèrsia i Afganistan. Aquesta fruita ha estat cultivada des de temps antics i ha jugat un paper important en les cultures i les tradicions d'aquestes zones. Se sap que el magraner es conreava en temps molt remots perquè s'han trobat indicis d'aquesta fruita en tombes egípcies de 2.500 anys abans de l'era cristiana. A Espanya van ser els àrabs els qui la van introduir a la península i des d'on es va exportar a Amèrica al segle XVI. Al llarg de la història, la magrana ha tingut un significat cultural i simbòlic en moltes civilitzacions. És esmentada en textos antics com la Bíblia i la mitologia grega, on era considerada un símbol de vida, fertilitat i abundància. A la mitologia grega, concretament, la magrana representava la vida i la mort a causa de la seva associació amb Persèfone. A la tradició jueva, la magrana és un símbol de justícia i prosperitat, i a la cultura islàmica es considera una fruita beneïda. I si parlem de representacions artístiques, en moltes pintures renaixentistes cristianes, com la famosa Madonna della Malagrana de Sandro Botticelli, el nen Jesús porta una magrana a la mà. En la iconografia cristiana, el fruit obert simbolitza la resurrecció, la nova vida, i també la passió de Crist a causa del color vermell sang dels seus grans. En les representacions d'Hera, la deessa grega del matrimoni i la família, també es representava de vegades amb una magrana a la mà com a símbol de la fertilitat i l'abundància a causa de la gran quantitat de llavors que té aquest fruit.
1: I ara parlem del codony. Segons Joan Coromines, el filòleg, en el Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana, la paraula codony procedeix del llatí vulgar cotoneum. La forma llatina és una alteració de la paraula grega kidonion, que literalment significa fruit de Sidònia. Sidònia era una antiga ciutat a l'illa de Creta, famosa a l'antiguitat per la gran quantitat dels seus codonys. Coromines destaca que, a diferència de les llengües ibèriques occidentals, com el castellà membrillo, que prové de melimelum, poma dolça, és el que vol dir, el català manté viva la línia directa del llatí cotoneum, de la mateixa manera que ho fa l'occità, que diu codony, i l'italià, que en diuen cotonyo. El codonyer és autòcton d'Europa meridional i dels països a la vora de la Mar Càspia, com els boscos del Caucas, Pèrsia i Armènia. A Grècia, els codonyers estaven consagrats a Afrodita, la deessa de l'amor. Aquest fruit era el símbol de l'amor i la fecunditat, i els joves sants n'havien de menjar un abans d'entrar a l'habitació nupcial. També s'han trobat documents a la Grècia clàssica que fan referència als codonys com a símbol de fertilitat. A més, durant aquesta època, Venus, la deessa de l'amor, se solia representar duent un codony a la mà dreta. Es conta que les núvies gregues solien mossegar codony per perfumar-se la boca abans d'entrar a la cambra nupcial.
3: I fins aquí el programa d'avui. Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so Robert Garrigós i a Gemma Corderes, Jordi Giné i Esther Paracolls de Mots pel 21. Esperem que us hàgiu passat força bé i una estona ben agradable. I avui ens acomiadem amb una cançó molt tardorenca de la dècada dels 60, Leaves That Are Green, del duet Simon i Garfunkel. I was 21 years.

Dig.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos.

0: D'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Ho explica l'inspector dels bombers, Claudi Gallardo.
1: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
0: Una altra conseqüència dels aiguats, s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular a primera hora del matí fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa, tot plegat després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades a 10 del matí, per desesperació un dia més dels usuaris.
2: Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res.
3: La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
0: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi, de fet, podria acabar demà. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre, alguna tempesta entrarà per ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brava Sud, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
6: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
6: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc on viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
0: En Cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
6: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
0: Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona, la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
7: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ho hem sabut fa poca estona, augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen encara desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins del seu cotxe, en concret dins d'una furgoneta, en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès.
6: Un portaveu dels bombers de la Generalitat ha confirmat els fets en la compareixença del Departament d'Interior aquest migdia i ha aclarit que el cadàver no correspon al menor que busquen a Granollers.
1: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
6: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
0: Doncs una víctima més per aquests últims aiguats i també moltes conseqüències de cara a la mobilitat. De fet, s'ha viscut un matí absolut de caos a Rodalia Renfe després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora del matí per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges de les últimes hores i que ahir la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions de desplaçament. desplaçament. Al Parlament, el president Salvador Illa ha retret aquesta actitud dels maquinistes. Esther Minguell, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
9: Bon dia. Doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Maçanet-Massanes, on Adif està fent treballs de reparació de la via. I també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, doncs Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
10: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
9: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova i la Geltrú, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
11: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: Els maquinistes han rebut resposta des del Parlament, de boca del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui acusa els maquinistes, en concret el CEMAF, de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
9: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I mentrestant, un dia més, els usuaris han pagat de nou la factura.
9: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
3: Estava parada a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
2: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
9: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
0: Una de les línies més afectades és l'R1. Allà el servei encara s'està recuperant del desgavell del matí. Sapiguem quina és la situació ara mateix a l'estació en concret d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, Núria Torrents.
12: D'una banda, els trens en direcció a l'Hospitalet pateixen irregularitats en els horaris, tot i que se'n veuen passar cada mitja hora aproximadament. També es manté el servei d'autobusos fins a Mataró. El mateix cap al sud, doble servei, autobús fins Maçanet-Massanes i trens que es queden a Blanes. En tot cas, la gent no confia i continua arrossegant molt malestar de les últimes hores. Escoltem una de les usuàries que fa el trajecte cada dia direcció Calella.
13: És un embolic tot això amb els trens que no venen, en quina via no sabem res, no ens informen de res, estic esperant una amiga que viu a Cabrera. És tot un caos per mi perquè és la meva primera vegada que vaig amb autocar, a sobre no saben quan passen. És tot una mica un angoixament de tot, que no sé com evolucionarà tot, no sé com anirà tot, i pensem que no duri més de 2 setmanes, perquè això ja, si no, serà un caos per tot Catalunya i per tot el Maresme.
12: Des del personal de Rodalies no es vol avançar fins quan es mantindrà el servei d'autobusos. Tampoc garanteixen la recuperació total de la línia en les pròximes hores.
0: Pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per tant, Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no es tracta de xàfecs torrencials. Això sí, es manté en la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
14: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics, Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
0: Anem sobre el terreny per detallar doncs, totes aquestes conseqüències dels aiguats que ens estava relatant Maite Polo. Les Terres de l'Ebre, com sentíem, han estat de nou les més castigades les últimes hores i preocupa especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre. Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions en barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Canal T, Dani Camacho.
16: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
17: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, inclús la gent gran no recordava tanta violència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
16: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar sobretot a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
0: També continuen treballant per netejar del tot la via pública i ajudar a la població i les empreses a Granollers. L'objectiu és poder tornar a la normalitat. Es tracta d'un operatiu coordinat pels bombers que també treballa en la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i que avui ha ampliat la zona de recerca. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
18: El més afectat a Granollers aquest matí ha estat la mobilitat externa perquè els trens de Rodalies no circulaven. Després de fer marxes de comprovació sense passatgers, les línies amb sortida i arribada a l'estació de Granollers Centre, sobretot l'R2, han començat a funcionar a mig matí. L'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga continua funcionant amb servei alternatiu per carretera des de l'inici de les obres de desdoblament. A l'interior de Granollers hi ha encara afectacions de mobilitat i de fang en algunes cases i empreses i pocs carrers tallats al trànsit. Ha informat de la situació el cap de l'operatiu des del Centre de Comandament Avançat, Eduard Martínez.
19: De pluges que no es descartava ahir, doncs no ens ha fet retrocedir ni una passa. Continuem amb aquesta neteja, amb aquest suport a la població i amb aquesta restitució de la normalitat en totes les poblacions afectades.
18: L'operatiu ha ampliat la zona de recerca d'en Rami, el nen de 12 anys, i amb un trastorn de l'espectre autista que va desaparèixer la matinada de diumenge.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
6: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats, com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
6: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
20: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patint i tots els treballadors i treballadores doncs també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
22: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
21: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
23: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
21: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: Doncs, enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74, a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. I legalment no es pot frenar pel decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellver, bon dia.
24: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí que hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
25: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
24: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Tàrrega, l'Urgell, ha publicat la llista provisional de persones destinatàries per als 7 primers habitatges de protecció oficial municipals. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
26: Els 7 pisos municipals tenen entre 1 i 3 habitacions i els lloguers oscil·laran entre els 356 i els 428 euros mensuals. Entre els requisits per accedir-hi hi ha acreditar un mínim de 2 anys d'empadronament a Tàrrega i complir els límits de renda establerts. Més d'una seixantena de famílies compleixen inicialment els requisits. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i després es farà el sorteig definitiu. Segons el regidor d'habitatge del consistori, Miquel Nadal, l'Ajuntament preveu adjudicar els pisos en unes setmanes.
1: Targa és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora, fent una cerca als portals immobiliaris, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls. No podem quedar al marge d'aquesta dinàmica, l'Ajuntament ha de prendre partit.
26: L'Ajuntament assegura que aquesta és només la primera fase. Té 6 habitatges més en tramitació i preveu adquirir-ne 3 més abans d'acabar l'any, amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'habitatges públics municipals.
0: I el jutjat de Terrassa ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat. El col·lectiu reclama el reconeixement dels seus drets laborals, però el magistrat ha decidit deixar la causa en espera, ja que considera que la demanda presentada anteriorment a Lleida aborda el mateix conflicte. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
3: El primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat queda suspès. El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en 12 jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització. Escoltem Daniel Sitjà, president de Bombers Precaris en Lluita.
4: No és un voluntariat tot això. Tot això és estar cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
3: Els demandants de Terrassa són 5 bombers voluntaris dels parcs de Viladecavalls i Matadepera.
0: I és moment per la cultura. La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona fa una nova lectura a la seva col·lecció, amb l'exposició Emancipacions, una mostra que recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukelele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
7: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
10: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
5: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Masats o Ukelele.
0: No deixem la cultura amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Vic ha preparat una extensa programació d'activitats que recordaran el pas de l'arquitecte per la ciutat. El nou FM, Judit Lechón.
11: La primavera de l'any 1910, durant 3 setmanes, Antoni Gaudí va ser a Vic. Es va allotjar a la Casa Rocafiguera per recuperar-se d'uns mals. I va ser quan els integrants del Cercle Literari li van fer l'encàrrec de dissenyar un monument emmarcat en els actes del centenari del naixement del filòsof Jaume Balmes. Gaudí va suggerir uns fanals monumentals a l'entrada de la plaça Major pel carrer Verdaguer, dues peces de 10 metres d'alçada amb una base de pedra i uns ornaments de forja. Ho explica Anna Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic.
27: Van generar molta controvèrsia. En tot cas, l'any 24 es van retirar aquests dos fanals i nosaltres, des de l'oficina de turisme, vam contactar amb la farinera i ells han fet un projecte de realitat augmentada que a través dels nostres telèfons mòbils, amb un codi QR, i ens permet veure on eren situats i com eren els fanals de Gaudí en la realitat.
11: La proposta s'emmarca en els actes del centenari de la mort de Gaudí que ha preparat la ciutat.
0: I una notícia d'última hora, abans dels esports, el Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
6: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel disc Lux, que considera que és una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i pública.
0: I ara sí, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona a la seva estrena a Europa.
28: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 a Fontejau en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
29: Hem estat el primer equip
2: el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran darrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estem molt contents de formar part de la història d'aquest club.
28: A la Champions masculina de bàsquet, el Joventut Badalona va vèncer el Herzliya israelià 86-75 i avui juga el Kitz Anas Manresa. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
9: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitz Anas Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
12: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
9: Els bagencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
28: En futbol aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en un adeu molt especial i emocionant.
13: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero. Lo voy a extrañar y soy agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, hora de fer una petita pausa. De seguida tornem, fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
16: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
15: La tradició es mou si la mous tu.
16: Tota la informació a firamediterrania.cat.
17: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
19: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents, però tot i així la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovich fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia? Ja ho veieu?», una escopeta. És una bona peça, va continuar l'Ivan Ivanovich. Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Què és a casa, el senyor, Jaia? Sí. I què fa? Que reposa? Sí. Va bé, doncs. Ara passo a veure'l. L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
17: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa...
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dimarts 6 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Sant Feliu de Codines fa les primeres passes per recuperar la capella de Sant Crist, un conjunt modernista gairebé únic a la província. Roser Xalabarder guanya les primeres primàries de Junts per Caldes i encapçalaran la candidatura del partit a les eleccions del 2027. Castellterçol reconstrueix la vida quotidiana durant la República i la Guerra Civil en un nou llibre d'història local.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició d'avui dimarts 6 d'octubre explicant-vos que la capella del Sant Crist del cementiri de Sant Feliu de Codines es vol recuperar i posar en valor. L'espai, construït l'any 1859, conserva unes pintures murals d'estil modernista, a més de rosetons i altres elements artístics. Segons l'estudi històric i artístic elaborat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, algunes de les pintures podrien representar escenes i figures de caràcter religiós, com seria el cas del mural de la paret del fons, que podria representar el Sant Sopar, mentre que els medallons laterals podrien correspondre a Sant Pau i Sant Pere. Ara l'Ajuntament ha aconseguit un recurs tècnic de la Diputació valorat en 16.000 euros que permetrà redactar el projecte bàsic o executiu de la capella, el pas previ per definir quines actuacions caldrà fer per recuperar aquest espai i els seus elements artístics. Així ho explicava Anna Vilarrasa, regidora de Protocol.
2: A veure, això s'ha decidit impulsar-ho arrel d'un informe que ens va arribar quan vàrem entrar a govern, que havia estat demanat per l'antic govern, un informe a la Diputació que feia un estudi preliminar de la capella del Sant Crist. En aquest estudi es deia clarament que hi havia només 3 capelles d'aquest tipus al fil barcelonès, i a partir de que ens va arribar aquest estudi a les mans, que em va arribar a mi com a regidora de Protocol, vaig decidir posar-m'hi. Vull dir, és un tema que, bueno, em va venir de gust posar-m'hi. Penso, a més a més, que és recuperar un patrimoni del poble que el tenia molt oblidat i que realment el valor que ens deia aquest informe és molt important.
0: El primer objectiu, però, és aturar el deteriorament de l'edifici. La Diputació hi ha fet una primera visita tècnica i ha plantejat diverses recomanacions, mentre que l'Ajuntament ha aprovat un pressupost per fer unes actuacions mínimes abans de final d'any.
2: I aquí ens vàrem fer doncs, una colla de recomanacions que aniria bé que s'arreglés perquè la capella està molt deteriorada. Aleshores, des de govern hem impulsat aquest projecte, hem aprovat un pressupost per poder fer front a aquests arreglos que es faran abans de final d'any, que són els mínims per després deixar-lo en condicions que es pugui fer un cop ens hagin entregat el projecte, poder fer el que és realment la restauració de la capella, que això jo conto que ja aquesta legislatura no podrà ser, però si no, de la mateixa manera que a mi em van deixar un informe que em va ajudar moltíssim, jo deixaré un projecte que els que vinguin doncs els hi pugui també ajudar moltíssim per acabar de tirar endavant.
0: A partir d'aquí, el projecte haurà de concretar les actuacions necessàries per a la restauració de la capella i dels diferents elements artístics que conserva. Un cop conegut el cost de la intervenció, l'objectiu és buscar subvencions per poder assumir la restauració.
2: Ara el projecte s'està fent, jo suposo que abans de final d'any estarà fet. Aleshores, aquí, com que és un tema que va començar amb aquest informe que et dic que va fer la Diputació, segon, la subvenció que ens han donat pel projecte, sí que després lluitaria per tornar a aconseguir una altra subvenció per dir, Diputació, rematem el tema. Ara, més a més, us ho pagueu, saps? Vull dir, aniria per aquí, perquè estem parlant, jo no hi entenc gaire, però seran diners, no serà una obra de 15.000 o 20.000 euros, jo penso que serà bastant més. Però intentaria d'entrada exaurir totes les vies de la subvenció.
0: La restauració física, però, probablement haurà d'esperar. La capella actualment conserva més unes pintures modernistes que, segons l'Ajuntament, formen part d'un conjunt poc habitual. Només hi ha 3 capelles d'aquest estil a la província de Barcelona. Des del consistori també busquen fotografies antigues de la capella del Sant Crist per poder-les escanejar i per poder fer una reconstrucció de l'espai el més fidedigne possible pel projecte. Junts per Caldes de Montbui ja té candidata per encapçalar la candidatura del partit a les eleccions municipals del maig del 2027. Roser Xalabarder ha guanyat les primeres primàries que celebra la formació al municipi amb una victòria contundent. Ha obtingut el 76,92% dels vots de la militància, mentre que l'altre candidat, l'empresari Pere Barrios, n'ha aconseguit el 23,08%. Xalabarder, actual regidora de Junts a l'Ajuntament, diu que el resultat era previsible, perquè bona part de la militància ja formava part del grup que es va presentar a les eleccions del 2023, però reivindica haver fet un procés obert de primàries. Escoltem a Roser Xalabarder.
3: I com que fem o volem fer una candidatura molt continuista, era d'esperar que poguessin tenir aquesta majoria, no? Però bueno, nosaltres vam voler fer un procés democràtic i vam donar lloc a fer unes primàries, doncs, perquè tothom es pogués presentar, qui volgués, perquè no només érem dos, sinó que s'hagués pogut presentar inclús una altra persona. I vam fer l'assemblea i llavors, doncs, bueno, hem tingut els dies de pensar-hi i al final, doncs, ha estat l'elecció, doncs, de la persona candidata que la majoria ha volgut. I en aquest cas, doncs, he estat jo.
0: Amb les primàries resoltes, ara Xalabarder vol començar a configurar el grup amb què es presentarà les municipals. De fet, explica que ja té al cap bona part de la candidatura i que vol parlar també amb Pere Barrios per estendre-li la mà abans de tancar la llista. De cara al projecte, la candidata aposta per donar continuïtat a algunes de les línies en què Junts ja ha treballat des del govern municipal, però també incorporar-hi noves prioritats.
3: Aviam, nosaltres hem recolzat molt amb les regidories a les quals estem, que són Joventut, Esports i Català. Jo, en promoció econòmica, sabeu que he estat una clara defensora del comerç i de la promoció econòmica i el treball de Caldes. Creiem molt en el perfil de professionals joves que es formin i que treballin pel seu futur. També crec molt en el comerç de Caldes, que s'ha de defensar, perquè tenim un comerç que és molt dinàmic.
0: Xalabarder també apunta a altres àmbits que vol incorporar al programa, com les accions del Pla de Salut o les propostes sorgides dels processos de participació ciutadana. Pel que fa a la candidatura, assegura que vol combinar continuïtat amb incorporacions noves, especialment de persones joves.
3: Sí, el grup ara és estrictament obligat en que fem una llista cremallera, o sigui que ara mateix la Meritxell, que fins ara estava just al darrere, al costat meu, doncs no podrà ser-hi, i hem d'introduir-hi, doncs, una persona que serà jove i serà, crec, un bon puntal i anar confeccional. Sí, confio molt en els que ja havia tingut i abans parlaré també amb ells i amb elles, però incorporarem a persones joves, amb talent, amb persones de totes les edats, i tant siguin nois com noies i dones i homes.
0: D'aquesta manera, Roser Xalabarder revalida el seu lideratge al capdavant del partit de Junts per Caldes i repetirà com a alcaldable el 2027, després d'haver encapçalat ja la candidatura de Junts en els anteriors comicis del 2023. Castellterçol recupera la història més local dels anys de la República i la Guerra amb un nou llibre que té com a títol Castellterçol, entre la República i la Guerra Civil, que posa el focus sobretot en com era el dia a dia al municipi en aquell període de temps. La investigació de l'exregidor Vicent Sánchez i dels historiadors Núria Cabanyes i Pere Tardà ha estat escrita principalment a partir de la documentació de l'Arxiu Municipal de Castellterçol. Això ho explicava Núria Cabanyes, una de les historiadores.
4: Bueno, jo crec que hem fet molta feina i molt bona feina en aquest aspecte, perquè hem buidat tot el que és l'arxiu municipal de Castellterçol, que estava dipositat a l'arxiu comarcal del Vallès Oriental, i realment és un arxiu molt complet on hi ha molta documentació i ens ha ajudat molt tot el tema de les actes municipals, tema de correspondència entre ajuntaments, entre el govern, entre algunes persones del municipi. Vull dir que ha estat una documentació molt rica i que hem hagut de fer molt buidatge per fer això.
0: L'objectiu explicat no era tornar a explicar la República i la Guerra Civil des d'una perspectiva general, sinó baixar aquesta història al carrer i al municipi. I és precisament en aquests petits detalls on han trobat alguns dels elements que més els han sorprès. Canvis en la vida quotidiana provocats per grans decisions polítiques, però també situacions que mostren com, fins i tot en plena guerra, es buscaven espais d'aparent normalitat.
4: Bueno, a mi el que m'ha sobtat són coses com petits canvis que va haver de fer el municipi, que igual no t'esperes ni que els hagués hagut de fer ni que existissin. Saps? Petits detalls que venen arran de lleis grans, però que van afectar el municipi. no sé, petites cosetes, com temes de... Ostres, estàs en batalla, però... Ai, estàs en guerra, però, ostres, fem una festa del llibre, perquè, tot i això, la gent pugui tenir un dia de normalitat, o la canalla, o canviar el cartell del cementiri, perquè passes de ser una cosa religiosa, no?, a ser una cosa més laica, perquè al final es va canviar la llei i va canviar el govern, va passar a ser república. Vull dir, són coses així petites que no t'esperes ni que et planteges que existeixen o que es van fer i que realment es van fer. No sé, hi ha coses així que m'han sorprès.
0: Vicent Sánchez, en canvi, destaca especialment l'arribada de refugiats i la resposta que va donar el municipi.
5: Sobretot les onades de refugiats que van anar-hi a vent, la manera com l'Ajuntament va reaccionar, o sigui, buscant la roba, buscant els menjars, aprofitant totes aquestes coses, això va ser un moviment molt bo que hi va haver-hi dintre del tema aquest republicà. I per l'altra part, doncs per la part personal, doncs veure actes on sortien noms del meu avi, que va ser Rabassaire, altres actes que sortia el nom del meu avi, que va ser Guàrdia Civil per aquest temps també a Castellterçol. Tot això doncs, em va emocionar molt i vaig veure doncs, coses que evidentment no m'esperava haver trobat.
0: Aquest component personal també apareix en el llibre, però els autors deixen clar que el seu objectiu no era reconstruir històries familiars concretes, sinó entendre com funcionava el poble en aquella època. Les relacions entre veïns, l'ajuda mútua, però també la situació en la qual vivien. I aquesta és precisament una de les aportacions que volen fer amb una mirada local, explicar la guerra no només a través de les batalles, sinó a través de les conseqüències que tenia per les persones que vivien al municipi.
4: Bueno, que al final és com més profunda, no? Perquè la guerra tothom sap què va passar, les conseqüències que va tenir i com va començar. En canvi, veient això el dia a dia més local, et fas una idea de lo que va patir la gent, de com es vivien, depèn de quines situacions, no? Ostres, tothom sap el que va passar amb els emboscats, que molta gent potser no va voler anar a la guerra, el que sigui, però al final... Ho va patir tant la persona que no va anar a la guerra com la família, perquè també en alguns llocs van ser sancionats. Uh-huh. Vull dir que t'explico una mica el dia a dia, o a vegades que veus això, no? Que entre els pobles hi ha aquest rifirrafe o aquest companyerisme i t'ajuda a entendre una mica aquesta idea.
0: El llibre es presenta aquest divendres 9 d'octubre a Castellterçol, en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2026. Els autors aprofitaran la presentació per reivindicar la conservació de la documentació local i animar la ciutadania a portar documents que puguin ajudar a reconstruir aquesta història en el futur. Perquè, al cap i a la fi, el que busquen és recuperar una història més personal, la dels petits episodis i la de les situacions quotidianes, que sovint queden fora dels grans relats històrics, perquè sense memòria estem condemnats a repetir la història, i que no cal marxar gaire lluny per conèixer de més a prop quina era la realitat d'un municipi com Castellterçol en una època convulsa i com es va viure en aquell període. La Generalitat presenta un nou servei perquè ajuntaments i consells comarcals puguin captar fons europeus, una iniciativa pensada per afavorir municipis amb menys recursos i de poblacions amb menys habitants, com ara els de la comarca del Moianès. Ens en porta més detalls en Jordi Gibert.
6: Aquest cap de setmana Manresa ha acollit una sessió informativa adreçada a pobles de menys de 20.000 habitants perquè els sigui més fàcil aconseguir ajuts i subvencions provinents de la Comissió Europea. En parlava el mateix conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc.
7: La Unió Europea, durant aquests últims anys, ha ajudat molt al territori via els programes Next Generation, que ara s'acaben, i per tant ara és important que tots puguin tenir també accés a fons competitius, és a dir, aquells fons en els quals no es depèn d'altres administracions, sinó que directament els ajuntaments, les diputacions, els consells comarcals poden presentar aquests projectes a Brussel·les.
6: El suport s'ofereix durant tot el cicle del projecte europeu que sigui, des de la idea inicial, la redacció de la proposta, la recerca de socis, la presentació, avaluació i justificació, tot plegat per animar els ajuntaments a participar en aquest tipus de convocatòries.
7: Moltes vegades els ajuntaments més petits això no ho fan perquè té una certa complexitat tècnica o perquè fa un cert respecte a presentar projectes a nivell europeu. El que fa el departament és posar en marxa un programa i una oficina de suport a aquests ajuntaments, bàsicament aquells que tenen menys de 20.000 habitants, per ajudar-los a, primer de tot, a identificar els programes que es puguin adir més a les necessitats d'aquest ajuntament, però després a presentar el projecte i a acompanyar la tramitació.
6: En aquest sentit, Duc destacava el potencial de la indústria i del sector primari en comarques com la del Moianès, on els àmbits que més poden explotar aquests ajuts són precisament aquests.

0: Els esports.
1: I avui fem repàs esportiu dels partits del cap de setmana. Tot i que molts d'ells van quedar suspesos o ajornats per les pluges, alguns d'ells sí que es van poder disputar. Comencem per l'hoquei, perquè el partit que havia de jugar al Recamp Làser Caldes el dissabte contra el Calafell finalment ja té nova data i es disputarà avui dimarts 6 d'octubre a les 9 i 10 de la nit. No obstant això, qui sí que va poder jugar van ser els de la Nacional Catalana, que van guanyar a casa contra el Girona per 3-1. També van tenir una victòria contundent l'equip femení d'hoquei, que jugava a casa contra el Pati Vilassana i van guanyar per 7-4. Pel que fa al futbol, també es van suspendre alguns partits, però qui sí que va poder disputar i guanyar el seu partit va ser el Mollà, de tercera catalana, que va guanyar el Tona per 4-2.
0: El temps.
1: I per acabar l'informatiu d'avui anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana, perquè pel que ara sembla, les pluges encara no marxaran. Però primer de tot, donem la benvinguda i la bona tarda al Pep Acosta.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Quins dies de pluja, quins dies de tempesta, ahir totalment inesperada. La que vam tenir ben a prop, cap a Granollers, amb molts i molts litres, moltes inundacions, situació de ment complicada. I és que no sé què està passant. Tot això és culpa del mar. El mar està molt calent, mai l'havien dit tan calent, i és per això que tenim aquestes precipitacions que sorgeixen del mar. No tenim cap front atlàntic, no tenim cap gran pertorbació a prop. El mar està molt calent, hi ha una mica de vent de llevant i el mar és com una olla. Està calent com una olla i va pujant l'aire calent i quan puja a molta altura es condensa, es formen els núvols i cauen les grans precipitacions que han tingut aquests dies. És un fenomen nou, un fenomen extraordinari i que segurament ens patirà els pròxims anys perquè segurament el mar cada any estarà més calent i és possible que passin tots aquests fenòmens meteorològics. Avui per això hem canviat de panorama, eh? Avui s'ha canviat de panorama, avui hi ha fronts atlàntics, són els fronts clàssics, els sistemes frontals clàssics, les perturbacions clàssiques que ens estan creuant. Hi pot haver alguna precipitació demà a la tarda, sobretot, fruit d'aquesta inestabilitat que tenim, però no seran pluges tan importants, crec, com aquests últims dies, poder 10 o 15 litres a casa nostra. Les temperatures una mica més baixes, començaran ja a baixar demà, els costarà arribar als 22-23 graus de màxima, 14-15 de nit. Podeu anar observant que les nits cada vegada són més fredes, són més llargues i va fent més fred cada vegada més. Dijous, més fred encara. A la nit hi ha algunes temperatures prop dels 10 graus de mínima, fresca, i les màximes 21-22 graus. I dijous serà un dia molt semblant al de demà, de dimecres, amb molts núvols al matí i a la tarda tempestes. Serà per això l'últim dia de tempestes de la setmana. Divendres, moltes més clarianes, molta més tranquil·litat i aquesta inestabilitat que, mica en mica, se'n va de casa nostra, això sí, amb més fred. Entra vent del nord, vent més fred i temperatures més baixes a partir, sobretot, de dijous i divendres. Moltes gràcies, bona setmana!
1: I fins aquí l'E59 d'avui, dimarts 6 d'octubre del 2026. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les intenses pluges dels últims dies han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre, entre divendres passat i dimarts. Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres. La segona, Vilassar de Mar, després l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, afectades sobretot els primers dies. Una trentena d'estacions al Meteocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, en especial a les Terres de l'Ebre i a l'àrea metropolitana. Parlem de la meteorologia d'avui, perquè les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes a la meitat nord i est de Catalunya. Protecció Civil demana de nou prudència. Escoltem Imma Soler, subdirectora.
3: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
2: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. L'11 de novembre, 14 anys després de la darrera aturada, els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions de llogaters. La patrona el rebutja, aquesta protesta. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
4: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que el

0: era doncs, el curs normal d'aquest procés electoral i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: I més d'un centenar de persones es concentren des de primera hora del matí davant del bloc del carrer de Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona, precisament per intentar impedir el desnonament de les 32 persones que hi viuen. El llançament estava previst a les 8 del matí, però al migdia encara no havia arribat la comitiva judicial i hi havia presència policial a l'exterior de l'immoble. Els col·lectius en defensa de l'habitatge havien convocat la mobilització a les 7. Asseguren que no marxaran fins que no es confirmi que no hi ha llançament. Darrer apunt, parlem de la Fira de Santa Úrsula, perquè tornarà a convertir Valls del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller i de la cultura popular del país.
2: Doncs sí, Anna, sí, primer mes està programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra, pels reptes matemàtics que el mestre Anton Auvanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
3: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, uf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot, sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
4: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
5: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
4: Rambla 54 és un passeig humanístic.
5: Gràcies per aquest concepte.
6: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
7: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
8: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps tinc molts bons records d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
3: La veritat és
8: que
3: sí.
8: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
3: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, de Munt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
8: Tens tots els permisos.
9: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
3: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torrefarrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és, a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
10: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, no, uau. Hola a tots.
3: Hola.
8: Hola, Pere.
3: Estàs bé, eh?
10: Fantàstic. Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, es pensava que estàvem... He tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
3: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta banda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des de Munt FM. I em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà, en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
10: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
3: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure, efectivament, al menjador de casa. T'ho pots creure?
10: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria al Google Drive.
8: Ui, ostres! Ara que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar vosaltres?
3: Sí.
10: Sí. Sí, Anna, digues, digues.
3: No, no, digues, digues tu, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
8: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
10: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
3: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap. Però
10: va
3: que primer vam començar a parlar.
10: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda
3: sí.
10: Va acabar desapareixent.
3: Sí, sí, sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
10: Totalment.
3: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
10: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
3: No ho sembla, no?
10: No, ara no.
8: Ara doncs, perspectiva, ja no.
3: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir a venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves amunt, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, i ja està el drive. Ostres, quins records.
10: Quina bona feina.
3: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili García, la directora de MUN-FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres, I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil, que la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart,
10: No el trobaríem.
3: No.
8: No, aquí m'he de sumar jo també, eh?
3: Exacte.
8: Pere,
3: no.
10: Algun altre lloc,
8: ja
10: el trobarem.
8: Diguem que de curt, Pere.
10: Bueno.
3: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves a Austràlia.
10: Sí.
3: Com va anar això?
10: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria, crec que no sóc el primer.
3: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
10: No.
3: Te'n vas anar a l'aventura-aventura. O sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
10: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal. I vaig dir, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la, també, no?
8: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
3: Sí, eh?
10: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emun, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
8: Bueno, estimem molt la nostra terra, però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
10: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien unes 200-300 persones d'arreu del món, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig... el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així, una mica de salseo i de programes del cor.
3: Sí, això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, quanta sucre. I era real, perquè, Anna, ho vam viure per Instagram. Estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals.
8: Sí, sí.
3: I després doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
10: La part bona, els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores,
8: no
10: sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
3: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats, a veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens anirem cap a Austràlia,
10: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
3: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí. No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
10: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims 2 anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on van fer cap amb l'Ingrid, i la, com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid, no? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut, i vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant...
3: Ostres!
10: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
8: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
10: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardangar, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
3: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
10: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar 2 paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
3: Déu-n'hi-do.
10: I al moure'ns també en un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i vam dir, ei, organitza una paella, vam penjar 4 cartells al carrer i ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
3: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
10: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pac, Si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
3: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
10: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... No? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment, intenció de moure'ns.
3: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu, el noruec, com el portes?
10: Selvfølgelig. Ingen problem. Ja hi kan snakke norsk, ja. Bueno, ara qui sap dir noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt i aquí la veritat és que no són... com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
3: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
10: Sí.
3: I això per què és? Per què és això?
10: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una Jota, doble A, STAD. Les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre. I és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
3: Doncs dubte resolt. La rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
10: Massa específic, potser, eh?
3: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... No et pica mai?
10: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament cara a cara o xerrant o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
3: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
10: Mira, vaig començar evidentment, des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar en un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant... I vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé. És més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava. I és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs, estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més organitzant l'equip i la part econòmica.
3: I és un restaurant de cuina noruega.
10: És un restaurant de cuina italiana. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món sempre?
3: Sí, i tant,
10: i tant. Passada, i doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
3: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, però exacte. Amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
10: Estic molt d'acord, totalment.
3: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
10: Sí, fan salmó, fan bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la Hummer, de la lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llangosta.
3: Llagosta, no? Sí.
10: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
3: Pere, una darrera cosa, t'explico.
10: Sí.
3: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
10: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
3: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler i Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, de quins records, quina emoció. Mil gràcies. Ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
8: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre i ara també Rambler.
10: Fantàstic, enhorabona pel programa.
3: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
10: Vinga, va, diria... Hada bada, gamla xocolada.
3: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
10: Una abraçada.
6: Quedem a la Rambla. Arambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a l'antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim. Jo estava rere l'estudi doncs, emocionat. A més, compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter. Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les quarts de vuit del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades. Un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera, assumeixo doncs, els meus projectes. Al llarg del dia tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo que sóc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de, doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de, doncs, això, de tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que, a més, treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat. I no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots. No? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i com que coneixes la idiosincràsia dels municipis de la comarca, crec que hi aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador o dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que he fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip, però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit no, doncs de la cura gràfica i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i sobretot la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí, a reveure.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Val.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Per aquesta?
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última?
5: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi han coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries, jo pensava que anaven en manada, saps? Que eren... sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants i, a més, com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no en podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però, bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Jo escolto Rambla 54 al Prat Ràdio.
1: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
2: Una mica, sí.
1: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
2: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
1: 1973.
2: Molt bon any, eh?
1: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
1: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
3: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
3: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
4: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
1: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
4: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
4: Bueno, algunes, la veritat, no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
3: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
1: Ui.
3: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
1: M'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, sí, sí, la Gisela sí. I l'Arnau, m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
3: Ho anireu escoltant.
1: Escolta'm, sí, això vol dir doncs que tornen a funcionar els avions, eh?
3: Sí, sí, les coses han sigut res momentànies.
1: Val, tornem al
3: doncs
1: pollastre.
3: Que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
4: Doncs la veritat que és orgull. no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus negocis que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
3: En el seu moment s'ha parlat molt de la necessitat de garantir la fi d'aquest Pota Blava del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
4: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i pel nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre està garantit.
1: Joaní, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials. No, clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
4: És complicat per... Bueno, és complicat... En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
1: Sí, sí.
4: Ara ja n'ha passat una altra.
1: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
4: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
1: I això
4: diari.
1: No estressa els pollastres, aquest soroll?
4: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no? que ens costa el ser una granja petiteta. Però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
3: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això. És viable la producció del Pota Blava actualment?
4: És viable. És viable, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdua, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Pota Blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
1: I el consumidor, Joan, és pretenc, majoritàriament, qui us demana aquest pollastre?
3: Ara.
4: Perdó.
1: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
3: Sí, sí. Ara t'escoltem, ja.
1: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
4: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Pota Blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, Pota Blaves n'hi ha a tot Espanya i fins i tot n'hi ha un club d'amants del Pota Blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Pota Blava. O sigui, que és conegut bastant, bastant lluny.
1: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Pota
3: Home,
1: Blava.
3: Aquí al Prat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal tothom, a tots els restaurants, si on vulguis el trobes.
1: I fora de Nadal?
3: Per Nadal, jo també, o sigui, jo que sóc del Prat de tota la vida, a casa anem baixant...
1: Ui!
3: quart avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, hem consumit aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
4: Doncs, bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
1: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
6: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar millor dit, reclama una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
7: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
8: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural i per això per nosaltres és important. Però és que, a més, té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
7: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
8: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passa volants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes i, a part dels veïns del poble, que diu, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, és un lloc concorregut.
7: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.

0: la xarxa de comunicació. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les Terres de l'Ebre han estat de nou les més castigades les últimes hores. Xerta fa avui balanç dels efectes de les pluges intenses d'ahir. Els aiguats van fer baixar amb molta força diversos barrancs i van convertir alguns carrers en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Ara els esforços se centren a recuperar la normalitat. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda cap episodi igual.
3: Els moments d'ahir van ser esferidors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, plus la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
2: I seguim pendents al servei de Rodalia. Renfe informa que progressivament anirà recuperar la normalitat i nega que no hi hagués garanties de seguretat aquest matí. A més, ha defensat que s'està complint la normativa, atribuït al caos de la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Blaia és director de Rodalies.
4: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
2: I recordem que ja són 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests darrers dies, a banda de 2 que encara estan desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. I el Servei Meteorològic de Catalunya preveu nous xàfecs al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona aquesta tarda i demà. Recordem, a més, que encara hi ha més de 3.000 abonats sense llum i que hi ha afectacions a molts centres sanitaris, per exemple, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a l'Hospital General de Granollers i l'Hospital de Bellvitge i el de Llobregat. A l'àmbit polític, ho acabem de saber, més Madrid, la formació d'esquerres que lidera la ministra Mònica García ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per liderar la candidatura del Front Ampli.

des de Catalunya han apuntat des de la formació en un comunicat que això suposa una iniciativa històrica perquè cedeix la candidatura de la presidència del govern a les eleccions generals del dia 29 de novembre a la cap de llista per Barcelona i no pas a la de Madrid.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit, presentada pel PSC i els Comuns. La proposició permet destinar edificis, oficines, hotels i locals comercials amb baixos, entre d'altres, habitatge de protecció oficial. Les mesures s'implicarien en municipis on la demanda residencial és forta i acreditada o que siguin zones de mercat tensionat. I tensió avui a la primera sessió de control al Parlament després de l'anunci de l'avançament electoral a l'Estat. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d'haver convertit l'habitatge en una excusa per avançar les eleccions. Sales també ha advertit que la convocatòria electoral pot deixar en suspens diversos compromisos polítics assumits pel PSOE i ha citat, entre d'altres, el finançament singular, la gestió de l'IRPF o el traspàs de Rodalies.
3: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
2: Illa ha retret a Junts que votés amb el PP i Vox al Congrés i ha situat els juntaires dins del que ha definit com el bloc involucionista. El president ha augurat que la Diputació Permanent els podrà convalidar.
4: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
2: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona percebut pels barcelonins al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar el lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba a un 23%. I el cos trobat en un cotxe en la zona inundada del túnel de la Ronda Nord al terme de les Franqueses del Vallès és d'un home de 43 anys, el qual dimarts ahir se n'havia denunciat la desaparició. La investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia. D'entrada, res no apunta a que la mort sigui criminal. I victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en un partit de la FIBA. És tot de moment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord de les Franqueses del Vallès. Jordi Fortià.
3: Les pròximes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials. La subdirectora d'Emergències demana prudència per l'estat del terreny.
4: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
2: Nou capítol de caos a Rodalies per la plantada dels maquinistes que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
3: Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Al Parlament, el president Salvador Illa ha advertit que arribaran al fons de la qüestió.
5: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
2: Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre.
3: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
2: En cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
3: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
2: I en esports, Toni Castro, el Kids As Manresa debuta a casa a l'Eurocup de bàsquet.
6: A 8:45, el Nou Congost contra l'Ulm alemany. L'equip manresà arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ahir, triomf històric del bàsquet Girona, que debutava a Fontejau contra el Dinamo de Bucarest. I també triomf del Joventut a la Champions contra el Benei Herzliya d'Israel. A la Lliga Europea d'handbol, primera victòria del Fraikin Balomano Granollers contra el Buzao romanès. I a la Champions de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta comença a 8:45 la defensa del títol europeu contra el Novi Belgrat i ahir debut amb triomf del Sabadell a Montenegro.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta alerta de noves pluges que ja van a menys. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui el temps no està tenint res a veure amb el que hi va haver el dimarts, tot i que alguns ruixats sí que s'han anat produint i continuen caient. Sobretot és el prepirineu i en alguns racons del Pirineu en aquestes tempestes fins i tot es van produint, però d'una forma local. Immediatament on plourà més serà cap al Solsonès, al Port del Comte, sobretot també a l'Alt Berguedà i a l'Alt Ripollès i l'Alta Garrotxa. També algun ruixat al Vallès Oriental i Occidental, poca cosa, i algun que entrarà de cares al vespre per les comarques de Ponent. Aquesta propera nit s'intensificarà la tramuntana a l'Alt Empordà, al Mestral, a la Vall de l'Ebre, també molta boira interior, i demà despertarem amb aquesta mala visibilitat. També amb alguna pluja a la Costa Brava Sud, sobretot al Baix Empordà i la Selva. I durant la tarda del dijous també algun ruixat arribarà fins a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona. Atenció, demà a la nit, perquè esperem alguna tempesta forta entre el Llobregat i el Barcelonès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Tarda, Lali. La veritat...

0: que parlem ara de força trànsit en tota aquesta àrea metropolitana, sobretot a les dues rondes de Barcelona. Hem de dir que tant la ronda de dalt com la ronda litoral presenten aturades importants, destacades en gairebé tot el tram en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Per tant, retencions, com et deia, importants en aquestes dues rondes de Barcelona en sentit Besòs. Això afecta les principals entrades cap a Barcelona. És el cas de la C32, amb retencions importants, també és de 3-4 quilòmetres entre la zona de Cornellà i Esplugues, ja enllaçant amb la ronda de dalt de Barcelona. També aturades a l'extrem sud de l'autovia C31, a més de 4 quilòmetres entre el Prat i l'Hospitalet de Llobregat, i a la B23 també parlem de retencions importants en aquesta via de més de 4 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. Acabo a l'extrem nord, de 58 carregada, com és habitual, ja des de Montcada i Reixac, però és que també hi ha aturades destacades a l'autopista C33 de més de 6 quilòmetres entre la Llagosta i l'enllaç amb les rondes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Mentrestant, nova jornada de caos a Rodalies amb plantada dels maquinistes pels efectes de les tormentes, que d'altra banda poden allargar-se fins demà, però ja amb menys intensitat.
2: Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la ronda nord de les Franqueses del Vallès. El cos l'han trobat una de les empreses que estava fent les tasques d'esgotament d'aigua a la zona. Els Mossos han confirmat que la víctima és un home de 43 anys, al qual aquest passat dimarts es va denunciar la seva desaparició. Les altres dues víctimes mortals confirmades fins ara van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda del mur d'un càmping.
1: I pel que fa a la meteorologia, com sentíem abans, a les properes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials.
2: Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
1: I al marge de les afectacions personals i materials per culpa de les pluges, l'altra conseqüència dels aiguats, ho dèiem en portada, ha estat el nou capítol de caos a Rodalies per la plantada dels maquinistes, que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
2: La plantada dels maquinistes ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb poques opcions per despassar-se. Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Òscar Playà és el director de Rodalies.
4: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
2: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre el tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT a Renfe Catalunya.
5: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: I pel govern, la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa ha assegurat al Parlament que arribaran al fons de la qüestió.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
2: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
1: El cas és que el servei es reprèn a poc amb la normalitat després de les incidències d'aquest dimecres a primera hora del matí. Es mantenen alguns trams de gran part de les línies que encara es fan amb autobús I aquestes són les queixes de la gent aquest matí durant el caos a l'estació de Sants.
7: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar, així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
8: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
1: I a tot això encara cuegen les conseqüències de la nova tongada de tempestes d'ahir. Les Terres de l'Ebre han estat de nou les més castigades en les últimes hores i especialment al poble de Xerta, al Baix Ebre.
2: Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions al municipi, amb barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat.
1: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
9: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
10: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, inclús la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
9: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar sobretot a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
1: Ho sentíem ara, els serveis d'emergència també continuen treballant a Granollers, en aquest cas, per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a tornar a la normalitat.
2: L'operatiu coordinat pels bombers també treballa a la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i ha ampliat la zona.
1: I l'altra cara de la moneda són les poblacions que s'afanyen per netejar les seves infraestructures per evitar precisament inundacions. Al Prat s'intensifiquen ara les tasques de revisió dels col·lectors i embornals pels episodis de pluja. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
11: El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegueram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
12: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
11: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte o als 30 d'aquest mateix dilluns.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i el salari serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
2: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: La patronal rebutja aquesta protesta. El secretari general de la SECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
2: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
14: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral. I també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patint i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: I enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament han reclamat als jutjats suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer Llenguadoc 74 de Barcelona. Afecta especialment una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Ilegalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà. Carina Beibe.
15: El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a comitiva judicial. El que sí hi ha és una gran mobilització per evitar-lo, ja que a les 12 de la nit entra en vigor el decret antidesnonaments del govern espanyol. Es volen desnonar una trentena de veïns on hi ha gent gran i menors d'edat. Generalitat i Ajuntament de Barcelona han demanat als jutjats que facin marxa enrere al desallotjament. Joan Ramon Rieres, el comissionat d'habitatge del Consistori, i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
16: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió.
17: Jo represento Generalitat de Catalunya, m'ha trucat la consellera Sílvia Paneque per fer acte de presència. Tenim molt clar que en aquest moment és inoportú, és una paraula suau, no s'hauria de produir, no s'ha de produir.
15: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari, amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
1: L'amnistia, l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal.
18: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
19: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
18: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
20: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport... Ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
18: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: I el Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés. En concret, ha remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per la resta de líders de l'1 d'octubre.
2: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable a l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
1: Doncs aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per l'amnistia, ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
21: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
2: Per cert, que l'organització d'ultradreta Azteoir ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. Manresa tornarà a reunir algunes de les pel·lícules més premiades de l'any en una nova edició del CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. Ha presentat avui la programació de la seva 22a edició. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
0: Del 23 d'octubre a l'1 de novembre, Manresa i Navarcles acolliran les projeccions de la darrera Palma d'Or de Cannes, el darrer Lleó d'Or de Venècia, l'Os d'Or de Berlín, la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el millor film de Sundance. Tot plegat en una edició que programarà 12 pel·lícules preseleccionades als Premis Òscar. En parla el director artístic del CLAM, Esteve Soler.
3: Em fa molta il·lusió aquest any en el festival poder d'alguna manera portar davant dels espectadors pel·lícules excepcionals, també, com per exemple aquestes 12 pel·lícules preseleccionades pels Oscars. També formen part d'aquestes 22 pel·lícules que són estrena catalana, 4 de les quals són, a més, pel·lícules que són estrenes internacionals, estrenes mundials.
0: L'edició d'aquest any atorgarà fins a 7 premis d'honor als cineastes Stephen Frears i Joaquim Oristrell, les actrius Maria de Madeiros i Vicky Peña i el compositor de bandes sonores Manel Camp, entre d'altres. Tots ells passaran pel CLAM a recollir el seu guardó a banda d'oferir una masterclass oberta al públic.
1: En cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
2: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i pública. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
1: I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. David Navarro.
22: Emancipacions, col·lecció Foto Col·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de Foto Col·lectània.
23: En fet, on montre, je crois, peut-être 5.
24: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
25: De la façon dont les photographes pratiquent la fotografia.
22: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
1: I marxem ara cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on avui el grup Oques Grassa celebra el primer de 4 concerts multitudinaris que farà la ciutat per acomiadar-se definitivament del seu públic. Allà hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
26: Molt bona tarda. L'ambient a les portes de l'estadi és de nervis i moltes, moltes ganes d'aquest últim concert dels osonencs que aprofiten per dir adeu de manera definitiva als seus seguidors i seguidores. De fet, per acomiadar-se el grup ja ha avançat que farà un repàs dels grans temes d'una trajectòria de 14 anys que ha marcat diverses generacions. Nosaltres ens hem barrejat entre el públic per escoltar i per conèixer quines són les cançons que més esperen d'aquesta nit.
27: Sort de tu, a la fans, sí, la gent que estimo.
28: No sé.
27: Sí, les més típiques, però les que més il·lusions fan.
28: Jo... La gent que estimo.
27: Sí. Jo crec que aquesta està molt esperada i després pues, de ballaruques, d'estar guai, totes aquestes, i jo espero que hi hagi alguna
28: col·laboració
27: d'algú.
28: Una mica de barreja de tot, perquè al final saber que no tornaran a cantar...
29: Fa pena.
28: Sí. Però bé, bueno, intentarem no pensar i disfrutar el concert, sí. I ja està, per això venim.
29: Moltes ganes, amb molta emoció, però també una mica trista.
28: I nervis. Nervis.
29: Sí. També amb una mica de... Què farem ara sense la música catalana més típica i més famosa de Catalunya?
26: En total es calcula que hi assistiran unes 220.000 persones en un concert que recordem que havia de tenir lloc aquest dilluns però que a causa de les fortes pluges s'ha ajornat avui, però res no ha aturat els seguidors més fidels.
13: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
4: Bona tarda, Lali. El Quitzanàs Manresa debuta al nou congost a l'Eurocup de bàsquet. Serà a 8:45 contra l'Ulm d'Alemanya. L'equip manresà arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Quinzenàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
6: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal. En definitiva, siendo más equipo, es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles.
5: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat.
4: El bàsquet Girona va sumar una victòria en la històrica estrena. La Europe Cup de bàsquet va superar el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. David Guessant amb 12 punts, Whitaker amb 11 i Martínez Gueben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que després del partit treia pit per aquest primer triomf continental.
7: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran darrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
4: I el Joventut també va començar amb bon peu a la Champions League de la FIBA. La penya va superar el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. I en futbol, Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina després de superar Benin en un partit amistós amb un gol i dues assistències del capità al Monumental de Buenos Aires. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
8: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todo lo que venga. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
4: I l'Ali també s'acomiada Pedro Rodríguez, el canari que va jugar 7 temporades al Barça i que va guanyar dues Champions, una amb Guardiola i l'altra amb Luis Enrique.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
12: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
11: La tradició es mou si la mous tu.
12: Tota la informació a firamediterrania.cat.
14: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
30: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
31: Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema, un poema que ens parla d'aquests dos animals, un molt pelut i l'altre molt atrevit.
32: Hola, sóc l'Ian Mauro Luciano Palomares. Vaig a 3B de primària de l'escola Mare de Déu del Carmen del col·legi. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons, són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una perruquera perquè té el pèl embullat. Què serà, si no serà, que el sabrà pentina en trossa? O diu a tu, a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida, que tots juguen si la vida el deixa net i polit. Queda content el lleó i amb un rugit l'acomiada. Ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
31: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu.
32: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15. Soc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E 59 d'avui, dimecres 7 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès.

0: Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que l'Ajuntament de Mollà haurà de repetir el ple on es va fer l'aprovació inicial del projecte de modificació urbanística del polígon del Prat. Detingudes dues persones a Bigues i Riells del Fai per un robatori comès a Santa Eulàlia. Bigues i Riells del Fai recupera la memòria històrica LGTBIQA+, amb una exposició al Centre Cívic El Rieral.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició d'avui dimecres 7 d'octubre explicant-vos que l'Ajuntament de Mollà haurà de repetir el ple municipal on es va fer l'aprovació inicial de la modificació urbanística que ha de permetre la regularització del polígon industrial del Prat. El projecte, que contempla la construcció de la platja de biogàs i l'ampliació de l'escorxador. En té més detalls en Jordi Givert.
2: El vot telemàtic de dos dels regidors favorables a la proposta provoca que s'hagi de repetir el ple perquè no es complien els requisits de la llei municipal i de règim local que fixa els motius pel vot telemàtic en el ple. Divendres a les 8 del matí es farà un ple extraordinari on es durà a terme una declaració d'ineficiència del ple del passat 26 d'agost i es convocarà una nova data per debatre els punts d'aquest ple. Tot i que la votació del punt de la regularització del polígon del Prat tot apunta que acabarà de la mateixa manera amb l'aprovació inicial, gràcies a la majoria absoluta d'Ara Mollà al consistori, això suposa que s'endarrereix tot el termini per la regularització mateixa del polígon, perquè es tornarà a comptar des de zero el període d'exposició pública i el temps necessari per presentar al·legacions al projecte.
0: I seguim amb tu, Jordi, perquè a Mollà es torna a repetir un nou abocament de residus carnis a la via pública, el quart episodi d'aquestes característiques en els darrers mesos.
2: El vessament s'ha localitzat a la carretera N141C, al seu pas per Mollà, just després de la rotonda que enllaça la carretera de Vic amb les avingudes de la Pau i d'Indústria. La reiteració d'aquests fets manté la preocupació entre veïns i col·lectius ecologistes per les intenses olors i els problemes higiènics que provoca la presència de vísceres animals a la carretera. L'entitat ecologista El Fanal ja ha interposat 3 denúncies per situacions similars. En el darrer episodi, de finals d'agost, l'escorxador Masia Tero, d'on procedia el material, van atribuir la responsabilitat a una empresa de transport subcontractada. Per la seva banda, l'Ajuntament de Mollà, ja en el passat mes d'agost, va qualificar la situació d'inacceptable i ha obert un expedient sancionador a l'empresa i reclama el cobrament dels costos de les tasques de neteja realitzades pels serveis de neteja del municipi i d'emergència.
0: Operació conjunta entre la policia local de Bigues i Riells del Fai i la de Santa Eulàlia de Ronçana en la detenció de dues persones com a presumptes autores d'un robatori conegut amb el nom de mètode de la sembra. Es tracta d'una tècnica de distracció on els lladres fan creure a la víctima que se li ha caigut un objecte a terra i aprofiten el descuit per prendre la bossa de mà o altres objectes de valor. Els fets es van iniciar a Santa Eulàlia de Ronçana quan els sospitosos van cometre el robatori i van intentar fugir ràpidament en vehicle direcció Bigues i Riells del Fai. La clau de l'actuació va ser la rapidesa d'un testimoni que va presenciar els fets. Aquest avís va permetre activar immediatament un dispositiu policial coordinat entre les policies locals de Bigues i Riells i Santa Eulàlia i els Mossos d'Esquadra. Escoltem a Pedro Parra, cap de la policia local de Bigues i Riells del Fai.
3: Hi ha una persona que veu com està robant el tipus d'aquest robatori. I què fa? Ràpidament truquen a la policia i ens informen de com van vestit, del cotxe que surt a la fugida, les dades del cotxe. És el ciutadà el que et dona com és el cotxe, el model, el color. I clar, la policia local de Santa Eulàlia ràpidament fa la visa a Bigues també i surt darrere a veure si poden enganxar-lo. I clar, després ja també hi ha una persona que també veu com fan el robatori i donant també com és la dona que hi havia també, el senyor.
0: Els agents van aconseguir interceptar un dels individus a l'interior d'un vehicle a Bigues i Riells, on es va poder recuperar la bossa de mà sostreta. Paral·lelament, el segon sospitós va ser localitzat i detingut quan intentava fugir a peu. Tots els detinguts acumulen antecedents per delictes de característiques similars i, de fet, un d'ells ja li constava un ordre de detenció en vigor. Aquesta actuació s'emmarca en l'operatiu de prevenció i vigilància activat fa uns mesos a la regió per combatre els robatoris i les estafes. A més, des dels cossos policials insisteixen que la col·laboració ciutadana és una peça clau en aquests dispositius i recorden la importància d'avisar davant de qualsevol comportament o situació sospitosa per poder actuar amb rapidesa.

0: Hey! Hola, ens diem Vega i Elia, de tercer.
1: Aquesta setmana també tenim aniversaris per celebrar.
0: Volem felicitar l'Arlet Clotet d'Infantil,
1: la Dèlia Carreño, de 6è A,
0: l'Aleja Aguilera, de 5è A,
1: l'Aroa Norres, de 4 A,
0: la Sofia Peñaloza, de 5è B,
1: l'Axel Villedo, de 4 B,
0: i el Gabriel Villena, de 3è B.
2: Per molts anys a tots i a totes!
1: Esperem que hagueu passat un dia fantàstic.
0: Adeu, fins la setmana vinent!

0: Hola, amics i amigues. Nosaltres som la Gala
1: i l'Oleguer de Quart B. I volem presentar-los la cançó que sonarà aquesta setmana a l'escola.
0: Es titula Mother a Feeling i la canta Boston.
1: Desitgem que us agradi tant com a nosaltres.

0: Hola a tothom, som els alumnes de 5è B de la classe d'en Doraemon i avui venim a parlar d'un tema molt important, la salut mental.
1: Exacte. I sabeu quin dia se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental?
0: Sí, es celebra el 10 d'octubre. És un dia que serveix per recordar que hem de cuidar la nostra ment igual que cuidem el nostre cos.
1: Perquè quan parlem de salut, normalment pensem en si estem bé físicament, si ens fa mal alguna cosa o si estem malalts.
0: Però també podem sentir-nos tristos, preocupats, nerviosos, enfadats o tenir un dia que no ens trobem gaire bé.
1: I això és normal, tots tenim emocions i no sempre ens sentim de la mateixa manera.
0: A mi, per exemple, quan estic preocupat per alguna cosa, m'ajuda molt explicar-ho a algú.
1: A mi també. Parlar amb la família, amb els amics o amb un mestre pot ajudar-nos molt quan tenim un problema o alguna cosa ens preocupa.
0: I una cosa molt important és que demanar ajuda no és una cosa dolenta, al contrari, és una bandera de cuidar-nos.
1: També nosaltres podem ajudar els altres. Per exemple, si veiem que un company està trist, podem preguntar-li: "Estàs bé? Vols que parlem?"
0: O simplement estar al seu costat, escoltar-lo i no jutjar-lo.
1: Perquè de vegades no cal donar consells, només necessitem que algú ens escolti.
0: També hi ha coses que ens poden ajudar a cuidar la nostra ment, la nostra salut mental, descansar, jugar, fer esport, passar el temps amb les persones que estimem i fer coses que ens agraden.
1: I també tenir moments per desconnectar una mica de les pantalles i descansar el cap.
0: Així que és de la classe de 5è B de Doraemon, volem enviar un missatge molt senzill.
1: Parlar del que sentim està bé.
0: Demanar ajuda està bé.
1: I escoltar i cuidar els altres també està molt bé.
0: Recordeu, la salut mental forma part de la nostra salut i tots ens hem de cuidar per dins i per fora.
1: Així que avui, Dia Mundial de la Salut Mental, pregunta a algú que estimes com està. I sobretot, si alguna vegada no et trobes bé, no t'ho guardis tot a dins. Parla amb algú de confiança.
0: Som la classe 5è B de Doraemon. Us diem, cuideu la nostra ment.
1: I cuidem-nos els uns als altres.
2: Fins aviat!

0: Bon dia a tothom.
1: Som la Lua i l'Hugo.
0: I avui us parlarem d'una efemèride relacionada amb una cosa que veiem gairebé cada dia.
1: Parlarem del codi de barres.
0: El 7 d'octubre de 1952 es va coincidir els inventors Norman Joseph Walden i Wendell Silver la patent d'un dels primers sistemes de codi de barres.
1: La idea havia sorgit per facilitar la identificació dels productes als supermercats i fer més ràpid el control de preus i d'estoc.
0: El primer disseny no era com el d'ara. Alguns tenien forma de cercle, semblaven una diana.
1: Amb el temps, el codi de barres va transformar la manera de cobrar, controlar productes i organitzar els comerços.
0: I ara la moció de la setmana.
1: Aquesta setmana parlarem de la sorpresa.
0: Sentim sorpresa quan passa alguna cosa nova, inesperada o que no havíem previst.
1: Per exemple, quan ens fan un regal d'aniversari que no esperàvem.
0: O quan tenim preparada una excursió i de sobte comença a ploure.
1: Reconèixer la sorpresa ens ajuda a parar tensió i adaptar-nos ràpidament als canvis.
0: I fins aquí el programa d'aquesta setmana.
1: Avui hem descobert una mica més sobre el codi de barres.
0: I també hem parlat de la sorpresa.
1: Esperem que hagueu après alguna cosa nova. Fins la

Fins aquí l'E59 d'avui dimecres 7 d'octubre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Benvingudes a totes i a tots a aquest nou espai de ràdio. Avui és un dia especial perquè estrenem programa.
1: I encara no sabem ni com es dirà.
2: Sí, això sí que és començar la casa per la teulada.
3: Home, i aquí a Alemanya ja fa anys que ho sabrien.
1: Veus, Mica? Per això vius allà a Alemanya. Nosaltres ho fem tot més d'així, de fluir.
0: Doncs va, noies, sí, a veure, sí. Fem idees. Quin nom li podem posar?
2: Jo penso que les quatre amigues.
1: Massa vist.
0: Sí.
3: Home, i què tal un pont aeri? Sant Feliu, Frankfurt.
0: Mm. Home, no sé, sembla el nom d'una línia de baix cost, però mola, no sé. Sant Feliu, Frankfurt.
1: Però a veure, bueno, de què parlarem al final?
2: Home, de la vida, no?
0: Del que ens preocupi.
3: Del que ens fa riure.
1: De la família, dels records, dels fills, de projectes, de tot allò que vulguem, en definitiva.
2: Vaja, i de totes aquelles coses, no?, que quan ens trobem per fer un cafè, no?, ens surt com tot molt sol, no?
0: A veure, un cafè, o qui diu un vermut a la plaça, quan estigui acabada, clar.
3: O una cervesa alemana, que ja ho sé que hi ha moltes discussions sobre el tema que si l'alemana és bona, que si es pren tèbia, que si històries, però és bona, eh?
1: En el fons, el que farem serà compartir la vida tal com és.
2: Va, i sense maquillar-la gaire, eh?
0: Sense filtres.
3: Què has dit?
0: Doncs sense filtres.
1: Com quan
3: com es calces al sol.
1: Com quan es tens la roba, no?
0: Com quan es tens i les deixes al sol.
1: És veritat.
0: M'ha molat això que ha dit Micaela, a veure.
2: Clar, i a més ho posem tot a l'aire, no?
0: Exacte,
3: sí,
0: no, ho ha dit ella, no?
3: Com jo quatre calces. Com calces al sol.
1: Ha dit quatre calces, i som quatre.
2: Ah, està
0: quatre
2: bé.
0: Quatre calces esteses del balcó. Mm.
2: Va, i a més té una referència superbonica.
0: Ja, perquè us sona d'alguna, això?
2: Home, doncs sí.
0: Del llibre, el llibre de la Regina Rodríguez Sirvent, Les calces al sol.
3: Mm. Ai, sona guai. Mira, justament l'estic llegint, aquest llibre.
1: Nosaltres no som les protagonistes del llibre, eh?
2: Bueno, però sí quatre dones que volen compartir vivències i les nostres mirades sobre la vida.
0: I per això el nostre programa, doncs, tindrà personalitat pròpia.
1: Amb un homenatge al llibre, però amb veu pròpia.
2: Tres veus que surten de Sant Feliu de Codines.
3: I una d'Alemanya.
0: Doncs ja està decidit, noies. Quatre calces al sol.
2: Qui ens havia de dir que trobaríem el nom parlant d'un estenedor?
1: Alemanya no sé, eh? Però aquí a Sant Feliu les millors idees sempre neixen petant la xerrada, tu.
3: Pues no sé, aquí potser també, però és que els alemanys en general triguen molt per obrir-se a xerrar.
0: Bé. Aquí comença aquesta gran aventura. Benvingudes a Quatre calces al sol!

0: Molt bé. I llavors què, noies? Què estenem avui?
1: Bueno, no sé, potser...
2: No sé.
1: Ens presentem? Què tal
2: si parlem de calces?
3: Val. Vinga, com doncs, el nom del programa.
0: Perfecte.
3: Doncs parlarem de calces.
1: Doncs vinga, som-hi, no?
0: Què, noies? Anem a fer un cafè...
3: I en parlem?
0: I en parlem.
1: Doncs va, anem a fer un cafè.
3: Música barroca.

0: abans de tot, el que farem serà doncs conèixer qui fa aquest programa, no?
1: Sí, què perquè us sembla? Les nostres veus, Mònica, ja sonen del programa Vincles.
0: Sí.
1: Però aquí hi ha dues donasses més.
0: Uh-huh. Respecte a Vincles, quan vam acabar l'últim programa, Aida, vam dir, seguirem o no seguirem? I ja vam dir amb el Pau que a Festa Major ho decidiríem, no? Doncs bé, hem decidit seguir, però amb aquest nou projecte. Més que res perquè nosaltres ja, els nostres nens, ja s'han anat fent grans, nens i nenes, i Vincles ja no tenim aquella vinculació que teníem. Llavors ja ho vam parlar amb ells, de que deixaríem de ser la cara radiofònica de Vincles. Així que engeguem aquest projecte.

0: Amb qui? Qui s'hi ha sumat?
1: Doncs tenim una col·laboradora super, super especial, una mica llunyana, i la tenim en connexió amb Pont Aeri des d'Alemanya. Bona nit!
2: Hola, Micaela!
0: Com ho veus, això, Micaela?
3: Coi, doncs jo era de les que va una mica animar aquest petit projecte, justament per mantenir vincles. Imagineu-vos, vosaltres us heu desfet una mica o heu canviat els vincles i jo vull mantenir els vincles, entre d'altres, per la ràdio. Així que, res, els meus viatges de Pont Aeri, que realment és quasi Pont Aeri, perquè cada 2x3 estic en algun aeroport, doncs vull mantenir els vincles amb vosaltres, amb les amigues, amb els amics que escolten i amb el nostre poble a través de la ràdio, també.
0: Molt bé. I ja a part de la Micaela, aquí tenim a una veïna més propera, que és la Manolita Permanyer. Bona
2: Hola,
0: nit.
2: Hola, bona nit.
0: La Manolita, que també s'ha sumat a aquest projecte.
2: I tant, i tant. Em vaig animar i supercontenta. I també com la Micaela, no? Els nens ja no ens vinculen a certes coses, però com que sense voler a vegades ens vinculem, no? Per no trencar aquesta relació, doncs, és xulo, no? Fer coses conjuntes.
0: Doncs sí. I a la peixera tenim a la Marina. Benvinguda i ben trobada.
4: Hola, Marina, que et trobem a faltar.
0: Sí, quant de temps, ara sense coincidir.
5: Sí, sí, però ara bé, bé, bé. Ara,
0: molt bé. Benvinguda, Marina.
5: Gràcies, Mònica. Molt contenta d'estar amb vosaltres.
0: Doncs bé.
4: Nosaltres també.
0: Sí. Per començar el cafè d'avui, escoltarem una entrevista que vam poder fer a una dona molt coneguda de Sant Feliu. Vam anar a una botiga centenària a entrevistar l'Imma Sala. Qui és la Imma Sala? Ho sabeu o no? Així pel nom. Qui és, Aida?
4: Us sona Can Basté?
0: La Imma de Can Basté. I escoltarem el que ens va explicar sobre calces.
6: Bona tarda. Estic aquí amb l'Aida.
7: Hola, bona tarda, Mònica.
6: Hola, escolta, i ens hem acostat a Can Basté avui a parlar amb la Imma Sala de Can Basté. Què acabem de saber, Aida, tu i jo?
7: Doncs que Can Basté no ve del cognom, ve de la professió de l'avi de l'Imma, que era Basté. I ara us preguntareu, i què és aquesta professió? Què és, no? Què era un Basté? Mònica?
6: Li preguntem a l'Imma millor, que es veu que ja ho ha explicat altres vegades, però potser alguna com nosaltres, que no ens havíem enterat, doncs ens va bé que ens ho torni a explicar. Què era el Basté o què feia l'avi?
8: L'avi feia tot el que són els guarniments del bestiar. Clar, estem parlant de molts anys enrere i el mitjà de transport més natural eren els carros i els cavalls. I llavors ens feia totes les selles, bueno, tot aquest tema dels guarniments. I bueno, aquí va començar la professió. I per això ens diem Can Basté, perquè va posar el taller aquí on som ara, amb un trosset més petit. Això ha anat canviant, però aquí és on va començar tot.
6: Ens ha agradat conèixer aquesta part de la història, però ara us sorprendreu perquè ja sabeu que Can Basté ha fet 100 anys, fa poc, va ser l'any passat, Imma, si no m'equivoco, però no venim a parlar de la botiga avui. Avui, Aida, de què venim a parlar amb la Imma?
7: Doncs venim a parlar del nostre tema estrella, d'aquest primer programa, que són calces, les calces. I, a veure, aquí, a Sant Feliu, la persona que més en sap de calces, que més en ven i que més ens pot informar del que volem saber, és l'Imma Sala, de Can Basté.
8: Sí, llavors n'he tocat moltes, moltes, moltes.
7: Segur, segur. Volíem saber, quan et venen aquí a la botiga i et diuen, Imma, vull unes calces, què és el primer que li preguntes o què... Quina informació necessites per oferir-li unes calces?
8: Aviam, primer de tot, si necessita calça o tanga, seria el més bàsic. Llavors hi ha d'altres models, hi ha el boxer o el shorty, que seria una mica com una brasilera, però en principi, o calça o tanga. I després el gènere, si vol cotó o vol licra. I llavors ja ens anem especialitzant. Si és sense cap mena de costura o que no marqui, sobretot a l'estiu, el color és important, perquè si el vol més beige o més així, o negre, o bueno, el que sigui, però ens anem distribuint gènere, color i forma. Si més baixa, més alta, ara hi ha com una tendència de la calceta que arribi pràcticament a la cintura, sobretot potser a l'estiu, més pels vestits que són més suaus i més amples, doncs la calceta t'agafa fins a la cintura i t'engany, representa que t'agafa més o et recull més, sense apretar res. Estem parlant d'una calceta normal. Per les mides, doncs, queda tot més recollit i no es veuen bonys i, bueno, doncs potser seria una mica la tendència més de l'estiu, que llavors ja per comoditat hi ha qui li agrada fins a la cintura i hi ha qui diu que no les aguanta i que les vol molt petites.
6: Això... A mi em passa això, perquè clar, jo soc molt baixeta. Amb aquestes calces que estan de moda em queden de collal gairebé. Bueno, jo les necessito petites.
7: Te les pots posar amb ti, com de tirants, també.
9: Hi ha una doble funció.
8: Hi ha talles, Mònica?
9: Això també
8: és important. La gent es pensa que tot és el mateix i no. Hi ha bastantes talles i, evidentment, les alçades també venen regulades per les talles. Si és una talla més gran, també és més alta que una talla mitjana, per exemple. I ara hi ha com molt de tendència, i és molt còmode, la calceta que no té talla, precisament, que és superelàstica, no marca, i bueno, pots estar al vespre com més inflat i no te la notes, i el dematí que estàs més primet i més guapo, també et queda bé. I la veritat és que és molt còmode.
6: Quin teixit és aquest, també?
8: No, és un teixit, fins ara era licra, que aquest estiu ha sortit amb cotó, també. Sí. Sí que és interessant. La veritat és que és molt interessant, perquè per comoditat és una opció molt bona.
7: Ara hem entrat en matèria, ens ha dit aquí molts noms, boxers, tanga, brasilera, què més hem dit?
8: El culot és més baix de cadera i més
9: com
8: baix...
9: Com un pantalonet curt,
8: sí,
9: no?
8: Sí, tirant com un pantalonet curt. I el shorty seria la brasilera. Bueno, és que hi ha una...
9: Vale, shorty, brasilera...
8: És el mateix, la shorty i la brasilera, el tanga. Uh-huh. Però el tanga, per exemple, hi hauria el fil dental o el tanga que té una mica més d'amplada. No
7: hi ha
8: sé.
7: Un que es diu fil dental,
9: eh? Sí.
7: Ui.
6: No vindràs pas a comprar calces?
8: No. L'heu espantada, em sembla.
7: Doncs... I volíem també saber, Imma.
8: Perdona, deies allò del fil dental.
7: Ah, sí, això del fil dental.
8: T'ha sorprès.
7: Sí.
8: És el tanga que de darrere només té una tireta de fil.
9: Aquella tireta tan
8: primera. O sigui, posat no es veu res, diem.
7: Sí.
8: Això seria el fil dental. Que potser jo, almenys aquí a Sant Feliu, potser és la que venem menys, eh?
7: Va, mira, precisament t'anàvem a preguntar això. Aquí a Sant Feliu, què és el que més ens agrada comprar de calça? Quin tipus de calça comprem més?
8: Jo diria que la més còmoda. Ara, aquestes que són sense talla estan guanyant molt terreny. Per la gent que l'ha provat, repeteix. I llavors això és una bona senyal. I la calceta de cotó també és important. La calceta normal.
7: La calça de tota la vida.
8: De tota la vida.
6: Però les calces antigament portaven com una miqueta com de tovalloleta. Bueno. Ara ja no es porta, no, això?
8: Sí.
6: Encara n'hi ha així amb el, com es diu allò, no sé com dir-ho, eh?
8: El rus. Aviam, si la calça és bona, porta rus. Si no és tan bona, no hi és.
6: Doncs jo sóc a favor del rus, què?
8: Sí,
9: el rus.
7: Perquè un rus? Perquè un rus. Que allà, la calça...
8: Sí, no, tindrem un problema greu, eh?
6: Se'n va la clienta. Un rus.
8: Rus.
6: A més, a final.
8: De rizo, en castellà.
6: Sí,
8: o sigui, que és tovallola,
6: eh? Sí, tovallola.
8: Sí.
7: I tu tenies algun dubte, oi, més, Mònica?
6: Jo tenia el dubte de que, clar, aquesta botiga, com deia, em porta 100 anys, i lògicament no has estat tu 100 anys darrere del taulell, però ha evolucionat molt la calça amb tots aquests anys? Han canviat molt?
8: Sí, perquè jo quan recordo quan començava a estar per aquí, la calceta que es venia era la de cotó, i més aviat alta i clàssica, i com ara diríem molt quica, perquè ara hi ha calceta de cotó que és mona. O amb dibuixets, o amb estampats, o llisa, però que són més mones. Evidentment, anys enrere era la calceta que tots recordarem de les nostres mares.
7: Mm-hmm.
8: Molt clàssiques i molt... I això ha evolucionat molt. També hi va haver una època, aquí ja parlem de fa 10 anys, per exemple, que es venia molt el conjunt de calceta i sostén. Oh. Tot a conjuntat. Ara no sé si és la crisi... les prioritats, però això és difícil de vendre. Bueno, difícil, no, hi ha qui ho vol.
6: La gent ho compra per separat.
8: Però la gent ho compra bastant per separat. També per la comoditat, el que dèiem, les calcetes sueltes, Hi ha cases molt especialitzades, només en treballar la calceta, que fan tanta quantitat de models i tant que si no et va bé una et va bé l'altra, i és la comoditat el que... Llavors busques el color, que s'hi lligui una mica amb el sostén i ja està. Però això sí, aquesta part potser l'hem perduda una mica. Tant d'anar aconjuntat.
7: El conjunt ja no està tan de moda.
8: Ja no està tan de moda. Però jo crec que és una mica qüestió de preu, també.
7: També pot ser, sí.
8: Perquè també és més car potser una calceta de conjunt que una de suelta. Més o menys.
10: Molt bé, doncs...
8: Sí, ho tenim això?
10: Sí, ens has orientat molt en el tema.
11: Moltes gràcies per ajudar-nos.
12: I llavors els de blonda, les senyores grans.
11: Ah, mira, calces de blonda. Això són
7: calces de blonda.
8: Sí, però ara torna a ser-hi amb una altra blonda. Però sí, això és veritat. A l'època exacta que jo deia de fa molts anys, la calceta era o la de cotó clàssica o la de blonda, que era tot com una puntilla també... però la forma gran i tancada d'aquí, perquè ara són com una mica més altes de cuixa i aquesta època eren com més tancades de cuixa. Però bueno, sí.
11: Bueno, molt bé.
7: Doncs t'agraïm
11: molt. Moltes gràcies per haver participat en aquest primer programa. A veure si tenim tanta llarga vida com aquesta botiga.
8: Ojalà. Bueno, poder us avorrireu, eh? Poder haureu de canviar el format de programa després, eh?
11: Ja veurem.
8: Però que vosaltres hi sigueu ja és important.
11: És probable. Bueno, doncs moltes gràcies. Ara tallarem la connexió i jo aprofitaré perquè m'ensenyi unes calces aquestes sense costura. I ja us explicarem.
7: Vinga, va.
11: Fins ara.
0: Doncs... S'ha de dir que m'equivoco, que al final del vídeo dic calces sense costura i no, són les calces sense talla.
7: És calces sense... I a més a més...
0: I les he portat.
7: Les va comprar.
0: Les vaig comprar.
7: Jo vaig ser testimoni i les tenim aquí davant.
0: I les has provat. Sí? Ja les he provat. I estan netes, surten de l'estenedor justament, però no s'han assecat del tot perquè està plovent molt i costa molt que se m'assequi la roba.
2: I què? Què tal?
0: Molt bé. Vaig anar molt còmoda, tal com va dir la Imma. I és veritat, veieu, la calça no és molt gran i es pot arribar a fer molt gran. O sigui que sense talla funciona.
7: Un tema interessant, Sembla com molt banal, molt així de les calces. És una peça de quotidiana, però sovint envoltada de tabús. I mira, tu, si dona el tema,
0: Dona de sí,
3: sí que totalment. Dona, sí. Us recordeu aquella cosa que a Japó venien fins i tot les calces brutes? Que hi havia...
0: Sí, el fetichisme aquest.
3: Donen per molt.
7: Ho fan, i a més a més amb màquines espanadores.
0: Això és el que m'han dit, jo no ho he vist, però...
7: Sí, ho fan, hi ha màquines espanadores amb calces fetes servir.
0: Sí.
7: Però escolteu... A mi el que em sembla molt interessant és el tema dels tipus de calces, com ha evolucionat això, tipus de calces. Perquè l'Imma ens va dir molts noms, i no sé, que les clàssiques, biquini, tanga, brasilera, culot, hipster, high waist... Waist?
0: Ja, no sé què és això. La cintura alta, la colla, que dic jo, la colla.
7: Exacte. Sí. Menstruals, moldejadora...
2: Ostres, això de les calces menstruals és un tema, també,
7: Això és un tema.
2: És un gran invent.
7: És un temacle. Sí.
3: Oi, ara n'hi ha biquinis menstruals i tot. Jo això sí que no he provat, però diuen que funcionen, que vaja, fa fantàstic.
7: I vosaltres en feu servir, de calces menstruals?
2: Jo n'he provat, però no...
0: Jo faig servir més la copa, però me la poso com a seguretat.
3: Jo sempre. Vull dir que per mi sí que era un invent que pensava que ja no em tocaria. No sé si recordes, Mònica, que tu i jo vam parlar un dia i jo vaig dir, bueno, per el que em queda...
0: Doncs encara queda.
3: No, encara em queda.
2: Encara som joves, home.
7: No, les calces menstruals... jo el primer dia que me la vaig posar m'anava mirant tota l'estona perquè pensava, no, tot això, tot aquest flux que... On va? No pot ser que aquest tros de roba reculli tot això. I, de fet, em va interessar tant que vaig estar buscant informació.
0: I què vas trobar?
7: I, clar, hi ha darrere de la calça menstrual hi ha una tecnologia tèxtil impressionant. O sigui, està formada per diferents capes i cada capa és un tipus de teixit que està especialitzat. Un és absorbent, l'altre deixa... O sigui...
0: Un altre deu ser més per el tema d'olor, segurament, no? Pot ser? Així que sigui com...
7: Sí. I el que ha de tenir, que em va semblar molt interessant, perquè el nostre cos això també té aquesta capacitat, és capilaritat.
0: Clar, que ha d'anar passant d'un cantó a l'altre.
7: Exacte, va passant d'una capa a l'altra.
1: I bueno, va semblar com molt interessant que es faci servir la tecnologia, no? Per facilitar-nos.
0: A nivell de sostenibilitat, el canvi és brutal. I a nivell de portar-ho, perquè no és el mateix portar la calça que portar aquelles cel·luloses allà...
1: D'higiene...
0: Rossant, saps?
1: Per salut, també.
0: Totalment, sí, sí.
1: Se'ns va vendre que el tampó era molt, molt, molt bé, correcte, i, bueno, tema salut, la calça ha estat molt interessant.
0: Doncs escolta, noies, hem preguntat també si la gent té alguna anècdota amb calces i ens han enviat algun àudio. No sé si la Marina ens podria posar un dels àudios que tenim.
13: Un día laborable que me iba a trabajar, estaba esperando el autobús en la parada y yo notaba que la gente pues me miraba, ¿no? Bueno, pues esto que sales de casa rápido, que se me va el autobús, pues coges la chaqueta, la cazadora, el bolso y bueno, me viene el autobús, pongo delante y la gente que iba sentada me sigue mirando, ¿no? Y joder, pues es raro, ¿no? Bueno, con la suerte de que, bueno, una persona se levantó, me fui a sentar y cuando me pongo el bolso en las rodillas veo que tengo unas bragas colgando del asa, unas bragas tanga, en este caso, y bueno, pues muy sutilmente las cogí y las metí en el bolso, pero bueno, ya sabemos por qué me miraba la gente.
2: Que bo, eh?
0: A mi és una de les coses que em fa vergonya. O sigui, quan porto faldilles i això, sempre provo 50 vegades que no se m'hagi quedat la faldilla enganxada a la calça. Perquè, ja veus, és una tonteria.
1: Aquí parla de calça tanga, eh?
0: Calça tanga, ella, sí, sí.
3: Sí, sí, però ho passes malament. Jo recordo que tenia 15 i tenia com 10 minuts caminant a l'escola. I arribant a l'escola és quan m'he adonat que tenia la faldilla enganxada a la calça.
0: Ah, això que jo deia ara, no?
2: Ostres, això de ser fort, sí, sí.
1: Ei, escolta'm, amb calça o amb tanga? Com et va passar?
3: No, amb calça.
0: Amb 15 anys,
3: no
0: una calça?
3: Tangues, no m'han agradat mai.
1: Això és una pregunta. De què sou vosaltres?
0: Jo de calça, de cotó.
2: Jo de calça, de cotó.
0: Seria
2: també.
0: Seria com avorrida, no? Soc còmoda.
2: Còmodes, jo també còmoda. Sí, sí.
1: I tu, Micaela?
3: Jo també, jo de tanga, res. Sí, bueno, per algunes ocasions especials.
2: Bueno, sí, algun pantaló, no? D'aquests que dius, bueno, no vull que s'emmarqui tant.
0: I tu?
2: En algun moment, però...
1: Jo sóc de brasilera. I, a més, sempre em compro les mateixes calces.
0: Ja vas explicar ara que ja no me'n recordo que és la brasilera.
1: Sí, la brasilera és...
0: és més ampla que un tanga, no?
1: Se't veu mig cul, vale. Mig culet.
0: Sí, aquestes també m'agraden a mi.
2: Sí, queden bones.
0: I els culots, també m'agraden.
1: I aquestes sempre amb negre i una blonda així i tal. I sempre em compro la mateixa.
0: Jo t'imaginava amb una calça rotllo leopardo.
1: També...
0: Oi que fa parella? No, jo et deia, una sí. Leopardo.
2: Jo la Micaela també me l'imaginava amb tanga, mi Micaela, escolta'm.
3: En sèrio?
2: Oh, i tant! Atrevida com és.
0: Creieu que segons com és la dona que veiem pel carrer podem pensar que és el que porta?
2: Doncs mira. No
1: de vegades jo crec que ens podria sorprendre i tot, eh? Això?
0: Sí, sí. També ho penso.
1: Vosaltres teniu alguna anècdota així com la que explicaven en aquest àudio? Perquè jo tinc una molt, bueno, molt semblant.
0: Com és la teva?
1: Jo tenia, clar, pensa que tenia 18 anys, anava a la universitat, era dels primers anys, molt del matí, no sé si eren, perquè a les 8 havia d'estar ficada l'aigua a l'Espicornell, per tant, devien ser les 6
0: i pico,
1: del matí, i anava amb la motxilla, bueno, pues, pico el bitllet, entro al tren... Jo anava sentint, quan caminava per l'andana, i anava sentint, ei, ei, ei, però bueno, jo
0: no,
1: com
0: no, no
1: mai...
0: No amb tu.
1: No, no jo mai he amb mi aquestes coses, llavors jo segueixo endavant. I quan em vaig entrar al tren i em vaig girar, vaig veure un home amb les meves calces a la mà.
3: Hola!
0: Se t'havien caigut de la motxilla, tinc, no?
1: Al treure el bitllet per picar-lo, m'havien caigut les calces i clar... Jo no li podia dir que no eren meves, perquè l'home ho va veure molt clar. Anava darrere meu, corrent, amb les meves calces a la mà. I clar, quan tens 18 anys, això...
0: Home, fa corte.
1: Ostres,
0: bueno,
1: em volia fondre.
0: Amb la meva data no faria corte, eh? Home, nosaltres tenim una anècdota d'una amiga que no direm qui és, però amb un d'aquests entrenaments a l'Oncodines a Montserrat, amb aquells canvis de roba, que ens la van fent, a més va ploure, va passar de tot, no? De cop, en una bola del cotxe, trobem un tanga. No era de fil d'entelaguet, però quasi. Penjant no, de la vola del cotxe.
2: I tot l'Ancudines, no? Va anar contemplant a les diferents etapes, oi? No.
0: El tanga penjant de la bola.
1: Espera, que em sembla que la Mica havia de fer un apunt sobre això.
3: Ah, no, jo deia que a totes, bueno, era una anècdota que just havia caigut sobre la roda.
0: No, sobre la bola, sobre la bola.
3: Sobre la bola, sí.
1: I una de les coses que ha dit l'Imma que s'ha perdut és que anar conjuntades, vosaltres aneu conjuntades?
0: Mai.
2: No,
0: en alguna ocasió. Mai. En alguna ocasió.
1: Jo mai ho he fet, tampoc.
2: És que no en tingui el conjunt.
3: Jo en alguna ocasió, també, haig de dir que en alguna ocasió. Però jo amb això de les conjuntades, jo crec que s'ha perdut en general. Perquè jo recordo quan era més jove, vale? Deixem-lo aquí, el tema de, per exemple, pintallavis i la laca dels ungles havia de ser del mateix color. El bolso i les sabates havien de ser del mateix color. I avui en dia jo crec que hi ha molta més llibertat amb tot, no només amb les calces i sostenidors.
0: Ja, jo això no ho he viscut, això del pintallavis i les ungles. No sé. Mm.
2: I un altre tema que jo trobo interessant és el tema dels biquinis, no? Les calces de biquini. Clar, ara em direu una mica que subcarca, potser. Ensenyem el cul, és una passada. O sigui, ja no hi ha biquini, ha desaparegut la calça de biquini.
1: Jo crec que amb això que estàs dient té molt a veure, perquè això va veure la gent jove. I em sembla que té molt a veure amb l'últim àudio que tenim d'una persona.
2: Sí.
1: I ho podem comentar.
2: Val,
0: doncs, Marina,
1: sí, escoltem aquest àudio i després ho comentem.
14: Hola, dones precioses. Doncs la meva anècdota, no és tan anècdota, sinó situació que l'he explicat a la Manolita i l'hem titulat del bolquer al tanga, perquè era una d'aquestes situacions de casa, no? Del dia a dia, d'allò més, del més normal, del dia a dia. Estàvem estenent roba amb el meu marit i en un moment, no sé si teniu moments d'aquests, que obres els ulls i de sobte és com veus tot el que ha passat i me'l veig estenent un tanga de la nostra filla, perquè jo i els tangues no som massa amics, i li dic, com t'has de veure, eh? Dic, qui t'hagués dit fa uns anys que estaries canviant bolquers i al cap d'un temps, d'uns quants anys, vaja, estaries estenent tangues. I va ser aquesta situació.
2: Clar, és que...
0: A mi passa igual a casa, eh? A mi passa igual que la Lídia. Tinc clar, quan estenem els tangues, de qui són.
2: De qui són, oi?
0: Clar.
1: Però em sembla molt, molt interessant això del títol, eh? De l'anècdota, sí. Del bolquer al tanga.
2: Sí, és fantàstic. És fantàstic. Boníssim. La Lídia és molt bona. I escolta'm, clar, el tanga canvia... Però us n'heu adonat que quan vas a la platja... Jo continuo amb el meu
1: tema,
2: eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Quan vas a la platja, el sostén, no? Que abans la gent doncs, feia toples i tal, hem canviat, eh? Uh-huh. Ens posem... Ara ja no fem toples, no ensenyem els pits, però ens canvi... Bueno, és un això del tanga és un tema, sí.
1: És un gran paradigma per mi, sí. Perquè... vull dir, els pits és com hem perdut el toples, sí. I queda com molt lleig ensenyar pit, ara. Però s'ha normalitzat tant anar amb tanga i a la piscina, a la platja... Mm. I ensenyar el cul no passa res, però ensenyar el pit és...
0: Jo aquest estiu he vist uns biquinis, a vàries, eh? Que no, és un triangle que només tapa el mugró.
2: Ostres, no ho he vist, això.
3: Ostres!
0: Jo potser d'això seria la bomba.
3: Això, Mònica?
2: Ho veus com ets atrevida? Ja ho deia jo.
3: Jo vaig sople sempre, jo, vull dir que a mi no em veurem amb biquini.
0: Però és que... Per portar això per, no ho portis.
1: És el que t'anava a dir, no? Dic, a veure, jo per portar un trianglet aquí al mugró enganxat, quasi que amb...
0: No cal, no? Toples, no? Però bueno, jo he anat sentint que hi ha gent que amb el tema dels mòbils, doncs que li fa com cosa allò de fer toples perquè ara et poden gravar, no sé què.
1: Bueno,
0: no sé,
1: però et poden gravar el cul, també.
0: Ja, no sé.
1: Està com molt normalitzat, és el que, no sé, sí. Sembla com molt estrany. Allà sí. També fan tobles i ensenyen el cul.
3: Bueno, jo és que saps què passa? Que clar, a la platja no he anat mai. Sí que n'hi ha en alguna platja, al costat del riu Rin, però no hi he anat. I jo sóc una ferma defensora, suposo que per històrica i perquè sempre ho feia, però des de jove. sempre feia toples. I al revés, el tanga no m'ha agradat mai. Llavors jo a la platja jo crec que no he canviat. I de fet diria que potser tinc 5 o 6 calces de biquini i un de dalt per si vaig a la piscina. Perquè això sí que em fa una mica de cosa. No, no sé, la piscina no... No, és un lloc.
1: Mira, aquest estiu, ara estava recordant, aquest estiu allà a Múnich, sí que vaig veure joves, noies joves, banyant-se en uns canals, sí. I sí que portaven tanga. Sí, sí que, és que ho vaig pensar, mira, això és, bueno, com tot va tan ràpid i està tot tan globalitzat.
0: De
1: i,
0: fet, aquí, jo diria que anys enrere van ser les alemanyes, no?, les que van venir a ensenyar els pits,
3: sí.
0: No?
3: Sí, sí, sí. Jo recordo quan vaig venir a Catalunya, fa 25 anys, no hi havia toples. Dones nacionals, per dir alguna cosa, no feien toples.
1: Fa 25 anys,
3: eren totes estrangeres.
0: Ah, sí? No? Bueno... Sí, escolteu, què us sembla si us llenço 4 dites i a veure si endevineu què vol dir?
3: Vinga.
0: Va
2: vinga.
0: Calça curta, cama llarga.
1: Què? Una persona amb cames llargues.
0: Sí, jo la veritat que perquè l'he buscat, però no la coneixia.
2: És que la calça, abans, no eren calces. La calça curta es referia, jo me'n recordo la meva àvia que m'ho explicava, als pantalons.
0: Els pantalons,
2: ja. Eren els pantalons. Els pantalons ja eren les calces.
1: És que calça ve de... O sigui, l'etimologia és del llatí calceus amb el llatí vulgar. Era calcea. I es va quedar amb calça, però es referia a un pantaló. El que passa és que ho hem anat escurçant i s'ha reduït al, bueno, que és la roba interior.
0: Un pantaló que al principi era llarg, em sembla.
1: Sí,
0: es
1: van escurçar.
0: Sí. Pel que he llegit, i va ser molts anys més tard que van començar a posar-se les dones, perquè també anaven amb cavall, i van començar a utilitzar.
3: Llavors, escolteu, ara perquè amb això no tenia massa previst, jo estic arribant des de les calces llargues, que hem arribat a les calces, i els homes que porten calçotets. Per tant, és un derivat de les calces,
1: sí,
3: també.
1: Sí, sí, calçotet ve és de la mateixa arrel llatina.
3: Ah, doncs és la primera vegada que una cosa masculina deriva de la femenina.
1: Bueno, no, en realitat no, Sento...
0: No, perquè la calça se la va començar a posar en els homes. La calça... Era aquest pantaló que dèiem.
1: Exacte, era una peça masculina.
0: Sí.
1: Vull dir que al final, mira, no ve de...
0: Va, una altra frase. Posar-se les calces abans que els pantalons. Això fa molt per mi.
3: Uf, i per mi.
1: Home, fer les coses així, sense
0: no
1: ordre.
0: No seria posar-se els pantalons abans que les calces? Perquè ho veig com lògic, no? Posar-se les calces abans que els pantalons?
2: Sí.
0: Bueno, no, sí, jo primer poso les calces abans que els pantalons.
1: És una dita de dir... Va,
0: les coses es fan
1: així. Posa la calça abans que el pantaló, no?
0: Molt bé.
1: Però sí, hi ha unes quantes que podem dir així ràpidament. Manolita, tu...
2: Per exemple, qui porta les calces a casa? No?
1: Aquesta és molt bona.
3: Qui talla el bacallà, doncs?
2: Qui talla el bacallà, exacte.
1: Qui talla el bacallà. La calça al garró, senyal de cabró.
0: Carai. Què vol dir això?
1: Refrany, és un refrany valencià que relaciona la manera de dur la peça de vestir. No explica res més.
0: Bueno, doncs, no sé, hi haver alguna més. Ser més mentider que un calça.
3: Ostres!
0: Això es veu que fa referència, es veureu. Això té... Fa referència a Francesc Calça. No és que vingui de les calces, aquesta frase, que era un historiador del segle XVI que va acabar convertint... Que va acabar convertit en personatge proverbial per la seva fama de fabulador. Ser més mentider que en calça.
1: Toma ja.
2: Has vist?
3: Pues a mi, sabeu quina sempre m'ha agradat molt?
0: Quina?
3: És sabeu quin peu calça. És una expressió molt xula, trobo.
2: Clar, de quin peu calça aquest?
0: Sí. Ah, aquí parlem ja del calçat, no?
1: Sí.
3: Quan acabes de conèixer algú i dius, no, però jo ja sé quin peu calça.
1: Doncs...
2: Clar, com és, no? Quina... Per on va? I una altra també... Ah, perdona, Aida, digues.
1: No, anava a dir una que a mi m'agrada molt, perquè els dilluns que són així tan complicats, no?, de començar la setmana, i diu, dilluns arribat, calces velles i acotar el cap. I vinga, a treballar. Ale.
2: I a mi m'agrada ser més valent quan caga calces.
0: I què ens ve dir aquesta frase?
2: Bueno, doncs ets un cagat, no? Ets un cagat, vol dir que sí. Tens por, no suposo.
0: Qui presumeix de ser valent.
2: Clar, no?
0: Però en veritat
2: presumeixes
0: no ho és.
2: De ser valent, però... Sí, sí.
0: Mm-hmm. Bueno, escolteu, noies, què us sembla si ja ens ventilem una mica el tema de les calces i fem una pausa per escoltar una mica de música?
1: Ai, vinga. Sí, sisplau.
0: Vinga.
3: Vinga.

0: Ei, noies, què us sembla si agafem el pont aeri?
1: Fantàstic.
2: Doncs vinga, no? Som-hi.
1: Som-hi.
3: Agafem el pont aeri.
1: Doncs res, ja hem agafat el pont aeri i estem amb la Mica a Alemanya. Hem pensat que aquesta seria una secció superinteressant perquè la Mica ens anés explicant les seves anècdotes i que anéssim comparant una mica, no, la vida allà amb les tradicions o el que parlem d'aquí, no? Però em sembla, Mica, que aquest primer pont aeri ens vols explicar una miqueta com ha anat tot, no? Què fas allà a Alemanya? A veure...
4: Sí, bueno, jo crec que la gent que escolta o escoltarà aquest programa, esperem que amb les calces els hi entraran ganes d'escoltar sobre els altres temes. Jo sóc santfeliuenca, no de naixement, com ja sabeu, ho he dit que fa 25 anys que he arribat aquí, però sí pel temps que resideixo i pel sentiment, bàsicament, que guardo per al poble i sobretot la seva gent. I a principis d'aquest any, i després d'entendre que la meva feina que tenia doncs ja no motivava, jo que no acabes d'estar burnout, però sí que dius, ja vull canviar, em van oferir, a través d'un conegut, una feina a Alemanya, a prop de Frankfurt. I al mateix temps, el meu fill, que ara té 5 anys, va comentar que volia sortir a estudiar fora i vaig dir, oita, pues... per què no fem una experiència i una aventura junts? I bé, doncs, fa 4 mesos, pràcticament, que sóc aquí, que jo ja havia començat aquesta aventura, perquè realment és una aventura, perquè hi ha dies que us ho juro que agafaria totes les patates que tinc per casa i marxaria, me tornaria a donar la volta i tornar a Sant Feliu. Però ara fa 2 setmanes que ha arribat ell, ja s'està buscant la feina i, bueno, estem intentant de portar-nos i portar-ho bé. Haig de reconèixer que no és tan fàcil, però no per res en concret, jo estic molt contenta amb la feina i, bueno, doncs gràcies a tot plegat puc fer això de ponts aeris a Sant Feliu cada 2x3, però la cultura aquí realment és com ja no recordava, que era la cultura de la gent centroeuropea, no? Que és molt...
0: Micaela, et tallo un moment, perquè per qui ens escolti i no et conegui, tu d'on vens? Ah. Perquè, clar, tu fa 25 anys a Terres de Sant Feliu i ja està, i t'has vinculat aquí i ets santfeliuenca, però tu d'on venies?
4: És veritat, no ho havia dit. Jo sóc d'origen eslovaca. Vaig néixer a l'antiga Txecoslovàquia, que formava part dels països socialistes. I fa 25 anys, doncs, per motius d'amor, vaig aterrar a Sant Feliu. Amors han passat, no un i dos, i potser tres, i jo segueixo a Sant Feliu.
0: Però l'amor per Sant Feliu s'ha quedat.
4: Ara, sí, per Sant Feliu i sobretot les relacions i vincles que hi tinc.
0: I tant. Doncs és curiós, no sé, això de la vida, com a vegades, com flueixen les coses, no? Aquesta cosa de dir, jo vull un canvi, m'ofereixen a Alemanya i això és el teu fill, té ganes d'anar a l'estranger i pumba. No?
1: Dos objectius. I compartir amb el teu fill una experiència, una aventura, com deies, d'aquesta magnitud, que no és anar-te'n aquí al poble del costat.
4: No. I realment penso, us ho dic molt en sèrio, que si jo no fos una persona que no pensa més enllà, que jo sóc bastant inconscient amb la presa de decisions, jo crec que una persona que és molt conscient no ho faria, perquè no tenim 20 anys. El meu fill sí que té 20 anys i, per tant, jo confio que ell pot fer arrels, pot fer amistats, pot fer aquestes coses, no? Jo crec que amb quasi 50... no és que no fos fàcil, perquè jo parlo bastants idiomes, entre d'altres ja parlava alemany, però realment no és... I es nota el canvi de cultura i es nota el fet que jo, la meva vida conscient, l'he viscut amb la gent mediterrània, que sou molt oberts, molt alegres, molt optimistes. Vull dir, a Alemanya tot això és absolutament al revés. Això sí, haig de dir que són gent molt, molt, molt educada. Molt educada. t'ajuden i tracten amb una, amb, bueno, no sé, amb civisme, amb educació, molt, molt, molt maco, això sí. Però els hi falta aquella xispa mediterrània.
1: Respecte a això, jo vaig comprovar aquest estiu, que vaig anar, això, que vaig viatjar sola per allà, i la veritat és que em va encantar, bueno, a part de que eren, sí, molt educats, però ningú et molesta, ningú et venia a dir res, no se't queden mirant, no, vull dir, vaig viatjar una noia sola, bueno, una noia, com si tingués 20 anys.
0: Una noieta.
2: Una noia joveníssima.
1: Una dona per allà sola. I de veritat que em vaig sentir super a gust, no? D'això, sí. De dir, ningú em molesta, ningú em ve a dir res, ni a mirar-me ni a molestar. És perfecte, això.
0: Doncs, Mica, jo faré uns deures, que serà que et faré arribar un micro d'Ona. Vale?
4: Ah, molt bé.
0: Llavors, ens agafem aquest relleu i a cada programa tu ens guardarem aquesta secció perquè ens expliquis una anècdota. Sembla bé?
4: Perfecte.
1: Perquè
4: vinga,
1: ens...
4: molt bé.
1: Perquè hagis d'estendre al sol alguna curiositat, Mica.
0: Exacte. Sí?
4: Molt
0: o sigui,
4: bé.
0: Ja pots anar
4: intentaré
0: pensant...
4: buscar el sol.
0: Ja pots anar pensant que ens explicaràs la setmana que ve.
4: D'acord? Molt bé, intentaré buscar el sol perquè m'han avisat de que ara fa una tarda molt maca aquí, molt. Sabeu aquella, com si anéssiu a Montseny, per dir alguna cosa?
0: Sí.
4: On els colors...
1: La tardor, taronges, vermells, pues,
4: sí,
1: marrons...
4: Sí, pues això és magnífic, però ja em diuen, bueno, deixa't estar. Que això no és mediterrani, que d'aquí a res començarà a ploure i no deixarà de ploure fins febrer.
0: Doncs vinga.
2: Doncs vinga, va, Micaela. Què us sembla si ara donem pas a l'estenedor cultural?
0: Perfecte.
4: Molt bé.

0: Molt bé, doncs bé, en aquesta secció ens ha fet gràcia doncs, estirar d'una col·laboració d'una molt coneguda nostra. És la Jana Bengozar, que li hem demanat col·laboració perquè ella està estudiant, ha fet batxillerat artístic, no? I ara està estudiant, doncs...
1: Història de l'art.
0: Història de l'art, Història de l'art, exacte. I bé, li vam demanar, escolta'm, què et semblaria, no?, doncs donar una pinzellada en el nostre programa, i ens va dir que sí, val? I doncs hem creat aquesta secció que li direm l'estenedor cultural, i ens anirà explicant doncs, diferents obres d'art al llarg dels programes. I en aquesta ocasió... Sí, és xulo, és xulo. I en aquesta ocasió doncs, ens ha explicat una obra d'art que està lligat amb el nom del programa, com no?
2: Serà com anar al museu?
1: Exacte.
2: Cada programa, i però, això és fantàstic.
1: A més explicat, que trobo que és
2: explicat,
1: molt xulo.
2: I a més per una persona... bueno, ara la sentireu, perquè és que és fresca, és
1: Jana,
2: divertida, és fantàstica.
1: Jana, des d'aquesta taula d'Ona, et volem donar les gràcies per aquesta supercol·laboració.
3: Segurament, encara que no us agradi gaire l'art, alguna vegada heu vist aquest quadre. Però imagineu-vos entrar en una sala d'art l'any 1907 i trobar-vos cinc dones mirant-vos fixament, amb els rostres deformats i els cossos convertits en formes geomètriques. Molta gent en aquell moment va pensar que Picasso s'havia tornat boig, però aquella obra acabaria canviant per sempre la història de l'art. Es diu Les senyoretes d'Avinyó i la va pintar Pablo Picasso l'any 1907. Avui és una de les obres més famoses de la història de l'art, però quan es va crear va ser tan impactant que molta gent la va considerar gairebé una bogeria. De fet, ni tan sols els amics de Picasso la van entendre. Però qui tenia aquest quadre perquè provoqués tant d'enrenou? A primera vista hi veiem cinc dones nues mirant directament cap a nosaltres. Les seves cares són estranyes. Els seus cossos semblen trencats en formes geomètriques i costa fins i tot distingir on comença o acaba cada figura. No és un quadre que busqui representar la realitat tal com la veiem, sinó que Picasso volia anar molt més enllà. Volia trencar totes les normes que existien fins aquell moment. El títol pot portar confusió. Molta gent pensa que fa referència a la ciutat francesa d'Avinyó, però en realitat parla del carrer d'Avinyó de Barcelona, una zona que a principis del segle XX era coneguda pels prostíbuls. Les cinc figures representen prostitutes d'aquest carrer, i això també va contribuir a l'escàndol que va provocar l'obra. Picasso no la representa d'una manera idealitzada, ni delicada, com era habitual en aquella època, sinó que les mostra amb una mirada directa, gairebé desafiant, que encara avui pot incomodar l'espectador. I aquí apareix una pregunta interessant. Durant segles, moltes dones han estat presents en l'art, sobretot com a models, muses o objectes de la mirada masculina. En aquesta obra, Picasso trenca amb la idea tradicional de bellesa, però també ens fa pensar en qui mira i qui és mirat. Les dones del quadre no són simplement figures passives. Ens retornen la mirada i ens obliguen a reaccionar. Si us fixeu en les dues figures de la dreta, les seves cares recorden unes màscares africanes. Això no és casualitat. En aquella època, Picasso havia descobert l'art africà i li va fascinar la seva força expressiva. Aquelles màscares el van inspirar a buscar una manera completament nova de representar el rostre humà. Aquesta influència va ser fonamental en la seva evolució artística, tot i que avui també sabem que aquesta relació amb l'art africà està vinculada a un context colonial en què moltes cultures van ser observades i utilitzades des d'una mirada europea. Una altra cosa molt curiosa és que aquest quadre està considerat el punt de partida del cubisme, un moviment artístic que Picasso desenvoluparia poc després de Georges Braque. El cubisme consistia, entre altres coses, a representar un objecte des de diversos punts de vista al mateix temps. És per això que les figures semblen deformades. No és que Picasso no sabés pintar, sinó tot el contrari. Va decidir abandonar les normes de la perspectiva tradicional per crear una manera completament nova de mirar el món. Abans d'arribar a aquesta versió final, Picasso va fer centenars d'esbossos. Inicialment hi apareixien també dos homes, un estudiant de medicina i un mariner. Finalment els va eliminar, perquè tota l'atenció recaigués sobre les cinc dones. Aquest procés ens demostra que darrere d'una obra, que pot semblar espontània, hi havia moltes hores de reflexió i experimentació. El més sorprenent és que Picasso no va exposar el quadre immediatament. Va passar anys guardant el seu guardant-lo al seu estudi, perquè sabia que era una obra massa avançada pels seus temps. No va ser fins més endavant que el públic va començar a entendre la seva importància. Avui forma part de la col·lecció del Museu d'Art Modern, més conegut com el MoMA, de Nova York, on és una de les peces més visitades. És curiós pensar que una obra que avui es troba en un dels museus més importants del món té les seves arrels a un carrer de Barcelona, concretament al carrer d'Avinyó, al barri gòtic. Una obra que va néixer en un context molt concret, però que ha acabat tenint una influència mundial. Personalment, el que més m'agrada d'aquesta obra és que ens obliga a mirar-la més d'una vegada. La primera impressió acostuma a ser de sorpresa o fins i tot de rebuig, però a mesura que hi dediques temps, vas descobrint petits detalls i entens que cada decisió de Picasso tenia un perquè. És una obra que va canviar la història de l'art, perquè va demostrar que un quadre no havia d'imitar la realitat per ser revolucionari. També ens recorda que l'art no només serveix per representar allò que ja coneixem, sinó per fer-nos preguntes, incomodar-nos i mirar el món des d'una altra perspectiva. I és que, més de 100 anys després, les senyoretes d'Avinyó continua fent exactament el mateix. Ens obliga a mirar dues vegades i a preguntar-nos què és realment l'art.
1: Doncs res, hem d'anar a Nova York. Ho veieu, no?
2: Sí. O si no, a veure, no sé si el teniu present, no? Però...
4: Sí.
2: Que la gent, si us plau, busqueu-lo.
1: Busqueu-lo,
2: perquè és que
1: clar.
2: L'explicació és fantàstica i realment és així, eh? Vull dir, les senyoretes d'Avinyó et miren i és fascinant, sí. aquest... Bueno, i el color i tot és molt, molt innovador tot.
1: Jo pensava que eren franceses, eh? Jo no sabia això que era del carrer Avinyó, d'allà del... És del gòtic, no? Del... Quin barri és el...
4: Sí, el barri gòtic ha dit, no?
1: La el gòtic no? És? Del Born, no? O és el gòtic? Ah.
2: El Born, no?
1: Bueno, crec que poder estar per allà a la frontera, bueno. No ho sé. Doncs bé, Marina, quant temps ens queda de programa? Que el temps passa molt ràpid.
5: 3 o 4 minuts.
2: Uau, doncs, noies, ens hem d'acomiadar.
1: Crec que sí.
2: Mireu, des de Sant Feliu de Codines i des d'Alemanya hem estat la Manolita, la Mònica, la Micaela i jo mateixa, l'Aida...
1: I fins al proper programa Quatre Calces al Sol, a Ona Codinenca.
4: Fins al proper programa, i tant.
5: Que vagi molt bé.
2: Ei, noi, espereu, que tenim una sorpresa, un conte que ens han dedicat sobre les calces. Preciós.
4: I ens ha agradat tant que hem decidit
2: acabar així el programa.
4: Que ens acomiadem.
1: Bona nit a tothom.
2: Bona nit.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
6: Que Sant Feliu era un poble petit, esquifit i en blanc i negre. En una casa que tocava els quatre vents hi vivia la bruixa colorida. La bruixa colorida es tenia la roba sempre de cara al vent. Les seves calcetes eren de tots els colors. Blaus, grocs, blaus, vermells, liles, taronges, negres. I va passar que un dia amb la ventada es va oblidar d'agafar-les amb pinces i amb el vent vola que volaran totes les calcetes de colors es van escampar pel poble. Diu la llegenda que el color va transmetre alegria i a partir de llavors el poble es va vestir amb calcetes de colors.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Dimecres 7 d'octubre del 2027 a les 9 i 1 minut, en directe al Bar de Sardanes, com cada dimecres. I el que us hem dit a l'entradeta amb la sintonia, un servidor, el Ramon Puig, amb el Toni Capdevila i l'Albert Rodríguez. Toni, bon vespre.
1: Hola, molt bona nit. Què tal, com estem?
0: Molt bé.
1: Bé.
0: Tot a punt.
1: No us heu ofegat encara?
0: No,
1: No?
0: fa estona que no plou, des
2: Fa
0: d'ahir.
2: estoneta.
1: Què vols dir, fa estona que no plou?
0: No,
1: Espera.
0: que portem 24 hores sense pluja.
1: Espera
0: Bé, no sé si ja està plovent.
1: que encara no s'hem
2: Això no ha
1: acabat el
2: acabat.
1: dia, eh?
0: Perquè ahir em va passar, vaig entrar en un local sense ploure i vaig sortir, vaig arribar a casa xop.
1: Ja, és que portem uns dies... Ja es veia venir, per això, amb la calor que ha passat aquest estiu, pràcticament ja era bastant clar que passaria alguna cosa
2: Sí.
1: d'aquestes. I no s'ha acabat, eh? No s'ha acabat perquè diuen que l'aigua del mar encara està molt, molt calenta, eh?
0: Doncs a resistir.
1: Sí.
0: I Albert,
2: Hola, què
0: tot a
2: tal?
0: punt?
2: Tot a punt, aquí amb els pius, i a més avui acompanyat també pel Pau aquí al costat, i em dóna com molta
0: Tens
2: més tranquil·litat. Vol dir alguna
0: un
2: cosa?
0: supporter.
2: No diu el Pau que no, que marxa allà, que no li pilla.
0: Pots quedar-lo rotllant, eh, Pau, si vols.
3: Bona nit, bona nit, bona nit. Un plaer entrar a la Sardana després de molts anys fent de tècnic.
0: Ostres, que bo tu. La setmana passada vam tenir pel telèfon el
1: Sí.
0: Jordi
1: Ah,
0: Massaguer,
1: el Massaguer.
0: i avui et tenim a tu.
3: Sabeu com el tal com raja, que són els programes més tècnics de la casa.
0: Sort en tenim de vosaltres, que nosaltres aquí no xerrant, tot és molt fàcil. Doncs, va, comencem. Començarem. I avui ho volem fer amb una llicència no sardanista. I a part també tindrem... Permeteu-nos començar així perquè tindrem un gran compositor. Anem fent els deures. Ens diem de portar gent aquí al programa i avui doncs complirem un d'aquests deures que ens posem. Però la llicència no sardanista que us volem presentar és una peça que poder ja ha sonat ara en l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Sí, el que volem escoltar és un dels himnes del grup osonenc Oques Grasses, que ha estat un fenomen que segurament ells no eren conscients del que podia ser, però així ha estat quatre concerts que tal com treien entrades es venien, i aquesta setmana doncs, és la setmana de l'últim concert d'Oques Grasses i ens ve de gust començar amb ells. Escoltarem això un dels, jo crec que és l'himne més potent que tenen, la gent que estimo. I ja no farem passar les Oques Grasses aquí a l'estudi, tal com fem passar totes les cobles, perquè de poder en tenen molt, però el de la duplicitat crec que no. I per tant, si estan tocant a
2: Estan
0: l'Estadi
2: abastant.
0: Olímpic, avui no els podem tenir aquí a l'estudi. Però sí que des del seu CD A tope amb la vida, que en aquesta cançó hi col·laborava la Rita Payés, doncs tenim això, Oques Grasses, amb la gent que estimo. Som-hi.

0: Molt bé, no?
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Que... gràcies és per la gent que estimo. És això, doncs, si tan estrany i tan bonic entre el miracle i el desastre és on vivim. És...
0: Diu que pleguen ara, oi?
1: Estan fent l'últim concert.
0: Els últims concerts a Barcelona.
1: Estan fent el segon últim concert, havia de ser el tercer. Però el dilluns no va poder, el van aplaçar per dijous. I sí, sí, no, van fer un i n'han fet quatre, em sembla, d'últim concert.
0: Tot venut, em van dir, no? Tot ple.
1: Tot ple i...
0: Estan parlant de 200.000 persones entre els quatre concerts.
1: Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: Omplir quatre estadis olímpics.
0: Però, esclar, amb cançons com aquesta és una llàstima que pleguin, eh? És una putada, però...
1: Segurament cadascú... faran carrera per separat o segurament hi ha projectes que...
2: Possiblement.
1: Que van...
0: Estarem al cas.
1: Algú
0: sortirà.
1: Sí, sí, sí. Segur que no ho deixaran del tot. Doncs, bé, nosaltres hem de seguir i tenim una sardana per fer sonar que porta per títol 30 anys a sac, que és amb la principal, no, la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Doncs va, 30 anys a sac de l'Enric Ortí i a veure què us sembla, perquè em sembla que en aquest aquí no l'hem fet de sonar mai, per tant... que passi la cobla i a veure com sona. Endavant.

0: 30 anys de sac.
1: Sí, senyor.
0: Una gran sardana del compositor Enric Cortí, que en el 2007 va quedar segon, va tenir el segon èxit en el certamen de la sardana de l'any. El que ara seria els Premis Preludi. Bé, l'Enric Cortí és, per mi és un dels compositors que tenim amb més projecció i amb molta més garra. Una persona molt estimada per tots els sardanistes i que em sembla que avui podrem parlar amb ell, no?
1: Sí, tot va com ha d'anar. Diria que ja ens està sentint. Enric, bon vespre.
2: Ho estic sentint, sí, perfectament.
1: Molt bé, molt... Et
2: sentiu?
1: Sí, perfecte.
0: Sí, et sentim, sí, Enric.
1: Va bé. Això també ens sents, oi?
2: Sí, ho sento perfectament.
1: Molt bé. Doncs, escolta, encantat de que ens puguis atendre. Amb el Toni fa molts programes que hem dit de mirar de localitzar-te i finalment ho hem aconseguit.
2: Molt bé.
1: Molta...
2: És fàcil localitzar-me, eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, però sí. Més que res, també és tema nostre, que van passant... Volem fer moltes coses i al final sempre en queden algunes al calaix.
0: Hem esperat els 50 anys de la trajectòria, no?
1: Exacte, també aprofitem això per felicitar-te els 50 anys de trajectòria musical.
2: Sí, clar, moltes gràcies.
1: Que això ho veu celebrar fort el mes de febrer, no?
2: El mes de febrer? Bueno, vam fer, em penso que va ser l'abril.
1: O l'abril va ser?
2: Vam fer, bueno, no sé si et refereixes al concert.
1: El concert.
2: Vam fer d'homenatge.
1: Sí.
2: Al cicle de l'Aliança, un concert del cicle va ser el dedicat als 50 anys meus, sí. I va ser, doncs, bueno, tota una efemèride molt, molt maca i per recordar per sempre.
1: Perquè, bueno, és això, fer 50 anys de trajectòria musical... és el que té de començar tan jove, no? Que vas començar...
2: Sí, de fet, vaig debutar amb la Cobla Juvenívola l'any 76, amb 10 anys. Jo tenia 10 anys de llavors. Jo soc nascut el 1966. Vaig anar a l'Escola de Música de la Juvenívola el 75 i el 76 ja debutava al Teatre Municipal de la Faràndula, a Sabadell, amb la Cobla Juvenívola i apadrinada, aquesta cobla va ser apadrinada per la Cobla Sabadell, les dues cobles locals que hi havia allà, la Cobla Sabadell i la Principal del Vallès.
0: Molt bé. Escolta, aquesta anècdota que corre, això de que quan vas començar et posaven una cadira perquè s'aguantés la tenora, això és veritat o, no, o és una cosa que es diu i no...
2: No, això és totalment veritat. Vull dir, fins i tot ara, actualment, encara m'ho recorda. Hi ha gent que encara m'ho recorda, que la mateixa persona que em ve a recordar-m'ho em diu, jo recordo que haver-te vist, no amb una cadira, sinó tenia un suport especial que em van fer per suportar el pes de la tenora, perquè bueno, jo amb 10 anys... no podia suportar tota una ballada al pes de la tenora. Llavors em van fer aquest suport on recolzava la campana de la tenora, que és la part més distanciada d'on s'agafa la tenora.
0: Sí, sí.
2: I clar, doncs no podia suportar una ballada amb el pes de l'instrument.
0: Evidentment.
2: I sí, actualment encara ja us he dit que hi ha gent que em recorda aquesta anècdota. Sí.
0: No, és que a mi m'ho han explicat moltes vegades i sempre penso, el dia que el vegis li preguntaràs si és veritat o és una anècdota que se l'ha inventat.
2: No, és totalment veritat i fins i tot, ara et diré una altra cosa que vull dir, encara, ara en aquests moments, encara ho faria servir a vegades, perquè tot i que l'instrument s'ha anat millorant i baixant el pes, hi ha moltes vegades que es va acumulant el pes de l'instrument i hi ha vegades que dius, ostres, aniria molt bé aquest suport.
0: Sí, perquè què pesa una tenora, més o menys? Tu saps?
2: Bueno, em sembla que està sobre els 900 grams o una cosa així.
0: Clar, 900 grams amb una sardana que dura 7 o 8 minuts.
2: Sí. I llavors cal tenir en compte que... O sigui, l'eix de la tenora no el suportes just a l'eix central de la tenora.
0: Clar.
2: El suport és una miqueta més desviat de l'eix central i llavors, clar, el que és la palanca, diguéssim, se te'n va cap avall, no?, que, per la part de la campana. Llavors, suportes un pes més gran.
1: Sí, fas una sessió de crossfit així a cada audició que fas.
0: Aquest estiu a la Festa Major de Riells del Fai hi havia la Nova Blanes i el primer tenora apujava, el que dius tu, la...
2: En una cadira, potser.
0: No, en la... Com es diu, allà on poseu les partitures?
2: Sí.
0: En
2: el
0: faristol. El faristol, exactament, ara no em sortia, el faristol. I vaig pensar, ostres, tio... Però bueno, no.
2: És que ja et dic, a veure, quan ets, que ets de fet un infant, o sigui, parlant de les hores que jo tenia 10 anys, evidentment el suport és bueno, o el pes se't fa molt, et carrega de seguida el braç. Conforme van passant els anys, doncs va la teva massa muscular, va creixent, també et fas gran i ja ho suportes bé, però vull dir que ja arriba un moment que d'acumulació d'actuacions, com dèieu, i acumulació d'anys, també vas notant el pes, i ja us deia que també s'ha anat millorant el pes, eh? Vull dir, ja estava potser una tenora, potser estaria amb 700 grams o una cosa així.
0: Vale. Enric... Per començar amb 10 anys amb una copla tan important com la Juvenívola, et devien veure molt bon músic, no? Suposo. O no?
2: Bueno, llavors cal tenir en compte que aleshores eren tots molt joves. Bueno, jo era el més jove amb 10 i potser el més gran tenia 16, 15, 16 anys.
0: Oh, carai, sí que era jove.
2: També eren nanos que sortien de l'escolania de l'Escola Pia de Sabadell.
0: Uh-huh.
2: Llavors, bé, clar, el nivell musical no, evidentment, no era un nivell alt. Tots començàvem i els mestres que tocaven a les dues cobles locals, la Sabadell i la Principal del Vallès, cada instrumentista d'aquestes dues cobles es dedicava a donar classe voluntàriament als nanos que començàvem. Llavors, doncs, bueno, jo, la tenora era un instrument que m'agradava molt. A casa sempre s'havien escoltat sardanes, s'havien ballat sardanes tota la vida. Des que jo vaig néixer, sempre he escoltat sardanes a casa. Llavors, això em va fer bé triar aquest instrument i suposo que les ganes que tens i l'empenta que et donen a casa, doncs, fa que doncs, sigui una base bastant sòlida per després... doncs seguir amb aquest instrument i anar millorant, no? Llavors, bé, ja us dic, el nivell, evidentment, era un nivell inicial, que tots començàvem, però bé, se'm va donar molt bé, vaig tenir molts bons professors i estudiava molt i bueno, vaig anar millorant i com que tampoc hi havia moltes cobles... A aquella època juvenils, doncs, en principi, doncs, nosaltres vam ser la segona cobla d'aquí, de Catalunya, perquè la primera va sortir del Col·legi de Santa Maria de Blanes.
0: Uh-huh.
2: Nosaltres vam ser els segons, i això, clar, animava molt. Els professionals de les altres cobles també t'animaven molt, i bé, llavors, doncs, això feia que... et tirés endavant les ganes i de l'estudi i de millorar també cal tenir en compte que el mestre que ens dirigia era el Josep Bofaril, que també aportava molt, moltes idees.
0: Clar.
2: I bé, ens motivava molt per, com a conjunt de cobla, doncs, tirar endavant.
0: Perquè el que va muntar la Juvenívola era en Saumoi, o no? Va ser en Saumoi?
2: Bé, el Saumoi junt amb una altra persona que es deia Joan Galobar.
0: Uh-huh.
2: I l'escolania de Sabadell, hi havia el pare Vidal, Josep Vidal, aquests tres van muntar la cobla. Després ja van haver-hi altres col·laboracions d'altres pares també. El meu pare també fins i tot va ser un que es va unir al cap de poc també amb el Salvador Saumoi i en Joan Galobar, per tirar endavant, a demanar a les entitats doncs, ajudes econòmiques per tirar endavant aquesta cobla.
0: Clar.
2: I ja et dic, sí, va ser el Salvador Salmoi, va ser el pal de paller, diguéssim, de la cobla.
0: És el que t'anava a dir, perquè va estar molts anys en la cobla juvenil, eh?
2: Va estar molts anys, sí, fins i tot ara, encara hi és. Ara fa les tasques mínimes, perquè ja és una persona, em sembla, no sé si ja ha fet els 90 anys.
0: Sí, sí, clar, sí, gran.
2: El seu entusiasme també l'ha portat a estar fins al final. Vull dir,
0: no, i és molt bon, era molt bon.
2: Bueno. Ha donat gairebé la seva vida per la cobla.
0: I és molt bon home, eh? Molt... seien tothom i bueno...
2: I tant.
0: Una bellíssima persona.
2: Una persona molt entranyable.
0: Exactament, sí.
1: Mm-hmm. Enric, diguem, tirem de Wikipedia també per anar-nos documentant una mica, però hi ha l'anècdota de la primera tenora que vas tenir, que a sí. Wikipedia diu que la vas perdre accidentalment després d'una actuació. Sí. Desenvolupa'ns una mica aquesta història, a veure com va anar.
2: Doncs, mira, això va ser després d'una ballada que vam fer amb la Juvenívola a Sabadell i una vegada que acabes la ballada doncs ens vam quedar allà una colla d'amics, entre altres també hi havia els de la cobla i allò que estàs xerrant, així amb una mica com de cercle, que són uns quants xerrant i mentrestant estàs xerrant doncs deixes l'estuig a terra. Per no haver-lo de suportar, diguéssim, no? Llavors, bueno, una vegada ja vam acabar de xerrar, doncs ens vam despedir, ens vam dir, bé, fins demà, i vam marxar. I jo vaig marxar, vaig agafar el cotxe, i a mig camí de casa dic, ostres, no em sonava aquell gest d'obrir el maleter del cotxe i deixar la tenora, no? Deixar l'estuig. I com que no em sonava, vaig parar a la carretera i obro el maleter i efectivament no hi era la tenora. I llavors doncs, vaig recular, vaig anar a la plaça on estàvem tocant, que és on estàvem xerrant després de la ballada, i la tenora no hi era.
1: Uf!
2: Llavors, doncs, clar, bueno, va ser un sotrac en el cor, va fer un sotrac, bueno, ja va fer a mig camí de casa, no?
0: Clar, però
2: a l'arribar allà i no veure-la... Doncs vaig pensar, bueno, doncs això és que algú ho ha agafat i vés a saber on anirà a parar aquesta tenora. Bueno, vam donar veus doncs a través dels diaris, de les ràdios, d'allà locals, de Sabadell, i fins i tot el que dèiem del Salvador, anar fins i tot gairebé casa per casa, comerç per comerç gairebé, preguntant a veure si havien trobat o algú els havia deixat una tenora. I al final no va sortir, però... I llavors, amb aquest impàs de temps, doncs clar, jo necessitava una tenora per poder tocar.
0: Clar.
2: I en Josep Gispert, que llavors tocava la principal,
0: sí.
2: Sí, em va deixar una que tenia i mentrestant doncs, anava tirant que aquesta tenora era una mena de tenora híbrida entre un Catroi i un Miquel Puig de Llívol. Llavors vaig anar tirant amb aquesta tenora fins que al cap d'un temps, em penso que va ser això, em sembla que era cap a l'hivern quan la vaig perdre, i llavors va ser cap als voltants de maig, després de Setmana Santa. Després de Setmana Santa, bueno, vam fer un assaig a la cobla, allà a Sabadell, i bueno, va entrar el Salvador Salmoi amb una caixa i em va dir, mira, t'han portat això a nom teu. I bueno, quan vam acabar l'assaig, vaig obrir la caixa i allà estava la tenora. Resulta que aquesta tenora la va trobar un matrimoni i llavors se la van endur a casa. Se la van endur a casa i allò que la van deixar en un lloc i després ja no hi van pensar més. Després va passar Setmana Santa, que es veu que estaven fora de Setmana Santa i quan van tornar a Setmana Santa de vacances, doncs van tornar a veure la tenora allà on la van deixar i van dir, ostres, i llavors ells mateixos, els que van trobar la tenora, doncs van anar a informar-se a veure si, doncs això... a unes escoles de música i això, doncs, a veure si algú havia perdut aquest instrument, i bé, fins que va arribar a mans de la cobla, i llavors va ser així. I la vam recuperar. Vull dir que penso que potser vaig estar, doncs, parell o tres de mesos sense la tenora.
0: La deus tenir guardada, no?
2: Aquesta tenora era la primera que vaig començar, que era una Pardo, un constructor que es deia Pere Pardo de la Bisbal de l'Empordà, i era la que vaig començar. Aquesta tenora després, bueno, he anat canviant de tenores, però aquesta tenora com a primera de la que vaig iniciar la meva carrera, diguéssim, musical amb la tenora, la guardo com a record, diguéssim, per... Però bé, com a tenora, actualment no la qualitat de la fusta va perdent, també.
0: Clar. I
2: llavors, i les millores que s'han anat incorporant durant tots aquests anys, doncs fa que aquesta primera tenora que vaig tenir jo, doncs, gairebé és de museu, no pots tocar vella.
0: Bé. Enric, jo t'he de dir, jo que ja sóc una mica gran, segurament més gran que tu, no sé, sóc més gran que tu, segur. Jo encara me'n recordo d'aquells aplecs quan tocaves tu a la Juvenívola amb el Juanito, amb el Joan Barrera, em sembla que es diu.
2: Amb el Joan com?
0: El Juanito, que li dèiem el Juanito, el Joan Barrera, em sembla que es diu, que està a la Salvatana, ara.
2: Sí, tant.
0: Que havíeu tocat junts, que ell tocava el tible i tu tocaves la tenora, i nosaltres ens trobàvem a vegades que deixàvem de ballar només per escoltar-lo.
2: Bé, sí, fèiem un bon duet.
0: Era espectacular quan us posàveu tots dos, quan enganxàvem una sardana d'aquelles on la tenora i el tible tenen aquells diàlegs,
2: sí.
0: I deixàvem de ballar només per escoltar-vos. Això sí que ho tinc gravat en el meu cervell. Mm-hmm. Perquè era una passada sentir-vos a tocar. Evidentment...
2: M'agrada sentir aquestes paraules per boca teva i bueno, també tinc la sort que molta gent també opina com opines tu, i això és el que et fa, diguéssim, aguantar.
0: Clar.
2: El tipus i les ganes de seguir tocant, i bueno, la prova és que ja són 50 i els que vindran.
0: Els que vindran, evidentment, i tant.
2: Però fèiem un bon tàndem, en Joan i jo, que estàvem molt còmodes, ens teníem molt de respecte, molta estima, ens estimàvem molt, i bueno, va ser una època molt maca, molt gloriosa.
0: No, ja s'us notava, ja et dic, jo poques vegades he deixat de ballar una sardana per escoltar la copla, m'entens?
2: Sí.
0: Una cosa és estar en un concert que dius, mira, ja estàs assentat, però que et poses a ballar i penses, hosti, para, perquè això que està tocant és fantàstic. Vull dir, això sí. M'havia passat amb tu i amb el Juanito, amb el Joan Barrera. Bé, en el 2008 feu el salt, tant tu com ell, tots dos. Us distancieu, tu te'n vas a la Sant Jordi, ciutat de Barcelona, i se'n va cap a la Copa Orquestra Salvatana. Explica'ns una miqueta com és aquest salt cap aquí.
2: Bueno, aquest salt va ser allò que diuen, que el tren passa i a vegades no passa dues vegades i l'has d'agafar. Jo feia, em sembla que 32 anys que estava a la Juvenívola, va sorgir aquesta oportunitat de la Cobla Sant Jordi, i em va interessar agafar-la perquè, bueno, o sigui, a part de fer aplecs, ballades, doncs la Sant Jordi en aquells moments, i fins ara també és una cobla que es caracteritza per això, es fa un tipus de concerts molt especials, molt musicals, es treballa d'una altra manera més professional. O sigui, totes aquestes cobles, la Juvenívola o aquestes cobles més, així podríem dir, més estàndard, no són cobles professionals. Vull dir, aquí la Cobla Sant Jordi, tothom és professional, tothom es dedica a la música, no té una altra feina a part del que és la música.
0: Clar.
2: Llavors, de fet et professionalitzes i et dediques a la música. Llavors, clar, m'interessava agafar aquest tren per això, precisament per estar 100% a l'ambient musical, sí, i treballar altres aspectes de la cobla amb diferents directors, diferents llocs de concert, auditori, Palau de la Música i altres llocs de la música que són molt importants, no? Dintre de l'àmbit musical. Vull dir, aquest any passat vam estar fins i tot el Philharmonie a Hamburg, que bé, això és com històric, no? Una cobla està en aquell auditori que caben 2.000 persones i tot l'auditori ple. Això doncs omple molt amb un músic i és un dels objectius que a vegades et pens, no? Arribar a un lloc així, no? I llavors, doncs, clar, vaig aprofitar i agafar aquesta vacant que va quedar a la Cobla Sant Jordi fins ara. Bueno, molt content també.
0: Ja t'hi quedaràs aquí, suposo, no?
2: Bueno, de moment jo crec que sí. De moment totes les perspectives estan complint. Esclar. I estic també molt a gust. També amb els músics que hi ha, doncs, si trobes bé, són grans músics. I això, bàsicament, que es treballa molt la música. També els directors, hem anat canviant també algun director. Ara estem amb un director que fa una temporada que hi és, molt jove, em sembla que té 33 anys, té moltes ganes. És un... Bueno, fa pocs mesos que el van anomenar substitut o adjunt a la direcció del Liceu, de direcció. Vull dir que és una persona també que dintre del món, vull dir que es farà conèixer molt aviat pel món general de la música.
1: Això és bo, això és bo. I escolta'm, aprofitem que et tenim a tu amb aquest bagatge que tens dins el món de la sardana. És una pregunta que fem tots els que passeu per aquí el programa, i segurament també us ho fan a d'altres llocs que us donen veu. Tu que has vist l'evolució amb aquests 50 anys, el moment actual de la sardana, en quin punt el poses tu, com el valores, la situació d'avui en dia en el món sardanista?
2: Del públic, vols dir?
1: De
2: en general.
1: En general, públic. Coples esteu això en un nivell, ara ho estaves dient tu mateix, que esteu en un nivell excels, però a nivell de públic...
2: Bueno, jo crec que de cobles n'hi ha moltes. Mm-hmm. Després hi ha diferents nivells de cobles. Mm-hmm. I llavors el que fa també és el que comentava, que hi ha molta gent que no és professional, no s'hi dedica al 100% a la música. Llavors, clar, el nivell de la cobla, doncs, ens trobem en diferents nivells.
0: Sí.
2: Ara bé, el tema de públic, jo a vegades, fins i tot, és com si em tirés pedres a sobre meu, no? Perquè jo a vegades penso que es fan masses actuacions en un mateix dia i fins i tot a la mateixa hora, no? Llavors, bueno, clar, Catalunya és molt gran, no? Però pel que fa referència a actuacions, si mires la programació d'un diumenge al matí, per exemple, veus que hi ha moltíssimes actuacions. Llavors, clar, potser si no es fessin tantes actuacions, és el que et dic, que m'estic tirant pedres a mi a sobre de la meva taulada. Clar, si jo dic que no s'haurien de fer tantes, doncs jo potser no podria tocar tant, però jo crec que a vegades, pel que fa referència a aplecs, a vegades, doncs, em trobes que en una mateixa comarca es fan dos aplecs o tres.
0: Sí, sí, és veritat, és veritat.
2: En una mateixa província es fan tres, quatre o cinc aplecs, en una mateixa província. Llavors, jo a vegades parlo amb entitats i això, a vegades, doncs, parlant, doncs, sempre vas trobant coses i llavors, doncs, propostes, també fas propostes de que un any faci un aplec un any faci un aplec un altre. Bueno, és una miqueta difícil, però sí que noto que la participació del públic a vegades veus que baixa, no? I no sé si és perquè estan molt dividits o perquè cada vegada també les ganes d'anar a sardanes no són tantes. També veus molta gent d'una mitjana d'edat alta, no? I això no vol dir que hi hagi gent jove, perquè també vas als concursos de colles i tots som gent jove, no? Però no els interessa anar a ballades o a plecs a la gent de concurs, només els interessa els concurs. Suposo que això és una una xispa que també s'encén a l'hora de participar i concursar, no? Tens aquella cosa, clar, que, aquella cosa de dir, vaig a concursar, i des de petit ja ens han inculcat això de la competició, no? De, has de ser primer, has de ser el millor, i bueno, això potser és un al·licient, no?, per aquesta gent jove d'anar a
1: competir. L'entrada, sí, sí, sí.
2: A vegades també ho parlem, bueno, doncs fem competició de cobles, a veure si això també pot motivar la gent. Això. Però, bueno, tot això són paraules que vas, o propostes que vas deixant així a l'aire, un brainstorming, que es diu,
1: sí.
2: I a vegades sí, pots anar tirant, però bueno, s'ha d'anar rumiant les coses, fer llavors, doncs, projectes, a veure si surten bé, a vegades surten bé, a vegades no surten bé. Costa molt, perquè a vegades també les entitats, la gent que organitza, doncs també ho fan sense afany de res, i perquè estan treballant, tenen la seva feina i estan fent les seves 8 hores,
1: sí, sí.
2: Després del cap de setmana han de treballar, o entre setmana, després de la feina, han de programar coses, parlar amb un, tot és molt, molt, molt difícil, tot... i a vegades es fa costa amunt, i no? Llavors, pues, també s'entén que és un sobreesforç que a vegades això, pues, va cansant.
1: És,
2: no?,
1: complicat.
2: És complicat, sí. Però vaja, el futur, jo crec que el futur, pues, bueno, la sardana sempre hi serà. Sempre serà, això no morirà mai. I a vegades que sí, també hi ha gent molt pessimista que això té els dies comptats, doncs... No, això no. Sempre, o sigui, és la dansa, és la música de Catalunya, de la nostra terra, vull dir, això...
1: Persistirà.
2: Després les institucions, també a vegades, doncs, trobem les institucions que no ajuden, o que potser haurien d'ajudar, però, bueno, desapareixen, no desapareixerà, i suposo que també són... períodes, no?
1: Ja, ja.
2: Períodes de que, com ara el temps, no?, que estan parlant del temps, que si són períodes de sequeres, períodes de tormentes...
1: Hem passat èpoques pitjor, no?, i no sí, no han aconseguit aixafar-ho.
2: Sí, pel que fa a les cobles, doncs, de fet, és un moment molt bo, i compositors, sí, també, hi ha molta gent que escriu, i escriu molt bé, i que va més ben preparats, també, perquè avui dia... O sigui, l'ensenyament és bàsic, eh? Uh-huh. Molts músics doncs estudien en escoles superiors, i també a nivell mitjà superiors, i es treuen els títols.
1: Sí, sí, a nivell de formació està...
2: I hi ha més ambició a l'hora d'escriure, també, no?
1: Uh-huh.
0: Ostres, Enric, ens sap greu, però és que ens està acabant el temps. Estaríem parlant amb tu 3 hores, eh?
1: Bueno, això, farem una segona part.
0: Perquè volíem parlar de la composició, volíem parlar de moltes coses, però és que el temps ens està tirant a sobre.
2: L'altre dia em truqueu i fem la segona part.
0: Vale, d'acord.
2: Sense cap problema. Vull dir, jo ja us he dit al principi que és fàcil localitzar-me, teniu el telèfon, i doncs
0: això, sí, sí.
2: Qualsevol dia, doncs, podem fer la segona part.
1: Molt bé, encantat.
0: Moltes gràcies, Enric.
2: Doncs gràcies a vosaltres, i bueno, una salutació per tothom que ens estigui escoltant, i...
0: Ens veiem a plaça.
2: Ens veiem a les places.
0: Ens veiem a plaça, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, i això farem segona part
2: en
1: un altre moment. Vinga, passi-ho bé.
0: Gràcies, bona nit.
1: Doncs vinga, fem sonar això que parlàvem de l'essència de la sardana. L'Enric ens va fer l'essència de plec, una sardana que va arribar a la final, oi? Va ser, sí, sardana finalista. Doncs va, amb essència de plec, a veure com sona, endavant.

0: Essència de plec.
1: Sí, senyor, dedicada a Santa Perpètua, oi?
0: Es va estrenar el 2006 a la plec de Santa Perpètua. Santa Perpètua, us tinc que dir que són grans seguidors de l'Enric Ortí i de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Parlarem més de l'Enric Ortí, perquè és que té unes sardanes precioses. Fa 20 anys d'aquesta sardana.
1: Ja.
0: I l'estem ballant encara, eh? Et puc assegurar que cada any es posa no només en els aplecs, també en les ballades. És una sardana molt maca i molt balladora.
1: Doncs sí, doncs va, parlant de que sona aquesta sardana a totes les places, anem per l'agenda perquè a veure quines places hem d'anar a ballar. Som-hi.
0: Anem a veure com podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Anem molt ràpid, que se'ns està fent molt tard. Aquest dissabte, al dematí, a les 11 i a les 4 de la tarda, al Picat trobem el primer aplec. Aplec amb la principal de Llobregat i la principal de la Bisbal. I ara us diré tota una pila de sardanes de ballades, eh? Estan Hilari Sacalm, amb la principal de Banyoles, a 4:45. A les 5, a Cassà de la Selva, amb la Bisbal jove. A les 5, a Ventalló, amb la principal d'Olot. A les 5, a Calafell, amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A 6:15, a Tossa de Mar, amb la ciutat de Girona. A les 6, a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la ciutat de Cornellà. A Olesa de Montserrat tenim la Vila d'Olesa, a 6:45. A Caldes de Malavella tenim el Foment de Montgrí, a 7 de la tarda. I per últim, aquest dissabte, a Tossa de Mar, tenim la ciutat de Girona amb un concert. Concert de vigília de l'aplec de la sardana, que suposo que el deuen fer el diumenge. Comencem el diumenge, al dematí, a 11:15 i a 4 de la tarda, 39è aplec de la sardana a Tossa de Mar, amb les coples la principal de Llobregat, la ciutat de Girona i la Reus jove. Un altre aplec, el 58è aplec del Remei, a Flix, amb les coples, la principal de Tarragona i Vents de Riella, també al dematí i a la tarda. I ara una pila de ballades. A Ripoll tenim la Copla Canigó a 11:00. A Barcelona, una altra vegada al Pla de Catedral, tenim la Copla Mediterrània a 12:15. A Flaçà, que és la Festa Major, tenim la Copla La Flama de Farners a 5:00 de la tarda. I a 12:45, vol dir que deu fer una al dematí i una a la tarda. A Balaguer tenim una ballada amb la Copla Juvenívola de Garamunt a 12:45. A 12:00, a Penelles, tenim la Copla Tàrrega. A 12:00, a Callús, la Copla La Principal de la Bisbal. Al Bons, la Principal de Banyoles, també a 12:00. A 12:00, a la Bisbal de l'Empordà, tenim la Copla Baix Empordà. A 12:00, a les Preses, tenim la Copla La Principal d'Olot. A 12:45, a Cassà de la Selva, la principal de Cassà. I ja passarem a la tarda, a 4:15, a Vinçà, que hi ha la principal de Rosselló. A 4:00 de la tarda, a Súria, tenim un altre plec, el 55è plec de la sardana, amb la principal de la Bisbal, la Copla Súria i la Verga Jove. Ballada a Taradell, a 5:00 de la tarda, amb la Vila de la Jonquera. A Sant Andreu de la Barca, també a 5:00 de la tarda, amb Vila d'Olesa. I atenció, Caldes de Montbui, a 6:15 de la tarda, amb la Copla Bisbal Jove, que és Festa Major. Recordeu que és Festa Major, eh? A Granollers tenim un concert amb la Copla Ciutat de Granollers a 6:00 de la tarda. I l'últim concert, que amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, a 7:00 de la tarda, a Selva del Camp. I això és tot el que tenim per avui, que no és poc. Entreu Som Sardana, mireu l'agenda, remeneu, busqueu, que segur que trobareu el que més desitgeu. Recordeu, la que ens queda més a la vora és la de Caldes, aquest diumenge a 6:15 de la tarda amb la Copla Bisbal Jove.
1: Molt bé, doncs el que dèiem amb l'Enric, que coples joves actualment n'hi ha moltes, i amb la Bisbal Jove, doncs a Caldes podeu disfrutar. I nosaltres, rematant ja aquest programa, avui Hem fet una poca sardanes, però penso que ha valgut la pena tenir l'Enric Urquí.
0: Sí, sí. Ja feia dies que ho dèiem, que ho teníem que fer-ho, i jo finalment ho hem aconseguit.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que, esclar, té una biografia, que són 50 anys de carrera, té una biografia tan gran que aquí podríem parlar amb ell, jo què sé, 3 dies seguits.
1: Podem fer un monogràfic.
0: Podem fer un monogràfic només amb ell. I com que tenim la sort que és tan planer, tenim tan a la vora, doncs, bueno,
1: val la pena aprofitar-ho.
0: Val la pena aprofitar, exacte.
1: Doncs, van, tenim una més per fer sonar i sempre d'un somriure, que la va dedicar el Jaume Tubau. No coneixem aquest senyor, però amb el títol ja ho diu tot, no? Doncs, per tant, fem passar aquesta... la cobla que ens faci sonar aquesta, sempre d'un somriure, i segurament serà l'última. Doncs va, endavant la cobla... I acabarem això amb un somriure. Som-hi.

0: Doncs no ens agrada tallar les sardanes, però ho fem per poder-nos despedir amb calma. I us diem això, que la setmana que ve tornem. Us parlarem de propostes de l'agrupació sardanista i que l'1 de novembre se celebra els 25 anys de
1: la Diada del Soci,
0: de l'associació, amb la Diada del Soci, i us donarem més detalls. I fins aquí podem llegir, no, de moment?
1: De moment no ho diem res més.
0: Molt bé. Doncs això, un dimecres més hem estat al 107.2 d'aquesta casa d'una codinenca i, com sempre, moltes gràcies per ser-hi i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i, sobretot, moltes sardanes. Fins dimecres que ve. Passeu bé.
1: Passeu bé.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

girl. Whatever happened

Benvinguts a Top Sound, la lista internacional on cada cançó representa un país i cada posició descobreix una nova identitat musical. Aquests són els sons d'aquesta setmana. Representant dels Estats Units, Anthony Casuccio presenta Love Song for No One, una cançó íntima i emocional que gira al voltant del dia d'un amor sense un destinatar concret. La seva melodia càlida i el seu caràcter reflexió creen una atmosfera propera i captivadora. Des d'Itàlia arriba El Rose, amb The To Say I Miss You, una cançó construïda al voltant d'un sentiment sensible però universal, trobar a faltar algú.

Representant suïssa, Tidia presenta Cocoon, un tema que evoca intimitat, protecció i transformació. La seva atmosfera envoltant crea un univers sonor dedicat que convida l'oient a aturar-se i deixar-se portar per la música.

Des de Singapur, sem a fer mai tanca aquesta edició amb Ron Weiss, Sunset Mix. El títol evoca viatges, moviments i la màgia de la posta del sol, mentre que la versió Sunset Mix aporta una atmosfera càlida i envoltant.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. .45 amb Laura Peña.

a tothom i benvinguts. Com esteu? Espero que molt bé, perquè avui, per variar, també us porto un programa temàtic. Serà un programa, de fet, temàtic i una recomanació per aquest cap de setmana. Dissabte se celebra a moltes ciutats la Nit dels Museus, que és una iniciativa que des de fa molts anys doncs, presenta els museus a la ciutadania d'una manera doncs, més alternativa durant la nit. Aquesta iniciativa s'emmarca en el Dia Internacional dels Museus, que se celebra el 18 de maig, i avui, al 35-45, parlarem de pel·lícules rodades en museus o sobre museus i punxarem cançons sobre això, sobre museus. Va, quedeu-vos que ho gaudirem. Començarem escoltant una primera cançó. Coneixeu? Heu estat al Centre Pompidou de París? Doncs Grant Hart, mític músic de Minnesota, bateria de Husker Du, va tenir una fantàstica discografia en solitari i en el seu disc del 1999, Good News for Modern Man, hi trobem la cançó Run, Run, Run to the Center Pompidou.

0: Ràdio Silenci 3545.
1: Gran Hard, coneixeu molt bé el Centre Pompidou a París. Si vosaltres també en voleu conèixer més sobre aquest museu o galeria d'art o edifici revolucionari del centre de París, és un dels 6 protagonistes del documental Cathedrals of Culture.
2: When I was born, people said that I looked like an oil refinery, a giant climbing frame, or a gothic cathedral made out of steel. I was not meant to be an isolated monument. I am not just a museum or a library. I am a living, breathing culture machine.
1: Catedrals de Cultura és una sèrie documental que es va estrenar el 2014 i examina la vida humana des del punt de vista d'una estructura, arquitectura, feta per l'home. Els 6 edificis que la sèrie analitza com a miralls de la cultura són la Filarmònica de Berlín, la Biblioteca Nacional de Rússia, la presó de Halden, l'Institut Solc d'Estudis Biològics, l'Òpera d'Oslo i el Centre Pompidou de París. Els diferents directors que hi ha darrere d'aquesta sèrie documental són potents i trobem noms com Wim Wenders, com Robert Redford, com Michael Glagower, Karim Aynous. O sigui que us la recomano que la trobeu per internet. Herman Hermits, que és un mític grup dels anys 60 pre-Beatles, pretot, van publicar el 67 una versió de Donovan anomenada Museum, que és una cançó on les lletres es burlen una mica de la vida, d'aquest estil de vida groller que tenien alguns privilegiats al swing in London.

0: Preparant aquest programa temàtic, em vaig recordar d'una pel·lícula que he tornat a veure per corroborar si aquella escena havia passat al Louvre. I sí, i no us parlo del Codi da Vinci, us vull parlar d'una de Bernardo Bertolucci, Els somiadors.
1: Seconds. We beat the record by 17 seconds.
2: Matthew, that was for Matthew. You were wonderful. We accept him.
1: One of us.
2: We accept him.
0: Els somiadors, The Dreamers, és una pel·lícula dramàtica franco-britànica del 2003, escrita i dirigida per Bernardo Bertolucci, ambientada al París del 1968, barreja erotisme, política, cinefília, explora la llibertat sexual i intel·lectual de tres joves durant les protestes estudiantils del maig del 68. Hi ha moltes seqüències emblemàtiques, com la que m'ha portat avui aquí, que hi hem sentit una mica en l'àudio, que és aquesta cursa per les galeries del Museu del Louvre, on, de fet, ells abocaven una altra pel·lícula, que és Band Apart, i bé, ells tres, doncs, els tres personatges reforcen aquest vincle, no?, entre el cine que ells estimen i la llibertat personal. Gràcies a aquesta pel·lícula, quan la vaig veure, vaig endinsar-me una mica en la Nouvelle Vague francesa. Així que sí, el Louvre és un fantàstic museu per visitar i per córrer, també, per les seves galeries. I avui que us punxo cançons sobre museus o inspirades en museus, m'alegra moltíssim que el gran Mark Lanegan també tingui dins de la seva vastíssima, imprescindible discografia una cançó anomenada Museum, del 1990, del seu disc The Winding Sheet.

0: Ara us vull parlar d'una experiència visual de la que era totalment desconeixedora, que m'ha sorgit també documentant-me pel programa d'avui, que la podeu trobar fàcilment per internet i que és fascinant. És un viatge per l'Hermitage de Sant Petersburg en un sol pla seqüència d'una hora i mitja, l'Arca Russa.
1: Сударь, сударь, подождите, подождите. Не слышит. Я должен извиниться.
0: L'Arca Russa és una obra única del director rus Alexander Sokurov. És considerada una de les experiències cinematogràfiques més singulars de la història, gairebé diria. Es va estrenar el 2002. Està rodada en un únic pla seqüència de 96 minuts, sense cap tall, dins de l'Hermitage de Sant Petersburg. Això vol dir que tota la història flueix en temps reals mentre la càmera es mou per les 33 sales que configuren l'Hermitage Museum, que estan plenes d'art, estan plenes d'històries i estan plenes de personatges. Hi ha com una mena de narrador invisible que acompanya una mena d'aristòcrata europeu que van recorrent les diferents èpoques de la història russa i al llarg del trajecte doncs, es van trobant figures com Pere el Gran, el Gran Tsar o altres personatges de la història russa. De debò, és una experiència immersiva, eh? Et fa sentir com si estiguessis caminant dins d'una mena de somni històric. I la coreografia amb centenars d'actors, músics en directe i figurants que hi ha en un moment d'aquesta pel·lícula és impressionant. Acompanyem música a aquesta experiència. Tiny Ruins és un projecte de Holly Fulbrook, que és una música i compositora d'Auckland, de Nova Zelanda, i té una cançó que es diu Meet Me at the Museum, You in the Winter Garden, que és una cançó que obre el seu segon àlbum del 2014, Brightly Paint One. És una petita meravella indie que també he descobert preparant el programa d'avui.

0: Tancarem el programa d'avui parlant del Museu del Prado. El 1998, Antonio Mercero va estrenar La Hora de los Valientes.
1: ¡Atento el pelotón! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego!
2: Hay orden de evacuar el museo urgentemente. Allí donde resida el gobierno legítimo, allí estarán las obras maestras del Prado. El gobierno se traslada a Valencia y las pinturas del Prado seguirán el mismo camino.
3: La guerra interrumpió su vida.
4: Pues yo trabajo en el Prado de Cerador. Vamos, trabajaba, porque ahora lo han cerrado.
3: Y un día...
5: Maestro.
3: Sin apenas quererlo.
6: Este es el cuadro que tú te has llevado a casa y lo guardas en un armario junto a tu ropa y tus alpargatas.
4: El mismo, pero en colores.
3: El destino le encomendó una misión.
4: Yo tengo que devolver el cuadro. Y no pienso parar hasta ver de nuevo a Goya en su casa.
3: Una misión donde el dolor y el amor estuvieron siempre presentes.
7: ¡Ha sido niño, mi teniente! ¡Ha sido niño!
0: La Hora de los Valientes, ambientada en plena Guerra Civil Espanyola, la història segueix a Manuel, que és un jove republicà que treballa com a vigilant al Museu del Prado, i quan el museu és evacuat per protegir les obres d'art dels bombardejos, ell decideix doncs, quedar-se enrere per protegir un quadre molt especial, que és un autorretrat de Francisco de Goya. I Manuel doncs, viu una lluita íntima i simbòlica i vol protegir l'art mentre la ciutat doncs, es desfà, no? El seu darrere. És una pel·lícula que combina drama, sensibilitat, amb moments d'humor molt subtil. No se centra tant en la guerra com en les persones que intenten preservar la dignitat i la cultura enmig d'aquest caos. I veiem escenes doncs, rodades en les diverses sales del Museu del Prado. Un d'aquests museus que també val la pena visitar un cop a la vida i que de ben segur doncs, participarà d'aquesta nit dels museus del Dia Internacional dels Museus. Així que acabem el 35-45 d'avui, parlant de museus. Ja em direu si aneu a visitar-ne algun aquest cap de setmana. Mentrestant, acabarem escoltant una cançó molt coneguda de Don McLean sobre un dels seus ídols artístics, que era Vincent van Gogh. En una enquesta que vaig veure, en què es preguntava quina obra d'art t'agradaria més doncs, tenir al saló de casa teva, doncs va guanyar La nit estrellada, però alguna cosa deu ser. Fins aviat!

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Vine'm a buscar.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Fas de mi que sembleu més joves, no?
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'ho passa la llengua, que això segurament és un dia més d'una vegada.
7: Allò amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band?
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es passin la idea de què vol dir estem fins al cony.
11: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a escoltar el discurrito.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boyband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al cony.